El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Yes, I'm gone.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

de manual. Pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, els quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada. Un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032. Segons un comunicat del Club Blanc, el Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verónica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: Segur que l'heu reconegut i us ha portat bons records. És, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Per Gessle. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que, si l'heu perdut, us hagueu recuperat més d'hora que tard. I aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja ho diré bé. Un apassionant 2-2, ha estat entretingut el partit.
0: No?
2: Sí.
0: A més, hi ha la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Em podrem anar informat.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs una altra jornada per desconnectar de matiners. És fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè, a més a més, també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí i, per tant, tot el grup està empatat. I no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant, amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic, i per tant veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar.
0: Interessant,
2: És el que en dic. Després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara. Les sabràs una mica més tard, a les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi. Amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització. I avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Ja sé que aquells mundials tantes...
0: Com no?
2: Que no són... Oh. Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, m'ha agradat. Per tant, 81, al Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: No, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Al·lusions, sí.
0: Va ser un bon any.
3: Jo feia cromos del Mundial d'Espanya, sí.
2: Doncs
0: aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 1:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
4: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai.
4: Home.
0: Què? Ah! Home!
4: Un antic amic nostre...
0: Tim Payne.
5: No será la copa de chamar.
0: Tim Payne!
4: Home! No em cansaré de posar-la.
0: Home!
4: Ha debutat, aquesta matinada.
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
4: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí.
4: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui hi estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
4: És el jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
4: És la definició. Perquè un Instagram argentí que es diu El Carso el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, per entendre'ns.
4: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
4: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors.
0: Mare de Déu,
4: a Instagram, Tim Payne és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
4: On va als Mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudint. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
4: No és l'estrella ni molt menys,
0: però
4: ara
0: bé,
4: ja
0: marca.
4: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
6: És boníssim.
4: Posen el català a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial
0: a
4: la xarxa social X i a l'estadi de Los Angeles, on es jugava aquest partit, era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
6: Ah, gran convidat. Clar.
4: Entre altres coses perquè l'ha convidat la selecció, la federació neozelandesa...
0: Mireu en tot a ell.
6: Una mica com, de diferència.
4: Entre altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
4: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, El Carso, perdó, no Tim Payne, sinó El Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
4: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
7: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
4: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
4: Avui només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: Ja quan ho vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, però és que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
4: I poden
0: i
4: fer
0: quina meravella.
4: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol, com tu.
0: Com a mi, jo sóc fan de Tim Payne.
4: Exacte.
0: Ara el seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara. Adéu. Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex, evidentment, ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I, mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho, han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
6: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord i es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
0: Doncs escolta, déu-n'hi-do aquesta història. Quina troballa. Molt bé.
6: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: És el comentari del dia de Marta Viana.
6: Déu-n'hi-do, home.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
6: Doncs mira, amb una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
0: A veure.
6: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
0: Mira.
6: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies espècies presents al Cap de Creus que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms. És una iniciativa impulsada per la Fundació La Tea, si ara ho escoltaràs. Sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
9: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament. L'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que, per tant, els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement. Però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran, com, finalitzar aquest projecte, alliberant els ous que duran aquest temps han estat cuidant i conservant.
0: Taquetes.
6: Que monos.
0: Clara, no ploris, és que és només un nom d'un...
6: És preciós.
0: No, vés cap a Cadaqués a cuidar ous.
6: Ai, mira, doncs, pues mira, acolliria jo uns ous a Taurogat. Sí. A la peixera.
0: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser amb l'actriu Mariona Terés, que m'encanta l'entrevista...
6: No té pèls a la llengua, la Mariona Terés, mai.
0: No, de moment mai. Sembla que no, perquè mai. Ha explicat coses més que interessants.
6: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
10: Te lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
11: Por una aplicación.
10: Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz.
11: No.
10: ¿Tú esto lo ocultas?
11: Yo lo oculto.
10: ¿Se lo contaste en la primera cita?
11: Sí.
10: ¿Te reconoció?
11: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
10: Claro, tú eres un icono gay.
11: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí.
10: Pero no me conocía.
11: Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
10: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
11: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Y yo, así, no sé.
0: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen gaire ubicada. Està molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
6: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopi i dos Vascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
12: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este... baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
13: Sí.
12: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
0: No ho va portar gaire bé, eh?
6: No.
0: No ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
6: Amb la Clara Lago.
0: En tenir allà uns mesets una miqueta complicats.
6: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
0: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
6: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos, home, ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
14: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
15: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop... Vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només l'Oxigen, el disc anterior, el 8 també va ser un disc amb grans cançons,

0: 7 minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan i a partir d'aquell material doncs, es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per 2 milions de dòlars i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música i la revista Rolling Stone la va situar aquesta cançó al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado, el mític presentador. Tira-li alguna cosa que s'ho mereix.
0: Home, per favor, Jordi, sisplau. 26 va de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema, Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, Ana Alfonso.
1: Gràcies, bon dia.
0: Trobar a faltar.
1: Mira, jo també.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
1: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
0: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
1: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiïta i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
1: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord, i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
1: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
0: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
1: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de l'Eire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entremat.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
1: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: I atenció a aquesta dada. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
1: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
5: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
1: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
0: I al Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
1: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:04. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Arrenquem cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol. Com a tema transversal, un fiasco per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia i amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
8: Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
6: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 7 13 hores després de la carta de Sánchez.
8: I l'ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
8: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
6: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
8: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
6: L'Ara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
8: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
6: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
8: I afegeix que, lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
6: El País remarca que, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
8: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
6: El periódico titula "L'Iran guanya la pau" i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
8: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Qui diu prou?
7: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
7: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
7: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: I avui Lego alerta, torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
7: No, si en tens també l'expliquem.
0: Ah, de què?
7: De proposta. Una
0: jo per Lego?
7: Sí.
0: Que em paguin jo, jo ja tot el que dic.
7: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre, que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
0: Home, però vés a robar més lluny, fill.
7: Exacte.
0: Home, no casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
7: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
6: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera, temps assolellat amb ruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
0: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Què tal, com està, Sònia?
9: Bé, de fet, per mi és bona nit, encara no...
0: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
9: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
0: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
9: L'Iran-Nova Zelanda, eh?
0: Sí.
9: Perdona, perquè és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya Cap Verd. No...
0: Ah, exacte. Fem primer l'Iran-Nova Zelanda, si et sembla.
9: Bé, l'Iran-Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part... d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava a Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava a Iran i ha estat a Los Angeles i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada. Als Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Uh-huh. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això
0: clar.
9: No estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran, abans del Mundial, va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment, la FIFA i tota la gestió diplomàtica doncs, va aconseguir que, esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració, per això, la fan a Mèxic.
0: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana i hauran de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
9: Sí, no, en principi el dubte... Vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia, òbviament, molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran, a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran, tot i així... en aquest cas han estat animant esportivament els futbolistes i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient, insisteixo, que això ha estat a Los Angeles i que
0: clar,
9: jo estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després, de ben segur que en sabrem més coses.
0: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
9: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé i que es va quedar doncs, amb aquest pam de nassos per iniciar aquest Mundial amb un empat a zero. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire a la classificació.
0: Exacte.
9: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i l'Arabia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 a 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites. Vull
0: home,
9: dir, que no és com en d'altres Mundials.
0: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
9: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, un dia somiat per ell, que, per cert, explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat. Uh-huh. És una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
0: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa, ens escoltem aviat.
9: Vagi molt bé, gràcies.
0: Una abraçada, adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
10: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle... que és això, és un muntatge feta per la companyia José i sus hermanes, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música...
0: A veure...
10: Doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel.
0: Que Víctor Manuel presenta disc.
10: Sí, solo a solas conmigo.
0: Caramba, noi.
10: Si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
0: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres.
11: Si em mires així, em faràs perdre de vista aquest món.
10: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà, en aquest cas, amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
0: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
12: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. Jo ja ho sé, que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat, per mi, és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
0: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà qui tenim? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
13: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
14: Doncs avui molt pendents de l'agenda judicial del PSOE.
0: Sí.
14: És dia d'agenda, agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Mas, si és que la fa de Zapatero i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular i una mica... Quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir? I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents a l'antena.
0: Tens intrigat, jo estic...
9: Ja, ja, ja.
0: Des de les 5 del matí que estic, diu, què passa? No ho sabem.
14: Doncs ja ho sabreu.
0: Molt atents al matí de Catalunya Ràdio.
14: Ja ho sabreu.
0: No ens pots donar cap pista?
14: No.
0: Ah.
14: Aviam.
0: No sé, per fer un bon am.
14: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
0: Val. No, és que tinc tantes opcions.
14: És una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
9: Ai, mira, doncs.
14: Ni serà eurodiputat.
0: En tinc una, però no la puc dir.
14: Saps? No ho sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasan Juan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
0: Ja veuràs tu.
14: Ja veuràs amb el Mundial.
0: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Mayol.
14: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui, més dades sobre tele.
0: Home, malalts de tele. I una de les millors sintonies que s'ha fet.
14: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
0: Malalts de tele.
14: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
0: Home,
14: i, a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
0: Crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
9: O un Eurovisión.
0: O un Eurovisión.
9: Ah. OT o Gran Hermano, potser.
0: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
9: OT1, la final.
0: OT1, sí.
9: La final d'OT1.
0: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
9: Ja, és que...
14: Molt bé, heu encertat amb OT1. Quina audiència?
0: OT va fer 80.
9: 70. Hòstia, nois.
14: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
0: Home!
14: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share, 9 milions d'espectadors. I al cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
0: Imagina't.
14: Imagina't, amb 9 milions i 60,7% de...
0: Veus?
9: Quina barbaritat de gent, eh?
0: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operación Triunfo clar. Amb
14: I
0: la final de Rosa López d'Eurovisió.
14: I entre 15 milions amb Médico de Família, quina gran sèrie.
0: És un xafarranxo televisiu.
14: Oi, sí.
0: Gràcies, Mayol.
14: A disposar.
0: Fins ara.
15: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
17: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
19: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell,
20: sí,
19: i, ostres, era davant del Sant Pare, no?
15: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
9: És veritat que la cara però estava rara.
15: Era Shakira o no era Shakira?
9: Jo estic segura que sí.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
16: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
25: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
24: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
16: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
24: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
16: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
16: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: I Xino Xano, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
1: Sílvia!
0: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
1: No et recordaràs de mi.
0: No, que filla, que... M'han dit quatre... M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
1: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada que tenies un dinar amb molta gent, i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com em sortirà?
0: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, no perfectament. I no...

0: comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora, però bueno, després a les 4 ja, mira, plego tu.
1: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
0: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10:15, així, però intento fer les 6 o 7 hores a dormir, eh?
1: Bueno, i la calor com la portem?
0: Digue'm?
1: La calor com la portem?
0: Molta calor, molta calor.
1: Fem calor aquests dies.
0: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
1: Aquests dies es nota.
0: El que passa és que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
1: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
0: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surts de la feina, tot
1: fos,
0: ja no pots fer res.
1: És horrorós.
0: I a gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa, a mi m'agrada sortir, i tu?
1: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
0: També escolta, digue'm. I ara l'agost, digue-li al del temps, al Colomí...
1: Sí, el tens aquí, tens aquí.
0: Vale, que ara l'agost venen les estrelles de la noche de Sant Lorenzo.
1: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Sí, que això, que Pau Descansi, ma mare sempre m'ho deia... I el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
1: Ah, bueno, tot lligat.
0: Sí, però bueno, que sou maquíssims i petonets de la marxa.
1: Sílvia, un aplaudiment.
0: I a tothom.
1: També un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
0: Escolta, gràcies a vosaltres, i us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són dos dies.
1: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
0: Vinga, una abraçada per tothom.
1: Que vagi bé. Adéu. Adéu.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
3: Sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa.
1: Què ens expliques des de la muntanya?
3: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
1: Sí, falten dos minuts per les 6 del matí, i almenys aquí, des de l'estudi de la ràdio, ja veiem que surt el sol.
3: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6:18, però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
3: No fotis, ara, sí, de veritat.
1: Els ocellets.
3: Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa res,
3: coses.
1: La ràdio és així. Però... La ràdio és així.
4: Molt bé.
3: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que surti el sol se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba, i és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
1: El cor de l'alba, que bonic!
3: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, allò això fa que el sol es propagui millor.
1: Sí.
3: I també és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona, que no fan res, per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
1: Doncs escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
3: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé, adéu, gràcies, Marta, gràcies.
4: Adéu, fins demà.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de

0: L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
1: Nom.
2: Coloma Seró.
1: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
1: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera. I entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. El registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'escola militar portuguesa, va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigia un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla, que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'un tal Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita agenollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposa haver estat al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gurb i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però, clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, això plogades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop, diguem-ne, s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, i legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas a Lleida de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la selva dominicana perquè recolectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però, finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa d'agent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'Arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs. I realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, que és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els forns crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havien dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
0: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Seró i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual, o de violència afegida com separar-les dels seus fills, o de fer-les avortar, o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, L'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'àpel, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares. Més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien a bastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: «Prou, ja no puc més». Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable. Després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades caien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme, sobreviure.
2: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
7: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Carrer.
10: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partim de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de a la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no? Que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents, cada dia jo dic que és com la consulta del metge, i que a més doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no? La de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular, a través de les colles de la ciutat de Badalona o, per exemple, el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no? Doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no? Que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no? I tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels embassaments i per fer-ho ens acompanyaran la Izaskun Mejías, guia de l'Associació Mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, l'Héctor Hernández, coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, en Joan Díaz, de l'Associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'Associació Mediambiental La Sínia, en Ramon Nieto, director de Serveis, Programació i Logística del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, i en Joan Carles Qual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià.
2: Embassament, paraula derivada del llatí versare. Pantà, de l'italià pantano. Un embassament és un dipòsit d'aigua format per la conca natural d'un curs d'aigua i una presa o paret que n'obstrueix el pas. S'utilitza com a sinònim de pantà, en el sentit de llac artificial que resulta de la interrupció d'un curs d'aigua amb una presa o pel fet de fer créixer un llac mitjançant una resclosa.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els embassaments són història viva, un patrimoni actiu lligat a la societat civil i a l'economia, la qual cosa encara actualment genera opinions contraposades pel que respecta al seu ús i la seva existència. Són signe d'identitat, com anirem descobrint en aquest capítol, i incideixen directament en la natura i la fauna. A la conca del Gaià, l'únic embassament que hi trobem és el del Catllà. L'Héctor Hernández ens explica el projecte inicial, la seva construcció, a qui afavoria, com era l'any 1971, com es va transformar i per què l'any 1973, i també ens parla de les seves mancances i errades.
3: Sí, sí. L'amic i company Jordi Sunyer va fer un article molt interessant sobre tot aquest procés d'intents d'embassaments a diversos llocs. Cal dir que el que semblava que tenia tots els números i no va acabar sent és el que es volia fer al Gorg Negre de Querol, que allà li tocava un embassament sobretot per donar aigua a abastir a la ciutat de Valls i que realment hagués sigut un impacte brutal pel Gaià, perquè és a la part alta, no? Per sort, entre cometes, aquest embassament no es va fer i va tocar més avall, cap aquí a la part baixa del riu. Un embassament que, al seu moment, a l'any 71, quan es comença a construir, és molt clar que serveix per la petroquímica. Un embassament baixet, de no masses metres, d'una capacitat més racional a lo que durava el Gaià, i que de cop i volta l'any 73 es transforma en el monstru que tenim ara, bàsicament per l'egoisme i l'especulació de les persones, perquè el que s'havia plantejat és que aquest embassament recollís aigua de l'Ebre i de l'Ebre se n'anés cap a Barcelona. I tot això es va fer sense tindre en compte quin terreny teníem. Teníem un terreny que es diu un terreny càrstic, o sigui, un terreny que té molts forats, per dir-ho d'alguna manera així fàcil. Per tant, arriba a una certa cota que l'embassament ja no s'omple més. És com una galleda que té tota una sèrie de forats. Quan arriba en aquell punt, pum, l'aigua es perd. Per tant, una obra que es va fer amb una idea molt concreta i que realment doncs, no va funcionar perquè no es van fer els estudis. I, a més, deixa'm dir-te que injusta en el fet de que en el moment que es fa aquest embassament ja totalment es tanca el cabal ambiental del riu. O sigui, que la construcció de l'embassament en cap moment va tenir en compte que el riu pogués tindre un cabal ambiental.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Per què i per a qui es va iniciar aquesta construcció? Quins altres projectes van existir? Escoltem en Pep Saragossa.
4: La presa la fan primerament per la indústria petroquímica, no? En aquell moment l'empresa es deia Petrol, no? Però també s'estava elaborant els projectes del transament de l'Ebre cap a d'aigua, cap a Barcelona. Va ser a finals dels 50, començament dels 60, hi va haver una certa remor de portar l'aigua de l'Ebre cap a Barcelona i es van elaborar projectes i es va acabar fent, doncs diguéssim, la presa, però la indústria química necessitava la presa, una presa que arribava fins a la cota 90, crec, 90. Ara actualment està a la 130, vull dir que hi ha una sèrie. I en aquell moment, doncs, bueno, quan van arribar a aquest nivell, la presa va quedar estabilitzada, van a seguir treballant perquè feien les comportes, però la presa no creixia. I llavors va haver un moment doncs, que van arribar les ordres, devien arribar de Madrid, es va eixamplar la base i es va elevar, aixecar fins a on és ara. És segurament perquè doncs, havien decidit fer el transament de l'Ebre. Aquí hi havia un projecte al Camp de Tarragona, dues preses, aquesta i la de Vilaverd, a l'Estret de la Riba. A l'Estret de la Riba també hi havia el projecte doncs, que la presa de l'Estret de la Riba serviria per abastir el Camp de Tarragona i la del Gaià, tot el Baix Penedès, diguéssim. No? Amb els càlculs aquests, això és un raonament meu, però jo em penso que els únics que amb els càlculs aquests que van fer no van comptar amb la mort de Franco. Vull dir, ell se'ls va morir l'any 75 i les coses es feien per decret i, esclar, va arribar un moment, que va haver aquell moment de que es va aturar i, bueno, va passar el que tothom sabem i, bueno, les coses doncs, després es van fer ja, doncs, diguéssim, una mica més ben fetes.
1: L'Héctor Hernández ha citat el projecte inicial del Gorg Negre de Querol. N'ampliem l'informació.
5: A principis del segle XX es va estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. S'explica a la guia El Gaià Recorregut i Patrimoni de l'editorial Violet. Querol, al Gorg Negre, trobem l'antiga estació d'aforament que es va fer per estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. És un projecte que data de l'any 1909, que va quedar oblidat fins l'any 1931 i que l'any 1932 es va reprendre. La Guerra Civil natura la construcció. Actualment hi trobem les restes de l'estació d'aforaments. La resclosa va servir per regar uns camps de conreu riu avall mitjançant una séquia que ara es fa servir de sender.
0: Ramó de Pedra.
1: La feina ben feta ens comenta en Pep Saragossa i de filtracions ens en parlava l'Héctor Hernández. Quines teories hi ha? Qui ho ha notat?
3: Sí, aquí hi ha moltes teories, eh? Per una banda, es diu que arriba fins al Vinyana, hi ha altra gent que encara defensa que la cova de Tarragona, que hi ha la cova subterrània, doncs l'aigua també forma part de l'aigua del Gaià. O sigui, hi ha diverses teories. El que sí que és cert, segur, és que els veïns i veïnes que tenen pous relativament a prop, doncs han notat en aquests anys d'embassament com realment al pou hi ha aigua i potser n'hi ha més i tot. Per tant, que sí, l'aigua va per sota i va infiltrant i va doncs, cap allà on ell creu. En tot cas, el que és segur és que no es queda l'embassament del Gaià.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Per posar-nos en context, en Joan Díaz ens presenta el riu Gaià per trams i alhora en contextualitza la situació a l'actualitat en les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur. Tres trams per entendre el que els nostres convidats ens aniran explicant.
6: Jo quasi que partiria el riu en tres trossets, no? La capçalera, que allà tenim uns problemes més aviat de poc cabal i diguem que les aigües no són tot lo cristal·lines que haurien de ser, sobretot perquè ara mateix l'afluent principal del Gaià en capçalera és la depuradora de Santa Coloma. I a la zona de Sant Magí de la Brufaganya hi ha una sèrie d'extraccions de pedreres que sembla que de tant en tant hi ha episodis de contaminació per sulfats. Unes aigües tèrboles, però en general diguem que el riu està prou bé. La zona mitjana doncs, seria des de Querol potser fins a la cua de l'embassament. Aquí, doncs, en condicions normals, fora l'excepcionalitat de la sequera, tenim un règim de cabals més acceptable, però el que tindríem doncs, són diverses poblacions que són petites, i com que són petites s'han quedat a la cua del sanejament de Catalunya. I llavors tenim zones de contaminació puntual. I del tram baix del Gaià doncs, seria des de l'embassament fins a mar, que diguem que estem millor que fa 11 anys, però que estem encara a la unitat de cures intensives. No?
1: En Joan Boronat recorda la gran gaianada del 1921, tot fent la reflexió del que ha significat la construcció del pantà del Catllà.
7: Sí, sí, es van dur les vies del tren, la línia de costa, l'actual línia del ferrocarril, doncs, que passa per Altafulla i va cap a Tarragona, no? Que ve de Barcelona i va cap a Tarragona. Aquestes vies se les van dur. Va ser un punt d'inflexió fins i tot doncs, amb el canvi de conreus. Inicialment s'havia projectat un pantà més amunt de l'actual, hi ha el terme de Salomó, a l'estret de Cadernal, en diuen, a Salomó, i això als anys 20 del segle passat, la pagesia no ho veia amb bons ulls, perquè deien, doncs, bueno, escolta, aquí quedarà l'embassament, no baixarà aigua pel riu, però una mica arran d'aquesta gran gaianada del 1921 es va tornar a reactivar aquest projecte que no es va materialitzar fins que Repsol, en aquell moment es deia Entassa, la companyia aquesta petroliera, doncs pels seus usos de refrigeració de la refineria d'allà de la Pobla de Mafumet, va construir el pantà. És una mica lamentable, diem, doncs, que el riu hagi perdut aquesta aigua, sobretot doncs, a l'hivern, que fluïa, però per altra banda, també és una garantia de que els pagesos puguin regar, perquè, clar, a l'estiu el riu s'assecava o baixava molt poca aigua i s'havien d'establir torns entre els pagesos per poder regar les hortes, regar de nit, també, no? Doncs ara, tot i que està sota mínims, com la majoria dels embassaments de les conques internes de Catalunya, garanteix que es pugui regar perquè la refineria en fa molt poc ús o gairebé nul de l'emmagatzament d'aigua que hi ha allí al riu, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura, que avui dia no arribaria perquè, com hem de recordar, el pantà del Catllà doncs, retindria segurament tot, gairebé tot aquell aiguat del riu el podria retenir perquè aquest pantà està molt sobredimensionat, té una cabuda enorme, desmesurada per lo que és el Gaià. Pensem que té una capacitat per uns 68 o 69 hectòmetres cúbics, que és més de la meitat del pantà d'Oliana. Si comparem amb altres pantans que tenim aquí a la província de Tarragona, el de Riudecanyes només és de 5 hectòmetres cúbics. Ja està tot dit.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Impactant el que ens explica en Pep Saragossa de la Gallanada del 2015 i de com la presa del riu Gaià fou cabdal per evitar mals majors.
4: L'any 1921 va haver una riuada molt forta i va fer molt de mal, diguéssim. No? Clar, el riu, la presa del riu Gaià, ara la funció que té és d'això, de laminar les riuades, les gaianades, que diem nosaltres. Nosaltres aquí diem gaianades. Tenim de tenir en compte que la riuada que hi va haver el dia de Tots Sants del 2015 va ser una riuada molt forta. Es recorda perquè a Agramunt hi va haver 6 morts en una llar de jubilats. No? Del Gaià no se'n va parlar. I del Gaià no se'n va parlar perquè doncs, tota l'aigua va quedar dintre la presa i no va fer cap mal. Si no hi ha sigut la presa, el que és la desbocadura del Gaià, el que és a baix, a Ferran, a Tamarit, el càmping és desaparegut i aquelles cases que hi ha al costat igual. Unes desenes de morts segurament hi haguessin sigut al baix Gaià.
1: Quin ha estat l'impacte de l'embassament en la fauna i el paisatge? Escoltem l'Héctor Hernández.
3: Realment, a part de l'impacte paisatgístic que es tindrà aquella estructura, segurament, tu bé ho dius, l'impacte més greu d'aquest embassament és la connectivitat fluvial. Això ha provocat una barrera infranquejable per moltes espècies, per una banda tot el que seria el sector dels peixos, i per altra banda espècies com, per exemple, la tortuga de Rierol i demés, que li és pràcticament impossible sortejar aquest espai. Per tant, des de la construcció de l'embassament, podem dir que segons la fauna aquàtica, tenim dos rius, el que seria la part amunt, en la qual trobem doncs, tota una fauna típica dels rius mediterranis, on tenim la bagra, el barb cua-roig, l'anguila, que són els peixos propis dels rius mediterranis, i, en canvi, a la part de baix, on realment doncs, el riu té aigua en els punts on té, i allà trobem alguna de fauna piscícola, però ja està.
1: Izaskun Mejías ens parla de les espècies que podem trobar als trams i com l'embassament n'ha dificultat la connexió.
8: Aquí també parlem dels peixos del riu, que clar, com que a la part de baix, no, a partir ja de Vilavella, Salomó, que està a la cua del pantà, doncs a la part damunt del riu no trobem quasi espècies autòctones. Sí que tenim el barcua roja i la bagra, i després hi ha l'anguila. El que passa que, clar, aquest animal normalment bueno, ve del mar i puja riu amunt. Com que es troba l'embassament, doncs no pot fer tot el seu cicle. I, bueno, i després sí que a la part de l'embassament doncs, trobem altres espècies, altres peixos, que són exòtics i que això doncs, dificulta que els peixos que viuen aquí al riu doncs, puguin conviure. Però són peixos molt més grans, que venen doncs, molt d'Amèrica o d'altres puestos que no deixen viure els que són d'aquí.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: En Ramon Nieto posa en escena la concessió de l'any 1979. El seu per què, què ha significat i també obre la porta del present i del futur. Ho fa dins de les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur.
1: L'amenaça és què decidirem fer entre tots. Què decidirem fer, no sé si després de que acabi la concessió de l'embassament o abans, perquè Repsol ara té alternatives que no tenia l'any 75. Quan es va decidir posar una refineria i un complex petroquímic a Tarragona l'any 75, doncs només es comptava amb aquest recurs. I va demanar aquest recurs a les autoritats competents, suposo, als que hi havia llavors, i van concedir una concessió per damunt del que tenien els regants. No? Una concessió molt per damunt del que el riu ha pogut donar mai, segurament. I es va donar per 75 anys a partir del 79, que és quan va fer l'acte de replantejament. Això s'acaba al febrer del 54 d'aquest segle.
0: De com l'embassament ha afavorit a les comunitats de regants, ens en parla en Joan Carles Gual.
2: La comunitat de regants tenia la concessió de l'aigua i tenien uns tants metres cúbics per segon. I clar, i aquesta concessió segueix sent dels regants i clar, quan se va crear l'embassament, Repsol era per agafar una mica d'aigua. I clar, però tal com està ara mateix, Repsol no pot agafar. Repsol fa el manteniment, se n'en cuida de tot i no té res a canvi ara mateix. O sigui que la comunitat de regants, tant de la Riera com del Catllà, perquè són les dues comunitats que reguem de l'embassament, podem donar gràcies a Repsol, que estem regant gràcies a ells, perquè ens mantenen l'embassament i ens arreglen totes les coses que s'han d'arreglar. Que si no fos per ells, potser no regaríem.
3: Ramó de Pedra.
0: Centrem-nos ara en els cabals ambientals, tan necessaris i que han estat un objectiu finalment aconseguit. L'Héctor Hernández recorda com la insistència i la implicació de la societat civil, creant el moviment Salvem el Gaià, va aconseguir-ho. Quines van ser les reaccions de les diverses parts implicades i què significa recuperar-lo? I sempre amb la mirada posada al futur.
4: Un acord històric que es va signar a l'estiu del 2010 entre, com bé dius tu, l'ACA i Repsol. Es va donar la casuística necessària i a través d'aquest conveni, doncs, a partir del 2011, que és quan va haver les condicions idònies perquè baixés aquest cabal, doncs s'han anat alliberant progressivament cabals ambientals que han permès, per una banda, anar recuperant el llit del riu, perquè va fer 40 anys que no hi baixava aigua i, per tant, el llit estava, el que és la llera del riu, estava molt degradada, a més amb el col·lector de les residuals i de més, i, per altra banda, doncs, que hi hagi aquesta connexió. Però més enllà d'això, de la part ambiental purament, et reitero el que et deia abans, la idea de que de cop i volta nens i nenes de la Riera, d'Altafulla, la gent gran, ostres, tornem a tindre el riu. Allò que vivíem una mica d'esquenes, doncs de cop a volta tornem a reivindicar-la, no? I segurament del cabal ambiental, a part de la part ambiental, que evidentment ha sigut molt important, doncs segurament la part social és la que crec que ha tingut el seu punt important amb aquest cabal ambiental. Sí, sí, realment ens hem fet pesats, si ho vols dir així, però realment, allò que et deia al començament, socialment volíem que això arribés. Per això creiem que no era la reivindicació d'una entitat ambiental com la Sínia, sinó que havia de ser més transversal. I, de fet, la primera vegada que convoquem Salvem el Gaià, hi ha més de 40 entitats de diversa índole aquí al Baix Gaià que donen suport. I n'hi havia moltes, doncs, com els Valls de Diables, els centres d'estudis, per tant, de la societat civil en general. I Salvem el Gaià, doncs, va ser un moviment que va ser capaç, des d'anar al síndic de Greuges a denunciar la situació i que allò mobilitzés després el Parlament de Catalunya amb el posterior resolució del cabal ambiental, fins fer una cosa que en aquell moment era il·legal, que era fer una enquesta entre la societat perquè votés si estava d'acord amb el cabal ambiental o no. Això va provocar bastant de rebuig, sobretot amb les comunitats de regants i els pagesos, perquè veien amenaçada el possible cabal del riu. Però estem molt contents perquè posteriorment i després amb el cabal ambiental que hem tingut, doncs s'ha demostrat que no era així, que de fet Salvem el Gaià sempre ha batllat pels interessos de la pagesia, perquè evidentment és bàsica i fonamental, faltaria els quatre pagesos que queden, no serem nosaltres que els espitjarem al clot, però sí que realment des de llavors Salvem el Gaià i la Sínia amb això hem fet un paper molt important per reivindicar i recuperar aquest cabal ambiental. quantes reunions, quants debats interns, externs. Mira, t'he de dir per això que en el nostre cas, i la recomanació per altres entitats, evidentment cada cas és un món. Aquí tenim Riudecanyes, que té una problemàtica molt greu i que segurament no es resoldrà de la mateixa manera que aquí. Però nosaltres el que ens ha anat molt bé ha sigut l'eina de la custòdia del territori. Des del 2017 tenim un acord de custòdia fluvial amb l'ACA i això, aquest acord de custòdia fluvial ens ha permès com a societat civil poder parlar de tu a tu amb l'administració. I això és un pas important, és una eina que tenim i que realment hem d'aprofitar. A vegades no ens acaba d'agradar certs punts, però sí que és cert que el debat és l'eina més important en aquestes situacions tan complexes per poder parlar. Ja et dic, en casos com els companys de Riudecanyes, doncs allà hi ha unes problemàtiques molt greus que no sé si a través de la custòdia fluvial seran capaços de poder-ho desencallar. Però en el que és el cas del Gaià, amb paciència i amb aquesta eina, que és la custòdia, doncs a poc anem traçant el camí que ens imaginem de futur, que ha de ser un cabal pel riu que respecti realment les seves característiques i un petit embassament, doncs això que dèiem abans, no? Aquest assegurament seria el punt final i en el qual doncs salvem el Gaià i en aquest cas la Sínia, doncs creiem que haurem aconseguit el nostre objectiu. A veure, hi ha una cosa que és ben certa, que encara falta un paper més endavant, suposo que després parlarem de quin és el futur d'aquest embassament, però certament s'ha fet un pas endavant amb el cabal ambiental i això, per exemple, ha permès que en els moments en els quals flueix aquest cabal, doncs una espècie com l'anguila doncs pugui remuntar fins a peu de l'embassament. I a dia d'avui n'hi ha la desembocadura, però també n'hi ha les petites zones humides que s'han format a les rescloses que tenim aquí, no? I per tant és un goig allà al Catllà tornar a veure anguila. Això ens demostra que la natura, si l'ajudem, si li tornem a donar allò que necessita, que en aquest cas és un cabal al riu, doncs ella respon positivament. Poblacions de tortuga doncs també realment han notat aquest cabal ambiental, però certament la part negativa és que aquest cabal segueix sent insuficient. O sigui, tenim un cabal ambiental que segueix depenent en part de les captacions que fa Repsol de l'aigua. És evident que ara no fa cap captació, perquè el cabal és el que és, de fet no entra aigua al riu a l'embassament des de fa més d'un any, però sí que és cert que quan hi ha aigua, Repsol segueix agafant part d'aquesta aigua i això minimitza una miqueta el cabal ambiental que podria tindre el riu. Per aquest motiu, des de la Sínia ja fa temps que estem reivindicant que s'ha de fer un pas més endavant i aquest pas ha de ser que Repsol ja deixi d'agafar definitivament aigua d'aquí. Té moltes alternatives, té l'aigua regenerada de l'Edar, té els pous. Per nosaltres és important l'aigua regenerada com a eina bàsica que pot utilitzar la petroquímica i, per tant, això hauria de permetre que tota l'aigua que arriba al Gaià doncs es pugui destinar una petita part per les comunitats de regants i la resta, ara sí, de veritat, doncs amb un cabal que realment doni al riu l'aigua que necessita.
3: Ramó de Pedra.
0: Hem pogut escoltar tota la problemàtica que suposa la construcció d'un embassament, com afecta el nostre paisatge i, de retruc, a les nostres vides. És per aquest motiu que la societat civil cada vegada més participa en la lluita per l'aigua. La importància dels cabals ecològics és un punt important per recuperar la fauna del riu, entre la que trobem els ocells. Heu endevinat els noms dels que ens han acompanyat avui?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Abellerol, Merops apiaster.
3: Un dels ocells més acolorits, que viu d'abril a setembre als camps oberts.
5: Blauet, Alcedo atis.
3: Un dels ocells més espectaculars que viu al riu. El podem identificar per les plomes blaves tots els mesos de l'any.
5: Mussol comú, Atene noctua.
3: Au que habita els camps oberts durant tot l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
1: Salut activa.
2: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
3: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas dels problemes, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar que com mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat. Equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions

0: són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot dels voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat, recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més. I, per tant, la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda se'n tornem-hi amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
0: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta ACOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com en l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
10: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
9: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
0: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
11: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
12: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
11: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
0: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
13: Bon dia, Helena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
14: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
13: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
14: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
13: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda i algun contacte previst amb les administracions?
14: Nosaltres ho hem demanat una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament. No?
13: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
14: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
13: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat?
0: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
15: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
16: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
15: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
17: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
0: El govern començarà a pagar les primeres prestacions exprés a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis De La Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. I amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pere. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars, turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial, no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
7: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir rebestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
9: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana. No de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
8: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
10: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
11: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
10: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
12: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
2: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
12: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
1: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
13: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
14: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
13: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
15: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa, més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
16: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
15: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
16: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
15: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
1: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis De La Fuente, es mostra confiat.
17: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
18: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa LEN, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
19: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui 100% convençuda.
18: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
1: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats.

0: I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la 5ª edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Si t'imagines el so de la terra, probablement pensis en onades de mar, el cant dels ocells o el bullici de les ciutats. No obstant això, hi ha un so molt més subtil que emana del nostre planeta, imperceptible per a l'oïda humana, però detectable per instruments científics. Aquest so, conegut com la humiliació de la terra, és una vibració constant de baixa freqüència que ressona a través de l'escorça terrestre. Es genera per una combinació de factors com l'activitat sísmica, les onades oceàniques i l'atmosfera. Tot i que no ho podem escoltar directament, la humiliació de la terra proporciona informació valuosa sobre l'interior del nostre planeta i els seus processos dinàmics. Els científics han estat estudiant la humiliació de la Terra durant dècades i han utilitzat aquest so per rastrejar el moviment de les plaques tectòniques, mesurar la profunditat dels oceans i fins i tot detectar l'impacte dels grans terratrèmols. En els últims anys, la tecnologia ha avançat prou com per permetre que els científics registrin la humiliació de la Terra amb més precisió que mai abans. Això ha portat a nous descobriments sobre l'estructura interna de la Terra i la seva resposta als canvis ambientals.
1: La xarxa de comunicació local.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es pot fer o es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita.

0: del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
0: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. En parlarem tot seguit amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
2: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant, precaució. També hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques, sol. I ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. I els mosquits, que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més perquè la situació serà molt tranquil·la i, sobretot, molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o de les valls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, amb mínimes que han baixat cap als 8-10 graus. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'Alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser doncs tan fortes com les que hi havia, sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa, i de fet de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir una colla de setmanes per endavant, i n'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els 83 dòlars per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
5: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
0: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
6: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
0: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una visita preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
7: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Sémper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
8: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
9: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
11: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
10: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
0: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
12: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
13: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
12: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat al punt de sortida.
0: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la o per alliberar aquest entorn de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
1: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics. per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
0: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia.
0: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
14: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials. La indústria, el que ens aporta, a diferència d'altres sectors, és, a part de la qualitat en el treball que té, perquè hi ha millors condicions de treball en la indústria que en els altres sectors, dona dos altres elements importants. Un, l'equilibri territorial. Si a Catalunya podem parlar de la Catalunya buida, és perquè indústria, com per exemple l'agroalimentària, doncs està molt repartida pel territori, especialment a Lleida i a Girona. A Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van emigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I, per tant, porten cohesió social. I, per tant, també ara, doncs, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social doncs, amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és, evidentment, créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos, es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància doncs, d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
0: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sectors estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
14: No està fallant. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, pot passar això. Els zeros aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions, més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització, no? I, per tant, jo crec que aquí necessitem doncs, unes legislacions per protegir aquestes ocupacions. També depèn de l'impacte, una qüestió és Nestlé, l'altra és Nissan, cada una, però sí que és cert que en poc temps n'han coincidit unes quantes i totes tenen el denominador comú que són multinacionals.
0: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte, encara que és preliminar, entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i, sobretot, a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
14: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint, a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia. No? I per tant esperem que es consolidi aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona, la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació. I un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més d'aquesta situació de l'Iran o els aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen als Estats Units són més cars i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu del petroli, que és molt car allà als Estats Units. No? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de denunciar la part humanitària de les vides humanes que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina. Hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli, o d'altres, doncs, en els fertilitzants en l'agricultura. Per tant, no som conscients, a vegades, del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc, com són aquestes, doncs, en aquest cas, de la guerra a Iran.
0: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
14: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador, per cert, del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
15: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: Al grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. a 9:15 explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: El dofí rosat, conegut científicament com a Inia geoffrensis, és una de les criatures més singulars i fascinants dels rius de l'Amèrica del Sud, especialment de la conca del riu Amazones. El que el distingeix és el seu color inusual i el seu comportament intrigant. Tot i el seu nom, els dofins rosats no són de color rosa brillant, sinó que la seva pell pot variar des d'un to rosa pàl·lid fins a un to rosa més intens. Aquest color es deu a la manca de pèl dels dofins i a la vasodilatació dels vasos sanguinis a prop de la superfície de la pell, cosa que provoca que la sang vermella es reflecteixi a la superfície de la seva pell, donant aquesta aparença rosada. A més del color únic, aquests dofins són coneguts per la seva intel·ligència i el seu comportament social complex. Sovint se'ls veu en grups familiars als rius, caçant peixos i crustacis. També són coneguts per la seva comunicació vocal, utilitzant una varietat de xiulets i clics per comunicar-se entre ells. Tot i això, el més sorprenent és la seva relació amb les comunitats locals. En algunes cultures amazòniques, es creu que els dofins rosats tenen poders màgics i es poden transformar en éssers humans. Com a resultat, aquestes comunitats han desenvolupat una relació especial amb aquests dofins, considerant-los guardians del riu.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
6: crear una estació soterrada d'busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%.
5: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: coses, eh? Li pot donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa de la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen, com pot afectar això els costos de producció de les empreses catalanes? Podem esperar un cert alleujament per a sectors com, per exemple, la química, la metal·lúrgica o la logística?
3: Sí, clar, si els preus acaben moderant, de la mateixa manera que el consumidor final sortirà afavorit per la baixada de preus, la indústria també sortirà afavorida per la baixada de costos energètics. La indústria catalana és molt dependent, hi ha sectors altament intensius en l'ús d'energia i, per tant, això generarà un alleujament i un impacte molt favorable sobre els costos. De fet, l'índex de preus industrials, que és l'equivalent a l'índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus que paguen, dels béns que paguen les indústries, a Catalunya s'ha situat en un 5,5% anual en l'última dada, i això, evidentment, és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió. Tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament. Quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
3: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. Però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint, o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta AZOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Jo, de veritat, la fortalesa i la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
4: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
6: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir rebestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
7: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana. No de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
6: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana, en aquest àmbit concret, és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
9: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
8: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
10: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla, instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
11: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El Catemporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
12: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes, per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o en un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
11: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
1: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
13: Sí, no va passar de l'empat. Sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente 2 catalans, Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
14: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
13: Les altres dues seleccions del grup A també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a un punt el nombre de gols, però fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els dos millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
15: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
16: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya. Crec que serà una gran final, igualadíssima.
13: Ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
17: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
18: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo, sé que ho trobaré a faltar, mentre els hi deia a les jugadores, els hi deia, ho he fet, però no us puc dir que estic en estil 100% convençuda.
17: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
13: Un altre adéu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims de l'entitat. I el Vila-sana ha celebrat una dècada la màxima categoria de l'hoquei estatal guanyant el títol de Lliga per primera vegada. Ho feia aquest cap de setmana a la pista del Fraga amb un triomf que certifica l'autoritat de les del Pla d'Urgell. És una informació de l'Eva Cortijo de Lleida Televisió.
19: Des d'aquesta imatge del 2017, quan el Vila-sana va pujar a Girona a l'hoquei Lliga, fins ara el club s'ha anat superant i ha anat fent història. En aquests 9 anys i 10 temporades han passat per l'equip jugadores argentines, portugueses, xilenes, franceses o amb passaport italià. Maria i Victòria Porta són les úniques dues que van pujar i que encara hi són. De fet, són dues de les referents d'aquest equip, amb Maria Porta com a capitana. Darrere seu, Lucia Gudo i Sandra Coelho són també dues de les veteranes, perquè totes dues van arribar a la temporada 21-22 i fins ara. Dai Silva, retirada enguany, i Anna Salvat són també dues jugadores que ja són de la casa de Vila-sana, perquè no s'han mogut des que van arribar a la temporada 22-23. Flor Felamini ha deixat un gran record amb dues etapes com a jugadora groga i han coincidit un altre parell de germanes, Julieta i Vale Fernández, argentines amb passaport italià. En tots aquests anys, dos entrenadors, Jordi Capdevila i Lluís Rovero. L'any vinent, a totes les internacionals que ja hi ha de diferents països, s'hi sumarà una altra amb Espanya, l'asturiana Sara Roces, que deixa el Benfica per tornar a l'hoquei Lliga i, com ella diu, juga amb una de les millors jugadores del món, Lucia Gudo.
13: Bona feina ha fet el Vila-sana aquests últims 10 anys, ara celebracions merescudes.
1: Fins demà, Cristina.
13: Que vagi bé.
1: Doncs demà hi tornem a les 7. Aquí us espero. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Un altre acord, un altre alto al foc, una altra fotografia de dirigents donant-se la mà mentre el món conté la respiració. Però convé dir les coses pel seu nom. Un alto al foc no és la pau, és com a molt una pausa. L'acord entre els Estats Units i l'Iran és una bona notícia perquè atura almenys temporalment una escalada que podia incendiar encara més l'Orient Mitjà, però seria ingenu presentar-lo com una solució definitiva. Les causes profundes del conflicte continuen intactes, la desconfiança mútua, la lluita per la influència regional o els interessos geopolítics d'una llarga història de provocacions i represàlies. També cal desconfiar del triomfalisme. Massa sovint els governs venen aquests pactes com una victòria diplomàtica mentre eviten explicar quines concessions han fet o quins compromisos reals estan disposats a complir. La pregunta important no és qui ha guanyat la negociació, la pregunta és quins mecanismes creïbles hi ha perquè els compromisos es respectin quan desapareguin els titulars. I també hi ha una altra qüestió incòmoda. Les grans potències acostumen a parlar de pau quan el cost de la guerra esdevé massa alt, no necessàriament quan han resolt els problemes que l'han fet provocar. Per això la història és plena d'alts al foc que han acabat sent només una pausa abans de la següent crisi. Celebrem, doncs, qualsevol pas que eviti més destrucció, però mantinguem l'esperit crític. La pau no es mesura pels comunicats oficials ni per les rodes de premsa, sinó es mesura pel temps que dura, pels compromisos que es compleixen i per les vides que realment deixa de posar en perill. I això avui encara està per demostrar. És dimarts 16 de juny de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 de matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'una codinenca parlarà amb Josep Maria Vilardell, propietari i director de Petardos CM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. I després l'Isaac Muntades entrevistarà Amadeu Rosell del Festival 5 Sentits. L'Amadeu és el president del Consell Comarcal. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, on avui amb ell parlarem sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. I després, com sempre, aquí a l'estudi a 10:45 tindrem en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què sí que vol a xarxes i acabarem el programa amb el traster. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia.

0: En un acte de coherència i oportunitat, segons expliquen els impulsors, Tona va decidir fer un quart de segle convertir-se en un municipi pioner a Catalunya en la implementació del sistema de recollida porta a porta. 25 anys després, les xifres de reciclatge avalen l'èxit de la proposta. Andreu Jiménez.
1: Fa 25 anys que l'Ajuntament de Tona, amb el suport de la Mancomunitat, la Plana va decidir tirar endavant un sistema de recollida pioner a Catalunya en aquell moment, el porta a porta. Després el van seguir municipis com Balanyà, Taradell i Viladrau. La decisió es va prendre perquè la incineradora de la Mancomunitat, que tanta divisió havia generat, començava a ser un problema econòmic per l'ens supramunicipal. Joan Rovira és un dels impulsors.
2: Em fa il·lusió quan parlo amb algú i em diu, ara a tal poble també ho faran, no aquesta comarca. I penso quants quilos de matèria orgànica hem evitat d'abocar, quants envasos plàstics i de més hem deixat d'abocar, que s'han recuperat.
1: L'aposta va ser un encert i les dades ho avalen. L'índex de reciclatge dels municipis de la Mancomunitat l'any 2000 era del 16,22% i el 2024 se situava en el 82%. Si el 2004 recollien 5.500 tones de fracció resta i 2.225 d'orgànica, 20 anys després les dades s'han revertit. En són 4.535 les tones d'orgànica i 2.194 de rebuig que han anat a l'abocador. Pere Medina, president de la Mancomunitat La Plana.
3: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%. Per tant, tenim tot aquest marge de millora. Què representa això? Doncs estem parlant de gairebé 136.000 tonelades de residus que hem estalviat en vigar a l'abocador d'Orís i això ens ajuda tant al medi ambient com a la Generalitat, com als ajuntaments, com a tots, perquè al final els abocadors són finits.
1: El porta-a-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per treballar la taxa per comportament. En parla Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
4: Al cap de 25 anys podem dir que es recull més i millor que mai i en aquests moments també ens han ajudat a implantar, l'any passat vam canviar tots els cubells, el tema dels cubells xipats, tot de cara a la taxa justa, no? Aquesta normativa europea que ara és nova, que haurem d'implantar en algun moment i que els cubells xipats doncs, ens ajudaran a definir-ho.
1: L'objectiu de Catalunya és que el 2030 reciclin el 60% dels residus i el 2035 el 65%. Xifres que avui els pobles de la Mancomunitat ja superen. Des de l'ENS estan disposats a assumir els reptes que s'han d'entomar referents al reciclatge, però per fer-ho demanen posar al dia la planta de triatge i que els municipis que fan els deures tinguin un retorn més just.
0: Ja s'ha posat en marxa la nova campanya d'antiincendis a Sant Feliu de Codines amb la tradicional trobada al Mas Peré per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. Laia de Déu, una codinenca.
5: Les pluges abundants d'aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyó i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges, però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifà, membre de l'ADF.
6: Aquí hem estat parlant una mica, sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaríem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
5: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols. Una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADF, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Escoltem a Marc Barrubés, membre dels voluntaris forestals de Sant Feliu.
7: És una manera de trobar-nos la gent implicada en la prevenció immediata aquí a Sant Feliu i Rodalies, també les ADFs de Sant Llorenç i de, bueno, el Pinyó, que és Sant Llorenç, Gallifa, Sant Feliu i Vigues, i, bueno, i gent propera i gent voluntaris, doncs això. I una manera també veure'n les cares, perquè si no a vegades les comunicacions via WhatsApp i coses així doncs queden una mica impersonals, també és una mica veure'ns, explicar la situació, tornar a provar com cada any les motobombes, veure que tot funcioni bé.
5: Una de les notícies positives és que després d'uns anys en què preocupava la manca de relleu generacional, tant a l'ADF com als voluntaris forestals han incorporat nous membres. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotia, aquest estiu també es reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
8: La diferència principal aquest estiu és a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reverteix en recursos aquí, i això doncs té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així en Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, amb molt més activats, presents al territori.
5: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu.
0: I Camprodon vol començar al setembre les obres de la segona fase de la carretera de Sant Joan i Isaac Muntades.
9: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel PUOSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
10: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
9: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
11: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta bodera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Moder, el cos Magrat, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
9: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Moré fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mar Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
0: I ahir, 15 de juny, va ser el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials va presentar la campanya Ja Vindràs, una iniciativa de sensibilització que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva envers l'envelliment. Andreu.
1: L'edatisme és la discriminació per raó d'edat per associar estereotips i prejudicis a una persona només per l'edat que té. En la gent gran està molt normalitzat i moltes vegades és invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya per fer-hi front. Amb el lema Allà vindràs, s'ha portat a terme amb la implicació directa de les persones grans. En parla Núria Serra, tècnica d'Osona Acció Social, i Josep Maria Freixanet, vicepresident del Consell de la Gent Gran d'Osona.
12: Decidir per aquesta persona, no tenir en compte l'opinió, considerar que aquesta persona és dèbil o que és vulnerable només perquè té una xifra, té una edat determinada, i no escoltar aquesta persona.
13: Aquestes baules que té l'edatisme i que segurament no es veuen i tal, tenen un impacte directe en l'autonomia personal de la gent, tenen un impacte directe en la salut de la gent. Volem i necessitem tenir veu, no? I volem tenir veu.
1: La gent que apareix a la imatge gràfica formant part del Consell de la Gent Gran d'Osona i les frases que s'han extret de les converses amb ells. Tot plegat es pot trobar en diferents formats, tant físics com digitals. Fa uns mesos, el Consell també va actualitzar el Pla contra el Maltractament a les Persones Grans que va elaborar fa 15 anys. Ara també busquen la sensibilització social envers l'edatisme i reforçar el coneixement d'aquesta problemàtica entre la ciutadania per promoure una mirada més respectuosa envers l'envelliment.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha anunciat que el proper 3 de juliol inaugurarà la nova escola bressol del poble, l'edifici de nova creació, i s'està construint a tocar de l'escola infantil i primària del poble, Laia.
5: Precisament un dels motius del trasllat és acostar la llar d'infants a l'escola per facilitar el pas d'un centre a l'altre. Qui també agrairà el trasllat seran les famílies amb un fill a cada centre educatiu, que estalviaran trajectes. Actualment, l'escola bressol del CUC està situada al centre del poble, al costat de l'Ajuntament. La nova ubicació és a la plaça 1 d'octubre. L'alcalde d'Oló, Xavi Baraut, explica que estan acabant els últims detalls.
14: Bé, què falta? Falta alguna cosa d'exterior, molt poca cosa. Vull dir, demà, per exemple, tenim la legalització de la baixa tensió, que són els últims detalls que falten per acabar de tenir la llar. La llar d'infants a punt. I sí, hem posat la data del 3 de juliol per fer la inauguració, fer una visita a unes portes obertes amb representants de Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, per tal d'inaugurar aquest projecte.
5: El nou centre té un cost d'uns 475.000 euros i l'Ajuntament ha demanat una subvenció del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona que cobreix el 60% del cost. El nou edifici serà d'una sola planta, amb una capacitat per a una trentena d'alumnes. Hi haurà tres aules on es podrà dividir els alumnes per edats. També hi haurà millores pel professorat amb una sala de treball més gran, espais polivalents, menjador i una sala per preparar els àpats al costat. Igualment, hi haurà una nova zona de serveis i dutxes. El centre també tindrà una sala dormitori i un pati.
0: I a Can de Bànol es vol reobrir el bar del pavelló al setembre, Isaac.
9: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara, l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts, al ple de dijous.
15: Els 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament uns 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. Havíem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
9: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: Igual la temporada de futbol ja enfila la recta final, el MIC FUTFEM agafa el relleu i converteix Osona en l'epicentre del futbol femení. Andreu Jiménez.
1: La tercera edició del MIC FUTFEM va batre tots els rècords amb 5 seus, 11 camps i la participació d'un miler de jugadores repartides amb 82 equips arribats d'arreu de l'estat i també d'acadèmies vinculades a clubs nord-americans. Marta Blaiva és responsable del torneig.
16: Vam començar una primera edició amb 30 equips i ara ja superem els 80, així que això ens demostra doncs, que s'està apostant pel futbol femení i que hi ha un creixement darrere. Fa uns anys no teníem aquestes oportunitats, cada vegada n'hi ha més, cada vegada també s'està fent millor. I al final, doncs, nosaltres també una mica la filosofia que tenim als tornejos MIC és que les jugadores puguin tenir una experiència el més similar a ser professionals possibles.
1: L'edició va comptar amb la primera presència internacional del torneig. El Català Academy de la República Dominicana també va ser-hi per primera vegada al Madrid Club de Futbol i van repartir grans noms del futbol català com el Girona i el Barça. Oriol Pons és l'entrenador de l'U12 del Barça.
17: Estem molt contents d'estar aquí perquè al final és una forma de que les nostres jugadores es posin en contextos nous, a diferents tipologies de joc que ens fan adaptar-nos i treure un rendiment que potser tu sempre és el que nosaltres estem acostumats, i com a experiència amb el torneig, doncs molt contents, la veritat, ens han acollit molt bé, tot molt fàcil, i res, estem molt contents d'estar aquí.
1: Les cinc diferents categories es van disputar a l'estadi Hipòlit Planàs de Vic, l'OAR de Vic, Manlleu, Tona i Gurb. També hi va haver participació osonenca amb l'OAR, la Fundació Vic, el Manlleu i el Vic Riu Primer. Gaudint de l'experiència i patint una mica la calor, Laia Morcillo és jugadora del Vic Riu Primer.
18: No és la primera vegada, ja hem jugat diversos cops i és molt divertit i ens ho passem molt bé. Quan juguem amb nenes que ens coneixem, doncs fa gràcia, dins del camp pues, som contrincants, però fora del camp ens saludem. I ens estem passant molt bé, estem competint, però fa molta calor.
1: Després de dos dies de competició, els guanyadors van ser la Fundació Unió Esportiva Cornellà en la categoria U10, el Reus en la U12, el Sabadell en la U14, el Font Santa Fatjó en la U16 i el Terrassa en la U19.
0: Què implica aixecar la persiana d'un comerç, atendre clients o gestionar un negoci de proximitat? Això és el que han pogut fer una quarantena d'infants de les escoles cardedeuenques, Mil·lenari, Les Aigües, Can Manet i Corbella, gràcies a Botiguers per un dia. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
19: Doncs sí, Iona, així és, i és que aquesta és una iniciativa que va recuperar la xarxa de comerç amb la col·laboració de la Comunalitat de Cardedeu amb l'objectiu de conscienciar de la importància del comerç local. Enguany s'han celebrat en dos dies diferents gràcies al gran èxit de participació de la darrera edició. Escoltem a Mariluz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
20: Bueno, perquè són coses que s'han d'ensenyar des que som petits, saps? És un costum que hem d'adquirir, igual que aprenem a caminar. Hem d'aprendre a que hem de conviure en comunitat i hem de viure del comerç local i fer créixer el comerç local, que és el que, al cap i a la fi, és el que ens manté a tots i és el que fa comunitat.
19: En aquesta edició hi han participat 16 establiments del municipi. Durant tot el matí, els participants han pogut conèixer de primera mà el dia a dia dels comerços, col·laborant en diferents tasques i compartint experiències amb els botiguers i botigueres, com per exemple l'Eli Galera de la Pastisseria Sant Lleí.
21: Ens aporta, jo crec, el fet de donar a conèixer l'ofici, en el nostre cas, de donar a conèixer a la xarxa de botiguers d'aquí del poble i, doncs, a passar una estona ben acompanyades.
19: Més enllà de descobrir un ofici, l'activitat també busca reforçar el vincle entre les noves generacions i el teixit comercial local, una experiència que, segons expliquen els mateixos participants, els permet veure amb altres ulls la feina que hi ha darrere de cada botiga.
22: He ajudat a ordenar els llibres que faltaven, hem obert caixes que encara no estaven obertes, hem ficat bolis que faltaven i també hem cobrat a client.
19: Des de la xarxa de comerç asseguren que la resposta dels infants ha tornat a ser molt positiva i destaquen l'interès i la implicació mostrats durant la jornada.
20: Quedaríeu parats de les ganes que té la canalla i la il·lusió que els hi fa estar una tarda i en una botiga i conèixer la part del comerç des de dins. Estan encantats.
19: En propostes com aquesta, Cardedeu continua treballant per acostar el comerç local a les noves generacions i reforçar el paper dels establiments de proximitat com espais de relació, aprenentatge i vida comunitària.
0: La vesprada de Llinars creix i s'ajunta amb el Novat Festival, Enric.
19: Doncs sí, així és, Ona, i és que Llinars del Vallès oferirà aquest any de nou una proposta comercial lúdica i festiva per tots els públics des del 26 fins al 28 de juny. El Parc Corbella acollirà la tercera edició de la vesprada. D'aquesta manera, el cèntric Parc Llinarsenc es transformarà en un espai obert a l'aire lliure de cultura, gastronomia, comerç local, artesania i oci familiar. Com comentàvem, la novetat d'enguany és que el Nomad Festival s'integra a la vesprada, i és que amb més de 80 edicions a Catalunya i amb més de 2 milions de visitants acumulats, el Nomad significa una proposta itinerant que fusiona música en directe, food trucks, market de disseny i activitats familiars en un entorn cuidat i amb una estètica mediterrània molt característica. Cada any recorre diverses localitats de Catalunya amb l'objectiu de crear espais de trobada, cultura i experiències compartides. A Llinars, el festival serà de 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, amb entrada totalment gratuïta, oferint una programació contínua pensada per a tots els públics, ja que un dels grans atractius serà el Petit Nòmad, una zona dedicada als més petits en jocs, tallers i activitats pensades per estimular la creativitat i el joc lliure. De fet, al llarg de tot el cap de setmana hi haurà espectacles familiars en diferents franges horàries, consolidant el festival com una proposta ideal per compartir en família. Expliquen des del consistori que s'ha de tenir en compte que en aquesta primera edició a Llinars tindrà un valor especial en format part de la vesprada, una celebració que omplirà el parc dels Corbera, com hem comentat. La incorporació del Nòmad suma una proposta cultural contemporània que reforça aquesta oferta comercial, gastronòmica i d'oci del municipi i amplia també el seu atractiu tant per als veïns com per als visitants.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. Pep Acosta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal? Benvinguts a la informació meteorològica. Dies de calor, dies d'anticicló, dies en què l'aire no es renova, està quiet i es va escalfant cada vegada més. Estem en els dies de més hores solars de tot l'any. Per tant, aquesta quietud meteorològica afavoreix això, que l'aire no es renovi, que l'aire es vagi escalfant i que hi hagi més calor cada vegada. I a les tardes creixen forces nuvolades i ahir es van produir tempestes a la zona del Pirineu, però que els pròxims dies no es repetiran d'una manera tan important. Per tant, la inestabilitat de tardes també anirà a menys. I és que és això, aquest anticicló va guanyant protagonisme i es va intensificar la calor. I atenció, la pròxima setmana serà Sant Joan, que podríem tenir la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. Problema PAMS. Aquesta nit encara s'ha pogut dormir relativament bé, per sota dels 20 graus, moltes temperatures, encara es dorm una mica bé, ràpidament hi ha pujant el termòmetre, i avui les màximes superant els 30 graus en bastantes zones de les nostres comarques. Temperatures de ple estiu gairebé, molts pocs núvols al matí, i a la tarda creixement de nuvolades que puntualment poden deixar quatre gotes a la zona del Pirineu. No crec que les nuvolades siguin tan importants com les d'ahir i deixin tempestes com les d'ahir, seran més puntuals i no deixaran tants litres ni a tantes zones com ahir. Els vents febles, com he dit abans, no renova aquest aire, i per tant aquest aire, com el no renovar-se, es va escalfant cada vegada més, fruit de que el sol cada vegada va escalfant i no pot renovar-se aquest aire. I això, anticicló per dies, tranquil·litat per dies i temperatures més altes. Moltes gràcies, bon dimarts, adeu.
0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà. A partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb en Josep Maria Vilardell, el propietari i el director de Petard UCM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya per parlar sobre la revetlla de Sant Joan, que la tenim ja a tocar. I després l'Isaac Muntades entrevistarà el president del Consell Comarcal del Ripollès, l'Amadeu Rosell, per parlar sobre el Festival dels Cinc Sentits. I a partir de 10:00 en Joan Carles Arredondo parlarà sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
4: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
23: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
4: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
23: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
6: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
7: Avui, un cotxe per moure'm.
8: Demà, una furgoneta per treballar.
7: I demà passat, un monovolum per viatjar.
8: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
7: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
8: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
7: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
10: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
24: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
25: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
26: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
27: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
25: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9 FM.
28: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
27: Jazz It.
28: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
25: Jazz It. Dilluns a 11:15 de la nit al 9 FM.
3: El 9 FM. El nou so d'Osona.
29: Territori 17.
0: Són 10:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Ona.
0: Doncs va, començarem fent un repàs de les portades dels diaris catalans. Començarem per La Vanguardia.
1: Així és, Ona. Començarem per La Vanguardia, com sempre, que avui el que titulen és el següent, Un moment, que ho estem aquí obrint, ja sabem que l'internet a vegades ens juga una mala passada. El titular, el govern central aporta 709 milions a la gigafactoria d'Illa de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, ACS i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. I la imatge, doncs, hem de parlar del conflicte que hi ha ara mateix entre Rússia i Ucraïna, i bé, doncs ahir Rússia de nou va tornar a bombardejar la ciutat de Kiev i ho va fer en un dels edificis històrics i més singulars de la ciutat, que és la catedral, on ahir va ser bombardejada i es veu la imatge, doncs, plena de fum i també diversos, i també una mica de foc a causa d'aquest bombardeig per part de l'exèrcit rus.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari, ara.
1: El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. I a la imatge es veu a Donald Trump, que ja ha arribat a França, arribant a Ginebra, en aquest cas, per participar a la cimera del G7 just després d'anunciar aquest acord amb l'Iran. I una altra notícia que avui doncs volen destacar al diari ara, doncs ahir Espanya va votar el Mundial i va empatar contra Cap Verd per un empat a zero.
0: Seguim, Andreu, per El Periódico.
1: El Periódico, que avui obre el seu diari I llegim, l'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. I la imatge destacada, doncs, llegim, un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd per 0-0 en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine va jugar sense èxit els últims 20 minuts. I a la imatge, doncs, es veu els futbolistes de Cap Verd celebrant aquest històric empat, ja que era el primer partit dels taurons blaus en un Mundial, i també surt a Lamine Yamal marxant, doncs, decepcionat.
0: Una mica decebut, sí.
1: Després d'aquest empat de la Roja, que en teoria havia de guanyar aquest Mundial ahir mateix.
0: Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Parla del Punt Avui.
1: Que el Punt Avui sempre ens porta portades molt il·lustratives i la d'avui, ho podríem dir així, és d'aquestes característiques. Final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat per als escàndols de corrupció. I a la imatge es veu com una il·lustració de Pedro Sánchez en blanc i negre, doncs, pensatiu.
0: Cap cot, també,
1: sí, així com pensant. De veure què passa en aquest darrer any de legislatura, on s'espera que, sobretot els partits de l'oposició, que hi hagi eleccions abans del juliol.
0: Mm-hmm. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: La resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. La negociació entre Estats Units i Iran afronta com a programa nuclear de Teheran, que és el punt clau que s'ha de negociar. Mm-hmm. L'aixecament de les sancions i el rebuig d'Israel a retirar-se del Líban també fa que hi hagi, doncs, que es posi en risc aquest acord de pau. I la imatge, doncs, veiem l'espectacle sangrient que es va dur a terme ahir a la Casa Blanca, ja que Donald Trump, als seus 80 anys, doncs, va celebrar als peus de la Casa Blanca. Van haver-hi diversos combats de la UFC, entre els quals hi havia el boxejador d'origen espanyol d'origen georgià, Ilia Topuria, que va perdre el seu combat, i és la imatge, doncs, bé. Uh-huh. Milionaris organitzant combats, cosa com feien abans els romans.
0: 100%, doncs, 100%.
1: Igual, ara portat en ple segle XXI.
0: Mare meva. Seguim, Andreu, per la portada del Mundo.
1: El PSOE va activar la cloaca 16 hores després de la carta de Sánchez. Ferraz va ordenar assumir els costos de 10 al matí següent de que Sánchez es va recluir a la Moncloa, i la lampista va intentar reclutar a Villarejo a compte del PSOE per acusar la família de Marchena. I a la imatge, doncs, veiem a Lamine Yamal, l'estrella de la selecció espanyola, i el que llegim és depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Bé, doncs també el Mundo, evidentment, com a diari espanyol, doncs, fa ressò d'aquest empat de la Roja.
0: Mm-hmm. Seguim, Andreu, ara per la portada de La Razón.
1: Que igual, com llegíem el titular del Mundo, és el mateix, eh? Ferraz va financiar les cloaques amb el vistiplau de Cerdán. El PSOE va pagar almenys 9 bitllets de 6 viatges a l'Heredia del 2024 amb el vistiplau del que era abans el secretari general. La trama es volia treure de sobre al jutge Marchena amb els informes perjudicials per la seva reputació. I a la imatge veiem una caricatura de la ministra Mònica García durant les protestes d'ahir a Madrid, on s'han dut a terme aquestes protestes per part dels metges.
0: Mm-hmm. Seguim ara, Andreu, i acabem per el repàs amb la portada de l'ABC.
1: Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. El PSOE confia en que les explicacions de demà pel cas Plus Ultra permetran donar un gir a l'estat del pessimisme que s'ha instal·lat en el partit. I bé, doncs demà ja ens hi podem imaginar, que les portades sabem per on aniran. I a la imatge, doncs, es veu a Juan Carlos Barrabés, que ahir va arribar als jutjats de la plaça Castilla a peu pel cas de Begoña Gómez. I bé, doncs, ahir va haver de declarar també la dona del president Pedro Sánchez, i el que així més, les 3 hores de Begoña Gómez davant el jutge Peinado per comunicar-li el seu processament pel tràfic d'influències.
0: Doncs, Andreu, aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
1: Fins ara, Ona.
27: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 2:15. I avui a l'entrevista posem la mirada a la revetlla de Sant Joan, quan falta just una setmana per la nit més llarga de l'any. Volem analitzar com encara la campanya al sector de la pirotècnia i quines són també les tendències i com s'adapta el negoci als nous debats sobre el soroll i la seguretat. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, que entrevistarà a Josep Maria Vilardell, propietari i director de Petardos CM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de la Pirotècnia de Catalunya. Bon dia de nou, Laia.
5: Doncs bon dia, de nou, Ona. Doncs ja tinc aquí amb mi el Josep Maria Vilardell per parlar de Petardos i per parlar de Sant Joan, ara que estem a les portes del solstici d'estiu. Primer de tot, bon dia, Josep Maria, com estàs? Moltes gràcies per ser aquí a Territori 17 i a Ona Codinenca.
9: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
5: Doncs clar, primer de tot, vull dir, al final, jo entenc que cada campanya és diferent, però com s'espera aquesta campanya de Sant Joan? Com s'encara aquest 2026?
9: A veure, és el que dius, que cada campanya és igual i diferent, però bueno, les circumstàncies que ens poden fer vendre més o menys són les mateixes. L'any passat hi havia la sequera, hi ha anys que hi ha falta de pluja, que els boscos estiguin secs o humits és important, i a partir d'aquí, si plou, també és un perjudici, vull dir que sempre tenim que tenir un entremig, no? Que plogui abans, que estigui tot humit i que no hi pugui haver problemes. I a partir d'aquí, si en aquestes circumstàncies la gent compra petards i celebra la revetlla, però bueno, cada any, jo diria que cada any des d'associació sabem, jo des de Petards CM, venem algú més. Cada vegada hi ha més botigues, venem més, la gent no celebra la revetlla, cada vegada potser més amb pirotècnia no silenciosa, perquè això no existeix, pirotècnia que no faci tant soroll, pirotècnia més d'efecte de color. Els que els agrada el tro sempre voldran el que fa més soroll, però la gent que s'incorpora a disparar, hi ha molta cosa infantil que es pot tirar inclús a dins de casa, i que dona això en general de sensació a la gent que diu cada vegada estirem menys petards, i no és veritat, cada vegada és bo per això, però nosaltres cada vegada que el negoci pues, es pugui incrementar i a la vegada que no molesti la gent.
5: Clar, i ara després ja entrarem al tema del soroll i dels petards, que a mi m'interessa molt com a diable que sóc, però clar, jo recordo les èpoques que hi havia famílies que es gastaven molts diners en petards. Normalment era més per adults que per nens. Quan es pot arribar a gastar una família catalana en petards?
9: Aviam, si parlo de la mitja podem estar entre 50 i 60 euros, un lot complet perquè el teu nen o els teus nens tinguin i puguin disparar amb els amics. Però, bueno, què es pot arribar a gastar una sola persona? Ja poden haver etiquets de 3, de 4 i de 5 mil euros.
5: Uau.
9: Però estem parlant, clar, hi ha poca gent. Molta gent, 100, 200, 300, se'ls gasta. I a vegades penses, ostres, en petards, no? Sí, és per cremar-ho. Però, bueno, és una... gent que se'ls gasta en menjar, petards, o es compra una moto que és molt cara, no? Vull dir que al final, si a la gent li agrada, es gasta els diners. I al final és la seva, el seu disfrute. Doncs, bueno, si li agrada disparar petards, per nosaltres, perfecte.
5: Clar, i jo em preguntava, hi ha alguns productes estrella o sigui, cap on van els gustos de la gent? Perquè al final són molt diversos, però segur que hi ha alguna cosa... Vull dir, jo recordo, a la meva època eren els TNT, que tothom els tenia, pràcticament.
9: Bueno, abans hi havia molt pocs petards i tothom coneixia les piles, les bombetes i els tejeros, que els deien, els TNTs, no?
5: Sí.
9: Actualment hi ha tantes marques, tants diferents, que a vegades són el mateix, hi ha molt a triar. Nosaltres a Petardos CM les novetats, què compra més la gent? El producte estrella, la bombeta, en general, a tot el sector. Et diria que el 20, fins al 25% són bombetes, ostres, bombetes, sí. Bombetes que pot tirar tothom, doncs és el producte estrella. Després te'n vas als lots. El lot vol dir, bueno, un combinat de color, de tro, variat, que fa que tu vas a comprar. La gent som, ens anem sempre a última hora. I abans una mica d'això no hi havia allò. Ara no, ara hi ha tan variat de tro que et pots aconsellar, anar ràpid, i al final l'estrella és comprar un lot i, a part, moltes vegades bombetes. Després el que li agrada el tro, coet, però el que es ven més, un combinat, que n'hi ha des de 10 euros a 300 euros o més, saps? Una caixa que hi hagi de tot.
5: I, clar, jo, o sigui, em sembla fascinant que es venguin bombetes. És l'últim que m'esperava, la veritat. Però, clar, abans em parlaves també de les capses aquestes més de pirotècnia. Això ho pot tirar tothom? O sigui, tothom, tot adult, ho pot tirar?
9: A veure, la pirotècnia està dividida en tres categories que són per edats. I tu en teoria no pots tirar res si no és a partir de 12 anys. Uh-huh. Però bueno, hi ha bombetes i tot. Al final ho té que comprar algú adult i després ho tiren. El tema d'aquestes caixes que es disparen als castelldefocs o coets grans és a partir de 18 anys. Uh-huh. O sigui, ho poden comprar i ho han de disparar gent gran. Però bueno, una caixa d'aquestes que està molt maca, amb un disseny molt maco, tot, tu en sents i ets un pirotècnic. En sents allò i la gent es pensa que ets un professional, uh-huh. I al final fan uns efectes que de vegada més macos, més variats, això és, bueno, és màgia, és el que ho combina és un artista, no? I a partir d'aquí hi ha molta varietat, cada vegada agrada més, perquè al final poses per la terra, no és un coet que a vegades la gent els tira amb les mans i pot anar contra algú, ho poses clar, mires que no hi hagi ni caldes de llum, ni res, ni balcons, i quedes molt bé i t'agrada. El coet se segueix tirant, el que deia abans, el tro i el coet, que és el que de sempre, doncs el que realment li agrada la pirotècnia, doncs li agrada. Però bueno, el tro no es pot tirar amb les mans, i el coet tampoc, posa'l amb un disparador perquè tiri amunt. Això segueix agradant molt. El que passa és que el que s'incorpora a la pirotècnia, doncs sí que compra una caixeta d'aquestes, que ho ha vist, li agrada, veu que és segura, ho posa per la terra, i ja et dic, les bombetes i bengales, o sigui, al final som un sector molt tradicional que venim una vegada a l'any i que moltes novetats sí, però aviam el pum i el pam, és veritat, i el color. Tampoc podem fer grans invents, no?
5: Clar, ara em parlaves, només és un cop a l'any, realment. La resta de l'any, com a persones que us dediqueu al sector dels petards, a què el dediqueu? Us esteu informant? Esteu buscant nous...
9: Fem vacances. Fem una setmana a l'any i això és fent vacances. Això és el que es pensa de gent, no? No, nosaltres en aquests moments ja estem treballant per la campanya l'any que ve, vull dir, perquè la pirotècnia la majoria ve de Xina, de València. Nosaltres, Peter Ostement, ens fem els dissenys dels articles, encara que la combinació i tot ho dissenyen els xinesos, però nosaltres els hi demanem, tant de fons com bateries, els trons al final, no, perquè es fan pum o pam, i després els lots, sobretot això sí que fem les combinacions, i els lots ens els fem aquí, sense arribar a producte, i aquí, doncs, bueno, que combinem, tenim gent treballant tot lenta per preparar els lots. Pensa que estem parlant de molts lots. Mm. Estem parlant d'uns 500.000 lots que es mouen ara aquest temps, no? És la nostra empresa. Clar, fabricar això, doncs, tens que dedicar moltes persones perquè a més no ho fas amb una pala, has de posar un article o un altre, la pirotècnia s'ha de vigilar, vull dir que estàs tot l'any preparant això. Ara ja estem preparant l'any que ve.
5: Uau, em sembla increïble, no ha passat Sant Joan i ja preparant l'any que ve. Però
9: sí.
5: Tornant una mica al tema dels petards, clar, a mi m'agradaria saber, el món dels petards ha evolucionat moltíssim, crec, al llarg dels anys. Quin és el canvi més bèstia que heu notat vosaltres?
9: A veure, la normativa. Jo quan vaig començar agafaves un tro, la metxa era... Ara és una metxa verda que sembla roba, que no deixa ni restes, no? Doncs abans et quedaven les mans plenes de pólvora. Mm. Et venien amb una bossa plena de pólvora. Això era un perill, perquè estaves encendent un petard i podia encendre's la mà. Les directives europees han rebaixat els grams de que pot tenir un tro. En aquests moments estem per sota els 2 grams. Mm. Abans hi havia trons de 10 i de 12 grams. Wow. Saps? I això, aquí el que es busca amb aquestes directives és que un tro, inclús si l'agafessis amb la mà i et petés, no et pogués arrencar un dit. Yeah. Més o menys és així, t'ho explico així per sobre. Bueno, la seguretat, sobretot la seguretat. El canvi més gros, la seguretat que des de la Guàrdia Civil, que és la que ho controla, s'hagi evitat la venda il·legal a tot arreu, que les botigues estiguin preparades, que tu puguis informar al client, que no hi hagi algú que et compri un troll, digui, un nen petit, i no sàpiga el que és. O sigui, sobretot, el tema de seguretat, d'informació i d'evitar accidents, incidents que hi havien abans. I el que t'he dit abans, que la gent cada vegada en una entrevista et diu cada vegada es venen més petards. M'agrada que m'ho diguis, perquè cada vegada el sector en ven més i la sensació és que en venen menys vol dir que algú estem fent bé, que no molestem.
5: Clar, i ara em deies, no?, això d'informar el comprador. Vosaltres, com a Petardos CM, informeu a tots els compradors que venen a comprar del que compren si no saben què estan comprant?
9: Sí, primer, les botigues de petards, tu entres, hi ha un mostrador i tu no pots accedir al gènere.
5: Vale.
9: O sigui, a tu cada venda, a més que hi ha un límit, si hi ha dos compradors, pot haver dos grups o famílies o persona comprant. A tu t'ensenyes un catàleg, què vols, alguna cosa te la posen a sobre, però bueno, els catàlegs cada vegada es van més clar el que vol. Dius, on t'has de tirar? Em veig en una masia de turisme rural, però s'oblida tant de coets, s'oblida tant de coses que surtin amunt. ¿Vale? I a partir d'aquí, doncs, què vols? Color, troc, quina edat tenen els teus fills. És una venda, que diem, una venda assistida, saps? No pots tu agafar el que vulguis i ja està. Després, al final de la venda, quan prepares i tot, doncs estem en el tiquet, el client té que llegir que ell es fa responsable, que el que està comprant són productes que poden explotar, que poden cremar, i pel control es demana el DNI, ells s'apunten al DNI i signen. O sigui, cada tiquet, cada compra surt de la botiga amb sabent a qui li has venut. Això es fa per control, per saber el que s'enduen i perquè no puguem vendre amb bons menors. No, perquè a vegades hi havia gent que estava fora, un nen petit, li donava diners amb un major d'edat, entrava a comprar i li donaven al petit. No? Arribava a casa seva i deia, no, és que li has venut tu. No, mira, veus? Aquí ha vingut aquest noi amb aquest DNI que és major d'edat. Ostres, si això t'ho feien abans i tu no tenies aquest control del DNI, doncs bueno, al final hi havia nens que anaven a casa i hi havien comprat tots petards que es podien fer mal. O sigui, aquest control s'ha evitat, la venda a menors s'ha evitat moltes, diríem, la revella, jo dic això i s'ha de tocar fusta, no? Un dia de revella, que és quan es tira el 90% dels petards, com que les forces de seguretat, els bombers, els ADF, tots, estan molt al tanto, no hi ha incendis. Hi ha molts. Els gamberros que tirin un petard amb una paperera i tal, però no hi ha un gran incendi per comprar els petards. Perquè la gent pensa petards, incendis. Doncs no hi són. I després, al cap d'uns dies, hi ha un incendi per una colilla, es queden en 5.000 hectàrees, no? I dius, ostres, el petard té la fama aquesta, és que els petards provoquen incendis, i gràcies a Déu això, doncs, hi ha unes estadístiques de l'Indescat dels últims 14 anys, que no hi ha cap incendi que posi que són gran incendi, que posi que són petards.
5: Doncs em sembla increïble la feina que feu tots els que us dediqueu en aquest sector. Josep, se'ns ha acabat el temps. Ha estat un veritable plaer poder parlar amb tu i conèixer més aquest món dels petards, més enllà de comprar-los i tirar-los la revetlla de Sant Joan. Moltes gràcies per ser aquí al Territori 17. Hi ha una codinenca aquest matí. I bona revetlla, que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies, igualment, per vosaltres i molta prudència a tothom. Vinga, gràcies.
0: Passen 6 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia i que està organitzat pel Consell Comarcal del Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, avui aquí a l'estudi de la veu de Sant Joan teníem nosaltres el president del Consell Comarcal del Ripollès, l'Amadeu Rossell, que també és el coordinador, entre d'altres, de l'àrea de cultura i llengua de l'ens supramunicipal. Bon dia, president, i moltes gràcies, com sempre, per ser el Territori 17 amb nosaltres.
12: Bon dia, només faltaria.
11: Per començar, expliqui'ns els orígens del festival Cinc Sentits, perquè això va començar en el mandat previ al seu. Com era en un inici, com s'ha transformat, com ha anat evolucionant?
12: Sí, bé, doncs això, com bé deies, es va començar d'una manera modesta, doncs, començant amb tres o quatre municipis, doncs, a fer una proposta d'un concert i tot això. I bé, doncs, les coses van anar bé. I bé, quan vam entrar nosaltres, doncs, vam pensar que era una bona iniciativa, una bona proposta, i li vam donar una miqueta a la volta, i li vam donar, doncs, una mica més de contingut i de pressupost i de volum, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores, doncs, ja ho hem anat consolidant d'aquesta manera. Llavors, com que en el Ripollès, doncs, som 19 ajuntaments, doncs ho vam repartir-ho, doncs, que en dos anys els poguéssim fer tots, perquè 19 municipis, tot en un estiu, és molt. I, per tant, doncs, vam fer el primer any 10, després 9, tornem 10, i d'aquesta manera, doncs, en dos anys cobrim tots els municipis del Ripollès.
11: Després en parlarem, perquè aquest any precisament gairebé són tots els municipis petits o gran sí. part són dels petits, evidentment sí. no tots, perquè només diguéssim que entre cometes n'hi ha cinc de grans. Expliquin quin és el format de la jornada. Què es trobaran les persones quan vinguin en cadascuna de les jornades, en un en concret? Quin és el format d'horaris?
12: Bé, el format d'horaris comença, doncs, havent dinat a la tarda, bàsicament, a la tarda, doncs que, en primer lloc, nosaltres des del Consell proposem als ajuntaments si volen fer el que en diem una fira, una mena de paradetes. I posem nosaltres cinc paradetes, ja tenim nosaltres un format, ja les portem. I aleshores convidem a l'Ajuntament, doncs, si vol convidar, doncs, a entitats o botigues que tinguin productes agroalimentaris, doncs, del seu poble, bàsicament. I aleshores, doncs, poden venir aquests establiments i posar els seus elaborats en aquestes, diguéssim, en aquestes paradetes, diguéssim. Uh-huh. Per tant, ja tenim una primera visió d'aquestes paradetes. Després, doncs, hi ha la visita guiada. Una visita guiada, que és la part que tractem de patrimoni, i, per tant, doncs, la visita guiada, doncs, és encarada, doncs, a conèixer el poble, a conèixer, doncs, el que tinguin d'important, d'interessant al poble, que creguin que això és el que s'ha de mostrar i que creguin que és interessant perquè, doncs, el forani o el no forani, doncs, pugui tenir aquests coneixements. I, per tant, doncs, hi ha una persona que es cuida d'això, fa la visita guiada, i, per tant, doncs, ja tenim la primera part solucionat tema patrimoni. Després ve el concert que nosaltres, doncs, també treballem amb els ajuntaments, nosaltres proposem als ajuntaments o alguns grups, o ells ens demanen també quin estil de música volen, i llavors hi ha un director artístic, doncs, que els hi fa unes propostes. L'ajuntament tria d'aquestes propostes, és a dir, nosaltres no imposem cap grup, sinó que són els ajuntaments que trien. Un cop han fet això, també una mica escollint segons l'espai que ho volen fer-ho, perquè no és el mateix fer una actuació en un espai que en un altre. Per tant, això és important. Es fa, doncs, es fa el concert, i després, doncs, un cop acabat el concert, doncs, surt el de fora i, doncs, allà hi ha un tast de productes també del Ripollès. Un tast, doncs, hi ha una empresa que ens ho prepara, que ens ho presenta allà de fora, i nosaltres, doncs, fent una mica, doncs, podem gaudir d'aquests productes del Ripollès i aleshores també, doncs, poder parlar amb els artistes, poder parlar una miqueta de com va el concert, una miqueta, doncs, tenir un post-concert que puguem també, doncs, compartir amb els artistes si els hi volem demanar alguna cosa. Tot això acaba també amb una mica de diguéssim, de rifa. També, doncs, tenim un petit got de productes del Ripollès i després, doncs, amb les entrades, doncs, que s'han donat o les reserves que hi ha, doncs, es fa un petit sorteig i, doncs, algú s'emporta també aquest got de productes del Ripollès. Per tant, això seria tota una diada que agafaria pràcticament tota la tarda.
11: I tot això que ens ha explicat, president, de franc, gratuït, que això potser és el que li dona més valor, que, evidentment, la cultura s'ha de pagar i és important, però ho assumeix el Consell Comarcal, ara ens deia el tema pressupost, que em sembla que hi abocaven uns 60.000 euros, si no sí. recordo malament, vull dir que és una xifra important, sí. però vostès aposten per fer-ho gratuït, que... i expliqui'm com ho ha de fer per això la gent que assistiria, perquè clar, no, sí. no pot anar tothom allà que vulgui, no entenc? O...
12: Hi pot anar tothom, el que passa que... Et començaré la primera part, que, sí. que diguem que nosaltres ho proposem d'una manera gratuïta perquè així podem ajudar els ajuntaments petits. Bàsicament, com bé deies, doncs, els Ripollès tenim de 19, 5 són més aviat d'una mida doncs, grandeta, i els altres són menys de 1.000 habitants tots. Per tant, són molt petits. I, per tant, doncs, els seus recursos, pressupostos, també són petits. Per tant, nosaltres els hi proposem doncs, ja aquest tipus de concert que ho assumim des del Consell, perquè així els puguem ajudar una miqueta doncs, que no els representi cap cost amb ells. Per tant, aquesta és la primera part. La segona part, doncs, per poder-hi accedir, nosaltres el que sí demanem, com que normalment es fan en llocs no massa grans, s'aprofiten ermites, s'aprofiten espais d'aquests, doncs sí que demanem que es faci una reserva. Aquesta reserva es pot fer trucant al Consell, o bé per un correu electrònic, que és el del Consell, que és oh@ripollès.cat, o bé el telèfon del mateix Consell. Allà es fa una reserva i d'aquesta manera doncs ens va bé perquè, primer, sabem... Podem dir l'aforament que tenim doncs, de cara al concert. Després també podem tenir preparats tots els tastos, perquè també ens és important. I, per tant, això és el que nosaltres demanem, que la gent faci una inscripció, que s'apunti, i d'aquesta manera nosaltres podem preveure doncs, tot l'aforament que hi ha. I d'aquesta manera també donar cabuda i donar doncs, qualitat en el concert i benestar, diguéssim, a l'hora de seure, a l'hora d'estar en la visita guiada, per exemple, doncs també, que de vegades doncs, també tenen una limitació. Per tant, ens va molt bé que la gent faci les inscripcions.

0: doncs, fem aquest embolcall que nosaltres pensem que és el que ens convé.
1: Sabem que és músic, president. Sí. No sé si hi ha alguna actuació especial que li faci il·lusió. Ara li demanaré que es mulli una mica, perquè són 10 actuacions. Alguna sí. Perquè per l'estil de música, perquè coneix el cantant. No sé si hi ha alguna que li fa especial il·lusió. Aquest any no toca Llanars, que és el seu municipi.
0: Sí,
1: és, va tocar l'any passat, sí. però no sé quina li agradaria o quina li fa especial il·lusió.
0: Bé, aquí, és que aquí, com et deia, nosaltres fem unes propostes i cada ajuntament ho tria, no? Però bàsicament, doncs, els que tenim enguany, doncs, és alguna cosa de música tradicional. Doncs, per exemple, hi ha en Pere Romaní amb el seu grup, que és música tradicional amb acordions diatònics, que són molt amics, i per exemple, és una persona que toca molt bé i penso que serà un bon concert. Però també hi ha l'estil, doncs, de tipus de jazz. En aquest cas, doncs, hi haurà en Gil Romaní Trio, que fan també, doncs, un concert de jazz impressionant, amb clarinet, que és una, de veritat, que val la pena. O, per exemple, també tenim alguna opció de música balcànica, com és el Cat Kletzmer Trio, que jo també m'agrada moltíssim, aquestes músiques tradicionals balcàniques, i, per tant, jo penso que ha arribat, a més, després hi ha la part dels cantautors, que també n'hi ha uns quants, com en Roger Pedrós o en Guillem Remisa, vull dir que...
1: Hi ha una mica de tot.
0: Que penso que és molt variat, i penso que si la gent, doncs, fins i tot vol fer el seguiment de tots els concerts i pot anar, doncs, trobarà una oferta molt variada. Per tant, jo estic content perquè en la proposta jo penso que musical també és molt interessant.
1: I se'ns ha mullat molt, vull dir que ens ha explicat una mica, es nota que quan un és músic també i domina del tema, doncs, ostres, fa goig que ens ho expliqui. Hem dit abans que és un festival que aposta per la cultura i la llengua catalana, aposta tant per la llengua catalana que tots els concerts són en català, que sí, això ho hem de destacar.
0: Sí,
1: que,
0: evidentment.
1: Que és un tema molt, molt important. Això, ara li vinculo una mica amb una cosa que han fet vostès en aquest mandat, no deixa de ser un punt més, no?, del Pla de Promoció i Defensa del català. Això es va aprovar al maig del 2025. És un punt més. Com va aquest pla? Han pogut anar fent?
0: Sí, bé, va costar, doncs, com bé sabeu, vam elaborar tot aquest pla, això va després de moltes propostes, després de fer una diagnosi, després de fer totes unes propostes, doncs al final doncs es va aprovar per ple, per majoria, en el Consell Comarcal del Ripollès. No, a partir del maig de l'any passat, doncs, que es va aprovar, doncs, bueno, ja ens hem anat posant una mica ja en marxa per anar tirant endavant petites accions. Des del primer moment vam dir que no volíem fer grans coses, perquè ja se'n fan moltes. En principi, el que volíem fer era anar posant en valor... Hi ha moltes coses que es fan en defensa del català. Mm-hmm. Hi ha moltes entitats que fan activitats i que van... El que passa que a vegades no es veuen prou o no estan prou manifestes i la gent no ho sap. Doncs, per exemple, hi ha entitats, doncs, com pot ser Òmnium, com pot ser el Consorci de Normalització Lingüística, com pot ser, doncs, la Plataforma per la Llengua, com pensem nosaltres mateixos. Per tant, sempre intentem de donar valor a totes aquestes entitats que ja fan activitats, no? Un cop dit això, doncs nosaltres en aquest moment estem treballant, doncs, en Plataforma per la Llengua, perquè amb un programa que ells van desenvolupar que se'n diu El Bon Dia, que és un programa, doncs, adreçat molt als comerços i, doncs, que comencem el dia ja d'una manera, doncs, amable, agradable, doncs ja donant el bon dia. I, per tant, aquí ja vam fer una reunió a Ripoll, amb els botiguers, ara s'està preparant a Camprodon i després a la Vall de Ribes, i nosaltres, doncs, en combinació i en col·laboració amb Plataforma per la Llengua, doncs, donem suport i anirem, doncs, tirant endavant aquest projecte. Una altra que també vam fer, de mica en mica, també temps enrere, vam fer tot aquell pla de lectura que també doncs, vam fer a les biblioteques, també aquells cops de lectura, també en els pobles petits vam fer aquelles activitats. Per tant, de mica en mica anem fent. Una de les coses que ens agradaria, doncs, clar, nosaltres entenem que els ajuntaments tenen molta feina i van molt, els ajuntaments petits sobretot, doncs tenim molt poc personal. Aleshores, ens agradaria trobar en els pobles algunes persones col·laboradores que realment doncs, ens poguessin ajudar a desenvolupar aquests plans en els pobles petits, perquè la part de voluntariat en aquest sentit també ens ajuda molt. I aleshores, en combinació amb aquest voluntariat i amb els ajuntaments, doncs, pensem que podríem aconseguir coses importants. Per tant, un dels objectius ara també és intentar buscar doncs, aquests referents en els pobles que ens puguin ajudar a anar desenvolupant plans en aquest sentit.
1: Perfecte, doncs, president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, que avui ens ha vingut a explicar doncs, aquest festival Cinc Sentits, que comença el pròxim 27 de juny i s'allargarà fins al 23 d'agost amb actuacions sobretot al juliol i a la

0: agost amb aquest festival que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. Moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17, president.
1: Ja ho sabeu, a disposar.
0: Gràcies.
2: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs ara és el moment de saber quina és la cançó del dia.

És Summer Nights de John Travolta i l'Olivia Newton-John, i és que avui aquest musical ambientat als Estats Units als anys 50 està de celebració. La pel·lícula es va estrenar el 16 de juny del 1978 i és un dels musicals amb més èxits de la història. A més, gràcies a Grease, Travolta i Newton-John van consolidar les seves carreres artístiques.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, des de 8:45 d'aquest matí de dimarts s'ha restablert el servei ferroviari de la línia R8 entre Rubí, Can, Vall, Honrat i Martorell Central, per la qual cosa es recupera el servei ferroviari en tot el seu recorregut. Per treballs de millora de la infraestructura es mantindrà el servei alternatiu per carretera des de l'inici del servei i fins a 9:45, i a partir de 10:45 de la nit durant els dies laborables i de 10:45 de la nit a 10:45 del matí durant els dissabtes i diumenges. Així mateix, fins al proper dijous 18 de juny, el servei de tren llançadora de Martorell Central a la parada del campus UAP i Central Sud continuarà prestant servei d'acord amb el seu horari habitual. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a Rodalies i a la nostra línia.
3: Doncs no, a la línia R3 no, i a veure, sent sincers, si el tren que està operatiu de Vic fins a la Garriga, si hi haguessin problemes, seria greu.
2: Sí, i és una cosa curiosa, però feia molts dies que no veia passar trens per davant de casa meva, a prop de casa meva, vaig pensar, ostres, un tren. Saps, allò com si fos un miratge,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Allò, uau, un tren de l'R3.
3: Perquè no t'acostumes a veure'l.
2: No t'acostumes, sí. No. Llavors,
3: carreteres
2: bé, carreteres problemes.
3: Carreteres malament. Un accident a Malla, per tant, la gent que vagi direcció Vic-Ripoll, doncs que abans de sortir a casa miri per si es pot buscar una carretera alternativa a causa de que la C-17 ara mateix hi ha aquest accident en aquest punt.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret, reflexionarem sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Com us explicàvem, feia una hora ja s'ha posat en marxa la nova campanya antiincendis a Sant Feliu de Codines amb la tradicional trobada al Mas Paré per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. Laia de Déu, una codinenca.
1: Aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyo i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges, però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifa, membre de l'ADF.
2: Aquí hem estat parlant una mica, sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaviem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
1: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols, una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADFs, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, aquest estiu també es reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
3: La diferència principal d'aquest estiu és, a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reverteix amb recursos aquí, i això doncs, té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així a Sant Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, molt més activats, presents al territori.
1: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu.
0: I què implica aixecar la persiana d'un comerç, atendre clients o gestionar un negoci de proximitat? Això és el que han pogut fer una quarantena d'infants de les escoles cardedeuenques Milenari, Les Aigües, Can Manet i Corbella, gràcies a Botiguers per un dia. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que és una iniciativa que va recuperar la xarxa de comerç amb la col·laboració de la Comunalitat de Cardedeu amb l'objectiu de conscienciar de la importància del comerç local. Enguany s'han celebrat en dos dies diferents gràcies al gran èxit de la participació de la darrera edició. Escoltem a Mari Luz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
5: Bueno, perquè són coses que s'han d'ensenyar des que som petits, saps? És un costum que hem d'adquirir, igual que aprenem a caminar. Hem d'aprendre a que hem de conviure en comunitat i hem de viure del comerç local i fer créixer el comerç local, que és el que, al cap i a la fi, és el que ens manté a tots i és el que fa comunitat.
4: En aquesta edició hi han participat 16 establiments del municipi. Durant tot el matí, els participants han pogut conèixer de primera mà el dia a dia dels comerços, col·laborant en diferents tasques i compartint experiències amb els botiguers i botigueres. Escoltem a Eli Galera, de la Pastisseria Sant Llei.
6: Ens aporta, jo crec, el fet de donar a conèixer l'ofici, en el nostre cas, de donar a conèixer a la xarxa de botiguers d'aquí del poble i, doncs, a passar una estona ben acompanyades.
4: Més enllà de descobrir un ofici, l'activitat també busca reforçar el vincle entre les noves generacions i el teixit comercial local. Una experiència que, segons expliquen els mateixos participants, es permet veure amb altres ulls una feina que hi ha al darrere de cada botiga.
7: He ajudat a ordenar els llibres que faltaven, hem obert caixes que encara no estaven obertes, hem ficat bolis que faltaven i també hem cobrat a client.
4: Des de la xarxa de comerç asseguren que la resposta dels infants ha tornat a ser molt positiva i destaquen l'interès i la implicació mostrats durant la jornada.
5: Quedaríeu parats de les ganes que té la canalla i la il·lusió que els hi fa estar una tarda i en una botiga i conèixer la part del comerç des de dins. Estan encantats.
4: Amb propostes com aquesta, Cardedeu continua treballant per acostar el comerç local a les noves generacions i reforçar el paper dels establiments de proximitat com a espais de relació, aprenentatge i vida comunitària.
0: I Camp de Bànol vol reobrir el bar del Pavelló al setembre. Isaac Muntades.
8: El bar del Pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
9: Els 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i escaig mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. Havíem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
8: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, moment per parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en parlar sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. Tot això, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredonda. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Endavant.
10: Aquí el tenim, el primer bilionari del món. Hauríem de dir trilionari, si fem servir la terminologia, si és la terminologia americana, però com que som europeus, en direm bilionari. Vol dir que té un milió de milions de dòlars. Seria el que ara definiria com a bilionari. Segurament ha arribat a aquesta condició de manera indirecta, perquè aquesta quantitat només és el resultat de comptar el valor a borsa de les empreses cotitzades que controla, sobre les quals té participacions importants. El que significa és que el dia que s'està comptant aquest valor, si aquest home decidís vendre totes les accions que controla, tindria uns ingressos que superarien no ja el milió de dòlars. És que quan aquest text el vaig escriure ahir i donava 1,12 milions de dòlars, però és que ho he mirat aquest matí per curiositat i ja està en 1,3. 1.300.000 milions de dòlars, és el que té. I aquests 300.000 milions de dòlars podríem dir que és un com de propina. Musk exemplifica com gairebé ningú fins ara, fins a quin punt s'està concedint una certa carta de normalitat a la desigualtat. L'empresari d'origen sud-africà ha vist incrementada la riquesa només després de la sortida a borsa d'una de les companyies de les quals és accionista, que és SpaceX. Ell en controla un 43% de les accions i té una capitalització superior als 2 bilions de dòlars. I llavors això li dispara completament el patrimoni. No? S'ha de dir que aquesta valoració que té SpaceX a borsa no vol dir que sigui exactament el que val. Però aquí farem la primera llei, farem una de les primeres lliçons bàsiques d'economia, que qualsevol cosa val el que s'estigui disposat a pagar-ne. No? I en aquest cas, doncs, la gent està disposada a pagar molts diners per les accions d'aquesta empresa. No? Deien que si sumàvem els valors de les accions que té en aquesta empresa i en una altra com Tesla, el patrimoni supera avui 1,3 milions de dòlars. I arrodonim molt, perquè darrere de la dècima encara hi ha algunes mil·lèsimes que poden semblar poc, però que són això, mils de milions de dòlars, no? Ja no es compta el valor de les accions de les empreses no cotitzades ni el patrimoni immobiliari que hagi pogut acumular. En un atac de transparència, el mateix Musk venia a reconèixer fa uns mesos que menys del 0,1% de la fortuna que se li atribueix és en efectiu. Però és que menys del 0,1% d'un bilió són 1.000 milions de dòlars. Eh? O sigui que el que té en efectiu tampoc es situaria en Musk en la banda pobra de la societat. Aquí es pot explicar una altra llei de l'economia, i és que una cosa és la renda i una altra cosa el patrimoni. La renda és el que s'ingressa, però això no necessàriament atribueix riquesa, perquè encara que s'ingressi un milió d'euros, si després es gasta una mica més d'un milió d'euros, diguem que no s'està guanyant res. El patrimoni, en canvi, queda. No? I això és el que, per això, és el que determina la riquesa. No? Tens els números, i donant per bo que només es compti la capitalització de les accions que cotitzen a borsa, Elon Musk podria cobrir el pressupost de la Generalitat, que és de 50.000 milions d'euros, durant 20 anys. I, vistos els seus principis polítics, li faria feliç que ni tan sols els hauria de pactar amb l'oposició. Oxfam ha fet un exercici més global per donar una idea de fins a quin punt les xifres de les quals parlem són marejants. Aquesta ONG ha fet un informe sobre la fortuna del fundador de Tesla i SpaceX i indica que si Elon Musk gastés un milió de dòlars cada dia, trigaria 2.740 anys a gastar un milió de dòlars. Podria, més, donar 100 dòlars a cada habitant de la Terra i encara estaria entre les 10 persones més riques del món perquè li sobrarien 184.000 milions. I encara un exemple més. Amb un impost sobre el 10% de la fortuna es recaptaria prou com per acabar amb la pobresa extrema mundial durant un any, perquè 800 milions de persones sortirien de la seva situació de que encara els situes per sota del llindar de la pobresa. Els càlculs Oxfam assenyalen que amb el milió de dòlars de patrimoni, una sola persona, Elon Musk, acumula tanta riquesa com el 46% més pobre de la humanitat, que són, sumats, diguem-ne, aquest 46% convertits en persones, són 3.800 milions de persones. El New York Times encara feia una altra comparació més domèstica, però igualment vàlida. El patrimoni mitjà d'una família americana és d'uns 200.000 dòlars. Musk té 5 milions de vegades més, 5 milions de vegades aquest patrimoni menjat. I encara farem alguna altra comparació. El primer milionari així conegut era John Rockefeller, un magnat del petroli, que el 1977 tenia 1.400 milions de dòlars. Llavors, en el 1977 allò era un 1,5% del PIB i ja es considerava que Rockefeller era una persona riquíssima. Musk té ara l'equivalent al 3% del PIB americà. Per tant, diríem que en aquesta proporció doblaria el que havia sigut Rockefeller. Per cert, que aquest patrimoni d'un milió de dòlars seria 3 vegades del PIB. Portar-ho també a qüestions més domèstiques. Més enllà de la fortuna puntual d'aquest senyor, de fons mantega una altra preocupació, que és com d'acceleradament s'incrementen els recursos dels més rics. I aquí sempre hi haurà l'argument que la riquesa d'aquest senyor també es distribueix a través dels llocs de treball de genera o de la xarxa de proveïdors per les seves empreses. Però direm que el cas és que Musk ha incrementat la seva riquesa de 550.000 milions de dòlars en un any. I això vol dir un milió de dòlars cada dia. Rere Musk encara hi ha un seguit de milionaris que estan al capdavant d'empreses que generen al seu voltant un seguit de dependències, sobretot tecnològiques, que posen de manifest de quin punt el control que els clàssics anomenaven els mitjans de producció s'estan concentrant en ben poques mans. Els fundadors de Google, Larry Page i Sergey Brin, completarien amb Musk el podi dels més rics del món, segons el reconegut índex de Forbes. No? Hi ha el consol que qualsevol persona, per més pobre que sigui, té menys distància respecte a la segona fortuna del món, la Larry Page, que és de 302.000 milions de dòlars, que les que té aquest senyor respecte a Musk, que li caldrien 800.000 milions de dòlars per acostar-s'hi. Per tant, una mica de consol per les persones normals, no? Diguem-ne. I per darrere, d'aquests grans magnats, els creadors de tecnologies tecnològiques com Jeff Bezos Amazon, Larry Ellison d'Oracle, Big Michael Dell, l'empresa d'ordinadors que porta aquest mateix cognom, Mark Zuckerberg de Facebook, en San Juan, Nvidia, gairebé el primer que té una empresa que podríem conèixer normals d'abans, diguem-ne, apareix a la desena posició és el president de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Per completar els 10 primers, s'arriba a un inversor que és Warren Buffett i arribem a l'onzena posició on ja hi ha en Mancio Ortega, que també té una activitat tradicional, encara que reinventava, com és el tèxtil. La concentració de riquesa i mitjans de producció amb diguem-ne que es va traduint progressivament també en una concentració de poder polític. El mateix Musk és un exemple. En les passades eleccions dels Estats Units, ell va decidir aportar una part de la seva ingent fortuna a favorir un candidat determinat que posteriorment li va tornar a favor. Ho va fer no només donant-li un càrrec a l'administració, que va acabar sent efímer, sinó obrint-li la porta a contractes del govern federal que han contribuït a accelerar l'atractivitat de l'empresa i tenir una sortida borsa prou llustrosa com la que va tenir SpaceX. Les oligarquies tecnològiques estan teixint una xarxa ben atapeïda de relacions que afavoreixen enriquir encara més els propietaris de les empreses i, de passada, engrandir la bretxa entre milionaris i pobres. I, de moment, ho deixem aquí.
0: Joan Carles, ens quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve amb un altre tema relacionat amb l'economia. Gràcies, Joan Carles.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Que vagi bé.
11: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
12: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
13: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
12: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
13: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
12: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
14: A ALR tenim el vehicle que busques.
15: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
14: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
16: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
17: Cocodril Club.
18: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
19: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
20: Hasta luego, Cocodril.
21: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
22: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
21: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
23: El 9FM. El nou so d'Osona.
24: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Bon dia, Guillem, què tal?
25: Jo molt bé, no sé els altres d'aquí a l'estudi si estan igual de bé. Però...
0: Jo anava a dir bon dia de nou, però no perquè per mi és bon dia.
26: Avui és bon dia. Ahir sí.
0: Ahir era bon dia.
25: Ahir em va saludar tres vegades, l'Andreu. Tres vegades. Sí. A la tertúlia futbolística, al repàs esportiu i a les,
0: clar, privades. Clar. Entenc que tot va anar d'esports, no? Perquè, clar...
25: Sí, no. Esport...
26: no.
1: a què dius els tuits?
0: Una miqueta tot, hi havia algun punt d'esport,
25: estava
0: no?
25: Barrejat, sí. Estava barrejat, com tot. Ja saps que porto
0: és
25: coses
0: viral,
25: que puguin ser de...
1: Per tothom.
25: Sí, home, sí.
0: Exacte.
25: Per tots els públics.
0: Doncs va, què ens portes avui?
25: Doncs mira, aquesta d'en Joan, que ens diu... Jo pensava que l'estiu seria piscina, birra, amics, fuet, però l'estiu està sent sofà, feina, tele, mosquits, calor i cansament.
0: Tant de bo ser el tipus A, eh? O sigui...
1: Quin negatiu.
25: Sí, veu el got mig...
0: Hi ha una part de l'estiu que serà així, això és veritat, però una altra part de l'estiu serà piscina,
25: segur
0: amics...
25: que arriben moments bons.
0: Exacte,
25: per poder tenir la primera
0: no
25: part
0: de la... No he ni començat l'estiu.
25: De la frase.
1: Exacte, més això.
25: Va, i abans d'entrar en detalls, bona comparació d'en Jaume, que ens diu... En aquest mundial que és la vida... A mi també m'ha tocat un grup difícil. Diu, el dels miops amb els peus plans.
0: Ai, no. Mira, s'estalviaria l'Emili.
25: Pobre Jaume. Potser se la va estalviar.
0: Vull dir, està superbé, també.
25: Molts de nosaltres ahir vam descobrir on és Cap Verd, segurament.
0: Sud-àfrica, no?
25: On és?
1: És un arxipèlag que està... Sí, sí.
0: Està a Àfrica, no?
1: Sí, però no a sud d'Àfrica.
0: Està a mitja Àfrica,
1: està
0: com
1: Senegal,
0: cap allà.
1: Està a Senegal a l'esquerra. Rotonda a l'esquerra.
25: Tercera sortida. Va, en Pere ens escriu avui això, diu... Ni idea d'on està Cap Verd. Només espero que sigui la cuna del bon Jan capaç d'enviar la tíbia de Cucurella a Wisconsin.
1: Oh. Jo,
25: quins grans records per Cucurella a totes les xarxes socials durant aquestes últimes
0: hores. Us cau
25: hores,
0: bé, en Cucurella?
25: Sí, com a persona... Bueno,
0: però ara
25: no
0: que
25: pujarà
0: pel Madrid...
1: A veure,
25: no
1: una persona que a mi...
25: No tampoc,
1: a mi m'és igual que jugui al Barça o al Madrid, però a mi tampoc em transmetia bones vibres. I amb lo de Haaland, tiembla que viene Cucurella, l'any passat... L'any passat, amb el Chelsea, quan van guanyar el Mundial de Clubs, la bandera que portava en català. També és un picat sempre jugant. A
25: home,
1: mi...
25: ja només per la cançó de Se come una paella, ja, això ja val la pena. Va, bona observació d'en Manel, que va escriure abans de començar l'Espanya Cap Verd. Diu, xupito cada vegada que Rivero digui el jugador del Real Madrid aquesta tarda. No vaig escoltar jo si ho deia, eh? Andreu, no sé si tu tens aquesta referència.
1: No, hi vaig estar amb Dazón, però jo ja només entré a tuit. Lo primer que vaig veure de Juan Carlos Rivero, un narrador que el paguem tots.
25: Correcte, el de la televisió espanyola.
1: Hoy jugamos en Atlanta en Cabo Verde. No sé, crec que la classe de geografia aquest home se la va perdre.
25: No van jugar ni Atlanta ni...
1: Atlanta sí, però no Cap Verd.
25: No,
1: era
25: Cap Verd.
1: Contra Cap Verd.
25: Va, la Melissa relata això i diu, jo esperava el debut d'Espanya i resulta que el partit que més m'ha agradat fins ara és l'Iran-Nova Zelanda. I he de reconèixer que no l'he vist ni he vist el resum, però sí que per xarxes s'ha parlat molt bé. Per tant, a vegades, encara que t'esperis un bon partit de seleccions grosses, Ona... És bo quedar-se fins a les 3 de la nit mirant...
0: Exacte.
1: Com passa amb les finals.
0: Quants partits porteu ja?
25: Així, a trossos, jo crec que...
0: Quants han jugat, primer de tot?
1: Deu haver jugat que 15.
25: 15,
0: sí, 15 partits?
25: 15.
0: I
25: jo
0: porteu?
25: Potser n'he vist a trossos, només n'he vist sencer 1 o 2. A trossos potser n'he vist 8, 9, més o menys, eh?
1: Jo sencers diria que 3-4. No n'he vist gaire, tampoc.
0: No està bé.
25: Estem una mitjana correcta, acceptable, per ser el més de...
1: Ja evolucionarem.
0: No, ja veig.
25: Va, bon comentari d'en Jordi, un cop vist el primer partit oficial de la selecció espanyola. Diu, en el moment en què van deixar fora de la convocatòria pel Mundial a Pere Milla, alguns ja sabíem que això podia passar. La gent segueix fent broma.
1: Sí,
25: la gent segueix fent broma.
1: Sí.
25: Va, som-hi. Aquest punt de vista de la Júlia també és interessant. Ens diu, això de no tenir a lo del futbol cap equip va molt bé perquè et treu un estrès de sobre.
0: Estic
1: d'acord.
25: Moltes competicions, si no hi tens aquell sentiment
0: no?
25: O aquella cosa de, mira, vaig amb aquest equip, es gaudeix més de
0: l'esport. No, perquè vas veient
25: partit.
0: Tot i dius, mira, avui vaig amb aquest, avui vaig amb l'altre.
25: I una pregunta que podria fer també l'Ona, que és la que fa la Sílvia, avui ens diu, no és per posar pressió, però algú sap quan s'acaba exactament el Mundial?
1: Jo li dic, 19 de juliol.
25: 19 de juliol. I estem a 16 de juny.
1: Encara queda.
25: Un mes i 3 dies.
0: Mare meva.
25: Resignació i molta missa.
0: Millor que no ho sapigués. O sigui, no volia saber aquesta informació.
1: Doncs ara ja la saps. Informació de servei.
25: Correcte.
0: No, ja veig. Mare meva.
25: Va, deixem el futbol, però fem un apunt abans d'handbol. Atenció, perquè la piulada de l'Albert crec que és molt i molt destacable. Ens diu, m'agrada molt la pinta que fan alguns dels millors porters d'handbol. Com de senyor que no fa esport i que de tant en tant va a nedar una mica o va a fer bici estàtica.
1: Sí, és que el porter del Barça d'en Bòdona...
25: En Nielsen, pobre... Però en Nielsen encara... O sigui, la professió de porter...
0: Vaig a buscar-lo.
25: La professió de...
1: És un fofisano.
25: Correcte. Són jugadors que no necessàriament tenen una complexió física que s'entén com a la habitual d'un atleta...
0: Sí. Que maco se'l veu. És danès.
1: Sí, és un crac.
0: És danès,
25: riu molt, va plorar l'altre dia després de la final de la Lliga de Campions que va guanyar el Barça.
0: Clar, perquè un porter d'handbol, quin és, fa coses...
25: L'objectiu és tapar al màxim la porteria, que és una cosa que molts fan molt bé, i fan aquelles coses de...
1: Posar el peu.
25: Aixecar molt la cama gairebé, passant-se el peu per sobre el cap, que és una cosa que nosaltres no podríem fer.
0: Jo no podria, no soc gens elàstico.
25: Però clar, a vegades vist des de fora, la complexió que tenen aquests esportistes no és la...
0: Clar, això és estereotip total.
25: Correcte, correcte.
0: És estereotip total.
25: Va, Marc, ja, fora de l'esport, té una proposta avui. Ens diu, quan et cobren amb datàfon, haurien de veure el saldo que tens, perquè valorin l'esforç que fem els pobres al prendre qualsevol merda.
0: Mira, jo, o sigui, realment, si veiessin el meu saldo, jo faria així.
25: Et convidarien, no? Et convidarien a cada refresc.
0: Va, et convido. Avui convido jo.
25: Va, la Marta està contenta avui. Diu, un guiri m'ha vist el tren llegint a peu dret i sense acabar de trobar una postura còmoda per fer-ho i m'ha cedit al seu seient. Acabo de recuperar temporalment la fe en la humanitat.
1: Deuria ser...
0: I que ho faci un guiri, correcte, encara té més sentit.
1: Però segurament deuria ser una persona del nord d'Europa que són molt més respectuoses i això, jo crec que aquí també...
25: Potser va ser Emil Nielsen que li va cedir el...
1: Una persona mediterrània no ho faria.
25: Una persona mediterrània es miraria els peus durant 5 minuts, correcte, no fos cas que hi hagués contacte visual amb qualsevol altra persona. Va, acabem la secció felicitant a la Neus, que avui ens escriu, he agafat el cotxe de la meva mare per primera vegada i no ha mort ningú. Doncs vinga.
0: Molt bé.
1: Felicitats, Neus. Vinga.
25: Objectiu que quan l'agafis per segona vegada el resultat també sigui el mateix que...
0: I totes les properes vegades
1: objectiu,
0: que l'agafis.
1: Que faci un ral·li amb el cotxe.
25: Mireu a la carretera quan conduïu, sisplau.
1: I no el mòbil.
25: Correcte.
0: Que vagi superbé, Guillem.
25: Ens veiem demà i seguim comentant l'actualitat del Mundial.
0: Exacte,
25: ens encanta.
0: Va. Que vagi bé.
25: Adéu.
0: Adéu. Passen 7 minuts de 9:45 del matí, per tant, és moment de tertúlia.
2: El Traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
0: Doncs ja tenim un dimarts més, la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa. Un dimarts més, que realment és un dimarts menys, perquè queda res i menys per acabar aquesta temporada del Territori 17. Què tal, com esteu?
3: Bon dia.
0: Afònics?
3: Jo, lisiada, sóc la de lisiada avui.
0: Lisiada, afònic. Isaac, com estàs tu?
5: Deprimit.
0: Deprimit. L'Andreu, com està?
1: Contentíssim.
0: Content.
1: Amb
0: l'empat d'ahir
1: d'Espanya, contentíssim.
5: A sobre em vaig perdre el partit. Bueno, que no sé
1: no et
5: si
1: vas
5: és...
1: perdre res.
5: Realment sí, eh? Vull dir, desastre absolut, perquè no vaig arribar a temps i no em vaig perdre res, efectivament.
1: Millor.
0: És estrany que empati 0-0?
1: Sí, molt. És que era molt fluixa la selecció aquesta de Cap Verd.
0: I com és? És que van una miqueta... Van molt tranquils a Espanya o què?
1: No, tampoc és això.
0: Bueno, per mi m'està bé que perdin. Què vols que et digui? Bueno, empatin, que empatin.
1: Sí, ja està bé, i tant.
0: Enric, afònic, per què? Explica'ns.
5: pel cabró.
1: Ahir es va notar, Enric? Ahir es va notar.
5: Vaig estar a punt d'enviar-vos un WhatsApp intern de dir, nois, no sé com he acabat la notícia. Estava allà apurant que no m'entrava ni l'aire. Però sí. Jo tinc unes quantes cosetes a dir del cabró roc. Primer de tot, com ho vaig passar, teta, les coses com siguin. Crec que per ser un festival d'aquesta magnitud està... prou ben organitzat. Vull dir, evidentment, sempre hi ha coses cagades, coses pensades per fotre molt caler, però s'ha de dir que per la gentada que hi havia, jo crec que ha estat potser el millor any. Crec que hi he anat a tots. Ara, no obstant, deixeu-me obrir la caixa dels trons, ja sabeu com soc, perquè... Primer de tot, crec que és bastant patètic que sigui, no sé si és un 80% o un 90% d'homes els que tocaven com a bandes, però és que el més greu de tot és que les dones estaven o a primera hora, quan no hi ha ningú i tots estan fent la cervesa fora del cotxe, o a última, quan estem ja tots a casa, o la gran majoria, d'alguna manera, perquè mira, les que faltaven eren a 4:45 del matí i després tenies la Su, Maria Jaume encara, que era cap a les 7, però a les 7 en un festival, ja sabeu tots que la gent està entrant pràcticament a aquesta hora, vull dir... Que era una mica això. I després, com a la gran crítica, jo portaria, evidentment, i m'agrada veure que no sóc l'únic que ho pensa, ja que la xarxa de mans plenes, la gran decepció d'Oques Grasses.
1: Lo
5: fluix que va arribar a ser el concert i aquesta testosterona del Josep, d'alguna manera, que l'últim que li faltava era baixar-se la bragueta i treure tot allà, no? I dir, mira, ja està, perquè, de fet, van cantar sense ganes de cantar. Jo us dic que no vaig acabar ni al concert, ho dic, no m'ha passat en ma vida, això.
1: Hòstia.
5: Sí, me'n vaig anar abans i tenia molts... tots els amics que, amb els que parla que estaven allà opinen igual. De fet, la notícia a Instagram que he penjat des del 9-9, si mireu els comentaris, m'ha sorprès perquè el 100% dels comentaris, no? I la notícia no parla d'això, parla de doncs, que veu el concert com a final, evidentment, i així. Però Déu-n'hi-do. Jo llanço aquests temes i després me'ls rebateu, si de cas. I per acabar, que l'actuació sorpresa em sembla bastant trist, que en un concert, en un festival on s'intenta promoure la música en català vingui un senyor que es diu King Africa i que el Pau de Pons el podrien haver estalviat, no? El Pau de Pons és un senyor que canta David Bisbal i la següent cançó del David Bisbal és No volen ser regió d'Espanya. Llavors, clar, és una miqueta... que es podria haver quedat per terres lleidatanes. I això sí, una felicitació per tots els DJs, que jo crec que a pocs festivals els DJs han donat tant, com en el Cabró Rock, que van ser millors que uns quants artistes. Va ser increïble, i tots els que van passar, jo crec, l'Ona, sé que va ser-hi, vull dir, no sé com vas viure tu, però els DJs van ser espectaculars, i bé, i des d'ahir també doncs, la llagrimeta que vam passar tots els puretes amb l'Axan Busto, que va ser increïble.
0: Mira,
5: jo vaig plorar, o sigui, et dic, L'Axan Busto va ser...
0: L'Axan Busto va ser de... Mira, i no tenia gens expectatives, perquè, clar, jo, vull dir, jo no havia vist mai un concert de l'Axan Busto en directe. Llavors, clar...
5: Clar, tu deuries agafar tard.
0: O sigui, sí. Vull dir, la meva parella tenia moltes ganes d'anar a l'Axan Busto, i ho entenc, i em va dir, Ona, t'agradarà molt, i buah, em va encantar.
3: Ja, és que per empèmi.
0: A més, quin home dir, tan clar, entranyable i tan maco. O sigui, desprenia un amor a aquest home. Em va encantar.
5: És PM.
0: Em va encantar.
5: A més, és que, clar, per tots els que potser no l'hagin enganxat al moment, hem de recordar que el cantant que... Ara no ve el nom, el cantant que l'Axan Busto va estar des del 86 amb en PM i Fortuny. Llavors, no sé si el 2000 llarg, 2000 i pico, va canviar amb un altre cantant que era brutal. També ho feia molt, molt bé. Però, clar, tots els que van seguir inicialment la banda, en PM, no? Era, d'alguna manera, doncs, en PM. I tornar-lo a veure damunt l'escenari crec que va ser un moment que... Bé, per mi va ser un dels concerts de la meva vida, ja us ho dic, eh? Vull dir, tornar-lo a veure, és una música en què t'has criat.
0: Molt xulo. Però, doncs, espavileu, perquè, mira, crec que... No sé si serà ja l'última gira de l'Axan Busto, i vaig estar mirant a la pàgina web i molts llocs ja tenen entrades exaurides. Al final del gir, almenys...
5: A l'Empordà toquen en gossos.
0: Oh!
3: Ojo, oh, que guai!
0: Molt top.
1: A l'Empordà, això que deu ser...
5: Sí.
3: Nostàlgia millennial, aquí.
0: El festival de l'Empordà.
1: A l'acústica, o no?
0: Acústica.
5: A l'acústica, sí.
3: A l'acústica. Clar, jo no vaig anar al Cabró Rock, us tinc molta enveja, els que sí que hi veu anar. Només us tinc enveja per dos grups, que un és l'Axan Busto, l'altre és la gossa sorda. Jo ho sento molt, però...
0: Brutal.
3: Amb les glaces no m'agrada gens. Des d'aquí ho dic, no m'agrada gens.
5: Haig de dir que a mi la gossa em va decepcionar. O sigui, em va encantar... Ull, amb el que diria...
3: A veure. No,
5: és un grup que jo esperava, és un dels grups de la meva vida, m'encantava, però clar, el que passa és que avui dia no saben fer olles. De fet, això ho vaig comentar per Instagram.
1: És veritat.
5: Em va escriure, em va dir, tens tota la raó, no saben. Si una olla no és entrar com sardines, perquè és molt perillós. És a dir, sí. Antigament... Ara, jo dic que és un poreta tota l'estona, però gent de la meva generació, a la olla, et mous d'una manera que no és per ficar, és per aguantar, per no caure, si cau algú al terra, al moment l'aixeques perquè no el trepitgin, i hi ha molt respecte, encara que no sembli. Sí. I la gent entrava com sardines, no en tenia ni idea, van obrir no sé quantes bengales a mitges cançons que no tocava, i gairebé no podia estar, si estaves davant de tot, com molt pel concert, no?, de gossa, i era com dir, ostres, si s'ha de fer olles, farem feta.
3: A pocs concerts punkis han anat...
5: Exacte.
3: Pocs concerts.
1: És que això de les olles, sí, no, és un tema...
3: Pocs concerts, perquè ara es fan olles a un concert d'oques, gràcies, saps? O
5: Manel,
3: dels Amics de les Arts, vull dir...
0: Manel o olles?
1: Manel.
5: Ho he vist.
3: Sí, jo també.
0: Mare meva.
3: Vull dir...
0: A mi fa gràcia que ho demanen, A vegades alguns diuen, vinga, va, fem un pogo, no sé què...
3: No té cap mena de sentit.
0: És com això ha de sorgir naturalment, com les bengales. En alguns no hi havia ni bengales, però a la gossa, mare meva, també ho entenc, Vull dir, bengales a tort i dret. Jo bengala estava com més apartada cap al cantó esquerre, ho vaig veure de conya, no em va molestar ningú, i va ser ideal. Però, Enric, comentant el tema d'oques...
3: Sí, jo ara volia entrar una mica a això.
0: Super d'acord, perquè és veritat que a mi oques m'agrada molt, jo aniré al concert de... un dels concerts de l'estadi, i vull dir, és això.
5: Va ser incòmode.
0: Estava ja... Mirava el rellotge i dic quan falta per acabar. És que se'm va fer molt pesat el concert.
1: Sí. Va durar molt, no? Sí.
0: Va durar dues hores.
5: No, el de tots una mica, també.
0: O sigui, tots duraven més o menys això. Potser que sí que va ser una miqueta no sé, o almenys vaig tenir una sensació de que es va fer molt, molt llarg el concert, i és allò que dius, mateixa posada en escena, jo ja em sabia que començarien igual, vull dir, no van fer res diferent. L'únic moment que em va agradar, no sé si tu també, Enric, és el moment en què no hi ha res preparat i comencen a cantar cançons i comença a fer l'espeech en Montero i bueno, també un espeech una miqueta així, però vull dir, és com, sempre és el mateix. No em vaig ni emocionar, em sap greu. Vull dir, va ser com, bueno, un concert més d'ocos.
1: I això creieu que potser ho fan perquè s'estan guardant la carta pels concerts de...
3: No.
0: Jo crec que estan molt cansats, ja.
5: Sí, es va veure com una falta de respecte des del públic, eh? Una falta de respecte perquè no, o sigui, una cosa és que no estiguis donant tot el 100%. Allà, qui vam veure la Fúmiga, allò va ser un comiat. Els que vam veure l'Axambusto, l'Axambusto sí, estava emocionat amb Pemi, saps? I dic aquests, però molts dels que van anar, carai, tu veies aquella plaça plena, plaça per dir, vull dir, i era emocionant. Tu estàs allà, al cap i a fi, un cantant, no dic que ens degui res, però sí que són el que són perquè la gent se'ls estima i els ha escoltat. Sí. Si no, no serien ningú a nivell de coneguts, eh? I no van pujar, ella estava cantant amb un to superbaix, sense donar èmfasi a les cançons, moltes vegades fent cantar el públic però sense mirant-lo, com vacil·lant. A més, el que et dic, com una testosterona molt bèstia, saps? De part del Josep, de dir, aquí estic... Ostres, era com... Jo, de fet, vaig sortir amb la meva parella d'allà sabent que vendríem les entrades del Sant Jordi, perquè pensava... Jo vaig pensar, sí? Si no és especial el seu propi poble, o sigui,
0: sí,
5: si no és especial
0: veritat,
5: el seu propi poble,
0: que
5: és que els ha fet
3: moltíssim.
5: Créixer.
3: Sí. O sigui, a mi això em sorprèn moltíssim perquè jo he vist, o sigui, he vist vídeos, per exemple, de, a mi m'agrada molt la Fúmiga, també, de fet, els aniré a veure a l'últim comiat.
5: Plorant els cantants, és que amb ells es veia, estan superemocionats. Sí.
3: És que, a part, jo me'n recordo que el primer concert, després d'anunciar la gira de comiat i que plegaven, va ser l'any passat per la Festa Major de Caldes.
5: Uau.
3: Vull dir, l'emoció que tenen aquesta gent i l'amor amb què ho fan tot, jo ho sento molt, però... els grups valencians, la gran majoria de vegades, donen mil patades als grups catalans. Sí. Em sap molt greu, però a nivell emotiu, a nivell de donar-ho tot sobre un escenari, de que, o sigui, ostres, no sé, estàs curt, vull dir, és la teva feina, al final. Estàs aquí per la gent que t'escolta, és el que deies tu, Enric. Estàs aquí per la gent que t'escolta, perquè la gent t'ha donat suport, t'ha donat un suport increïble. Sí. I més oques, que està on estàs, saps? Sí.
5: I la Fúmiga, hem de pensar que els inicis de la Fúmiga, jo els vaig conèixer...
0: Era una xaranga.
5: És una xaranga. Jo els vaig conèixer al Festival Fes Lloc fent unes birres amb ells sense saber qui eren, amb els dos cantants. Eren amics d'un amic meu comú,
0: macos.
5: I estàvem allà i em van dir, toquem, i jo pensava, no els deu conèixer ni a sa mare, però bueno, anirem a veure-ho. I clar, fa molts anys això, van sortir i tu veies una xaranga tot d'amics que tocant diferents instruments i que cada concert hi havia uns o altres perquè a veure els que podien anar, no?, d'alguna manera. I veies que ho vivien moltíssim. Inclús el Canet Rock aquell any, que el Canet Brut, quan no va poder anar a Zoo, hi van anar a la Fúmiga, molta gent els criticava, Oso no ve, quina merda que han portat, i va ser un dels millors concerts que s'han viscut al Canet Rock. Vull dir, però que gent
3: que
5: encara té
3: guai.
5: Una passió. I jo crec que si no tens aquesta passió, no en facis tampoc després 4 6 al Sant Jordi només per facturar.
0: Exacte.
3: Jo és que penso, per exemple, jo que he tocat amb xarangues de carrer, és molt diferent el mood. I amb la il·lusió que jo fa molt temps que no toco una xaranga de carrer i és el que més trobo a faltar, realment, més enllà de pujar-me a un escenari. Però la manera en què ho viuen és com si cada dia que fas un concert, que fan un bolo, estiguessin tocant al carrer com una xaranga normal i corrent, saps? Vull dir, i això és lo maco, i això és lo màgic d'això.
5: Mira, la Ona m'ho dirà, perquè és d'aquí la zona i segur que en sabrà dir qui eren, però abans, quan hi havia el Piró Musical, que també va sortir com una banda de gent molt jove, després venia Oques, i m'he trobat molta gent que em va dir, tant de bo les 2 hores d'Oques seguís quedant la xaranga tocant allà a l'escenari.
0: Jo no em vaig moure, però a la que va començar la Big Band, no sé com es diu aquesta
5: ells,
0: banda.
5: Ells, que no recordava el nom, i van ser...
0: Big Black Band Music, no sé què, bueno, la banda aquells nens, val?
5: Els d'Oques.
0: Exacte, els taloners d'Oques serien.
5: Sí.
0: Ostres, em vaig emocionar d'una manera...
5: Maricel,
0: se'm va posar la pell de gallina perquè les cançons que van tocar, la il·lusió dels nens de pujar a l'escenari i de veure tota la gent que els estava... O sigui, clar, esperaven Oques, però que, clar, allò estava a batar de gent.
5: Sí.
0: Els focs artificials, o sigui, va ser preciós. Ostres, em vaig emocionar més amb ells que amb el concert d'Oques, que és veritat, vaig pensar... És que no m'ha generat cap tipus d'emoció. O sigui, em barda perquè les cançons d'Oques m'agraden, però no és aquells concerts que diguis... Buah, és Oques, de veritat, és l'essència d'Oques, és allò que m'escoltava fa no sé quants anys. No, No, em va passar.
1: I a més d'això, també, les cançons que van tocar pràcticament són les dels últims discos, oi? No dels primers...
0: Algunes dels primers.
5: No? Però molt fluixes.
0: És que el format
5: primers,
0: no ha canviat. No ha canviat el format del concert. No. Fa dos anys que estan fent el mateix format amb la mateixa posada en escena, sí, les mateixes cançons...
3: Jo sempre veig els mateixos vídeos.
0: Sempre
5: si tenen
0: mateix.
5: Les pantalles... ratlladíssima, si us heu fixat.
0: O sigui...
3: Vull dir, jo no el segueixo, però la gent que conec i que segueixo, que sí que hi va, és com un... És sempre
0: no.
3: El mateix. Que
0: sí,
3: avorrit.
0: A la tertúlia de divendres vam comentar amb l'Eudàlia en Pau, vam dir... Sí. Vaig dir com, vaig deixar anar... No sé si pensareu que hauran canviat el format per a l'últim concert a Osona. I van dir com... Jo vaig dir que crec que no canviarien res i l'Eudàlia en Pau van estar també d'acord i van dir que tampoc creien que... No ho diríem, era tot presumptament, però que creien que no. I efectivament, no van canviar res, ni un detall. Res, va ser tot el mateix. Tot el mateix. Vull dir que no sé.
5: Sí. La cosa però... està... A veure, ara, si es desinfla la cosa, espero que es desinfli després d'haver vengut les meves entrades, no? Que algú me les compri, però...
0: Segur que algú les voldrà.
3: Segur que algú te les compra, Enric.
5: Sí. Però és una pena. De fet, jo crec que el sentiment general és... Ja no fa res, sinó decebuts, no? Perquè els grups, els que ens agraden la música, no? Que crec que aquí som tots, te'ls fas teus, però fas anar a ser una part de la teva vida, et recorden moments importants de la teva vida. Home, i jo baixava en cotxe amb l'Spoti, perquè vam de dormir a casa, i quan sonava la gossa... Ai, la gossa. Em va sonar oques i vaig passar-hi i vaig dir, hòstia, toca els nassos, que una cosa que està tan important per mi, ara li tinc com aquesta, saps, tíria? Com aquesta...
3: Tíria?
5: No rabieta, però...
0: Decepció.
5: Però que m'han decepcionat. Sí.
0: És decepció, és sentiment de decepció.
3: Sí.
0: Per exemple...
3: Bueno,
0: i,
3: quan passa
0: no
3: és horrible.
0: Sí.
5: I Iona, bueno, des d'aquí, clar, hem parlat moltes vegades sempre de feminisme, però clar, jo ho veig des d'una òptica masculina, perquè sóc un home, però, clar, jo estic allà, estar allà com a dona, com a qualsevol persona, però em refereixo per la part que toca, i veure que les úniques programades és a primera hora i a l'última, em sembla, i van ser, hòstia, Maria Jaume va estar superbé, va ser brutal, s'ho sempre
0: disc,
5: omple, em sembla... És que és com un insult, d'alguna manera,
0: sí.
5: No? Vull dir, és com...
3: Bueno,
5: ells donem...
3: és la quota.
5: Toca
3: això,
5: la quota. Quota.
1: Sí. Però això passa amb tots els... O sigui, els festivals de música catalana, tots passa, això, eh?
5: Sí.
1: Perquè, o sigui...
5: Ni que truques al festival, ara mateix.
1: Sí, no,
3: continua passant, però és que para el més fort és que si tu pares a veure el cartell, per exemple, és que ja ho he parlat, això, també, però si et pares a veure el cartell del Cabló Rock i el cartell del Festiuet, quants clubs...
0: És el mateix.
1: O el Canet.
5: Però
1: és
5: el Canet.
0: O el Canet,
5: sí.
0: O el Canet. Tot és el mateix. Sempre programen els mateixos.
3: 50.000 artistes emergents que també... Vull dir, què passa? Sempre hem d'escoltar el mateix. Sempre hem d'escoltar Ginestar, Ocas, Grasses, la Lut... Vull dir, que està molt bé, que em sembla molt bé la gent que li moli i enhorabona, felicitats, però és que el model de festival que s'està fent ara mateix aquí a Catalunya és sempre portar els mateixos grups mainstream, perquè ara mateix són o sigui, grups que van començar fora del mainstream, ara estan al mainstream català, i és com...
1: Però jo crec que això al final funciona, o sigui, perquè la gent hi va, o sigui, acaben les entrades, però jo crec que això és el que deuen veure els organitzadors d'aquests macrofestivals, i potser, no sé, jo no tinc cap opinió al respecte, però que potser posar-me en la seva pell, que veu, ostres, això ens funciona, aquests grups que són els més top, els portem, i ens ompliran l'escenari.
3: Ens porten en el Cabró Rock i al festiu,
1: sí.
3: No sé, vull dir, ja prou,
1: correcte.
3: Saps? No sé.
1: I Búhos, a més de les arts, sí.
3: Búhos, una Búhos. Cosa.
5: Grup masclista encara... on existeixi Búhos, Alerta, perquè això se'n parla poc.
3: Encara... Ara, Búhos a sobre els escenaris. Què fa aquest senyor, el Guillem, a sobre els escenaris?
1: Sí. No.
0: Sí, mare meva, va marxar tothom després d'Oques. Qui s'havia de quedar Búhos? Mira, jo estava allà al mig del meollo i vaig sentir un jove que portava una samarreta de Búhos i va dir buah, quines ganes de sentir Búhos. Em vaig quedar en plan, què? Encara existeix persones així que es volen sentir Búhos? Em vaig quedar
1: això
0: una miqueta...
1: Búhos és per tietes.
0: És que ni per tietes, de veritat, Búhos,
5: no,
0: sisplau.
5: No, però ja no estem parlant d'això, és del que projecta el cantant. El cantant és un masclista
0: que
5: va i es sap en el sector i es sap a fora.
3: I poc se'n parla, vull dir, està com tancat
0: allà. No s'ha parlat suficient, crec que molta gent ho desconeix encara,
5: I d'aquí sortirà...
3: No, penseu que hi ha més gent que ho sap i no ho diu, per qui és i per on està, que no pas per altra cosa.
5: Sí, sí. I el que ve a fer és la necessitat que crees a l'hora de programar grups femenins o no, és el que vol el mercat. O sigui, el que escoltem és el que vol el mercat. Mm-hmm. Això és claríssim.
3: I a part, per exemple, un grup com Buhos està disposat sempre a tocar els últims.
5: Mm. Sí.
3: Cosa
5: sí,
3: que la gran majoria de grups no estan disposats. Cosa que també entenc, eh? Vull dir, perquè tocar a les 5 del matí fa un pal important.
1: Però també és lutxo. Jo recordo quan havia anat al Canet Rock, sempre es guardaven a l'últim tret.
5: A última hora, sí.
1: Jo me'n recordo el concert de Charango, el Canet Rock. Ostres,
3: és que Charango, és que quin pal.
1: Clar, no, sí.
3: És que Charango, però, quin pal.
0: Però, què? Laia, quin pal, Charango? Tant de bo s'hagués pogut viure més. No us vaig poder viure gens, Charango.
3: Jo és que els he viscut massa, potser.
1: Però què és això? Que jo crec que al final, l'artista del final ha de ser, per mi, el més top.
0: Sí. Isaac,
5: ostres, no sé, jo ja no aguanto fins al final, així us ho dic, si ho dones tot a tots els concerts, jo crec que ho portes alguna cosa que jo no consumeixo pas, o no pots aguantar, perquè clar, no, clar, o sigui, jo, a mi m'agrada estar al centre, no?
3: I tenim una edat, Enric, tenim una edat.
5: Pues que físicament, igual
1: que... Us heu de dosificar.
3: Tenim una edat, Enric, ja no podem anar de festival com anàvem abans.
5: No, nosaltres vam entrar en un munt de menjar, vam beure molta aigua i ens va anar de conya. Però això que us comentava també, crec que amb el tema dels grups femenins, ja, perquè sé que ens acaba el temps, però tinc molta amistat amb roba estesa, amb totes les integrants, i roba estesa va ser el grup femení més important durant molt temps. Més important, em refereixo de grup només creat, format per dones.
3: Femení.
5: I sent així, sent el més important, no les programaven. No les programaven a la majoria de llocs. Vull dir, no és que estem parlant, no, és que no són conegudes. Ostres, sisplau.
3: No les programaven.
5: Però això és el que interessa. És a dir, els productors i les grans companyies decidiran el que tu escoltes. Vull dir,
3: que només n'hi ha dos, també us ho dic. Vull dir, oblideu-vos de 50.000 productores. Les que mouen tot aquest cotarro són dos. Una és catalana i l'altra és valenciana. Mm-hmm.
5: Exacte, és així. És així.
3: I no diré noms.
5: Per això és tan important anar a festivals emergents, buscar per Spotify...
3: Aneu a Festlloc, no, que és molt
5: altres,
3: xulo.
5: O altres les plataformes, però buscar, no sé, cercar, investigar, seguir els artistes per Instagram. Mm. No,
4: de fet, perdoneu, que...
5: Hola, Isaac.
4: Hola, Isaac. Esteu molt enfrescats, no? De fet, avui hem fet una entrevista del Festival 5 Sentits, per tant, si voleu festivals diferents i que promoguin una cultura, una música catalana i que, a més, també promocionen patrimoni, cultura i gastronomia, doncs mira, en teniu un aquí al Ripollès, i de fet n'hi ha diversos, aquí al Ripollès, hi ha el Festival de Música de la Vall de Camprodon, també, vull dir, no tenim aquests artistes tan... aquestes bandes tan potents, aquests grups doncs, que hi havia el Cabró Rock, que la veritat jo no hi vaig anar, hi he de dir, però com si hagués anat, perquè se sentia des de casa. Els focs artificials els vaig veure tots i la música... Clar, jo estava despert veient el Brasil-Marroc i anava sentint com una música i dic, ostres, li deia a la meva parella, però això, què és? Que estan muntant una festa, qui vaig a les Set Fonts o alguna cosa, i dic, però sona molt lluny. Dic, no, això deu ser el Cabró Rock. Sí, se sentia la música des de... No era molest, vull dir, quan et tancaves a l'habitació ja estaves més tranquil, però, ostres, es anava sentint, i dic, hosti, sí, estan tocant, vull dir, no se sentia evidentment el que deien, però, bueno, vull dir, arriba a quilòmetres,
0: Sí.
4: 6-7 quilòmetres, la música, i bé, molt, molt bé, però no puc opinar molt, perquè tampoc no segueixo massa aquests grups i...
0: L'any que ve, Isaac. A la propera edició del Cabró.
4: L'any que ve no, Cabró Rock, res. No, perquè és que a mi no m'agraden massa aquests festivals. No, jo a la nit prefereixo dormir.
0: Ets més de 5 sentits.
5: Després no pots fer curses.
0: Exacte.
1: Després no pots fer
0: curses. Has de fer la batllada.
4: La pròxima que faré serà de nit. Vull dir que hauré d'anar a córrer de nit.
0: Doncs mira, t'hauràs de canviar.
4: Sí, sí. Em posaré música al vespre.
3: Sí.
0: Doncs res, deixem aquí la tertúlia i també el Territori 17. Moltes gràcies a tots. Com sempre, demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
5: A reveure.
6: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
7: El nou FM.

Bona tarda, són les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Inaugurem la segona quinzena d'aquest mes des d'aquí, des de l'estudi d'Ona Cuinenca. Inaugurem també el penúltim programa d'aquesta temporada, temporada 2025-2026, i finalitzem la primavera. Avui és l'últim programa d'aquesta primavera, i és que la setmana vinent, que serà l'últim programa, ja serem de ple a l'estiu. Ja haurà començat aquest estiu 2026. Ja estem tots els membres del programa.

0: aquí davant de l'estudi dels micros d'Ona Covinenca, com deia abans, a l'estudi 1. Tot a punt per començar l'estiu. Esteu ja... Bueno, ja fa un temps estiu, eh? Ja fa...
1: Sí.
0: Per tot arreu es nota, eh?
2: Ja fa dies.
0: Ja fa dies que es nota aquest ambient. Fa dies que volten mosquits. Fa dies que volten mosquits. Sí. Jo aquests últims dies he dormit molt bé, però la setmana passada vaig estar dos o tres dies que... que em vaig despertar no sé quantes vegades perquè m'anaven bolellant a prop.
3: L'avió anava voltant, no?
0: Sí, és terrible, eh? És terrible, eh? I a més, quan obres el llum i no els veus, i...
2: És que no pots dormir.
0: No, és que...
2: Vas sentint.
4: Sí.
2: I no pots dormir.
0: Sí, em vaig llevar quatre o cinc vegades, eh?
2: Silenci, piqueu-me, però no us vull sentir.
0: Sí.
4: Perquè aquest any a casa hi ha orenetes...
1: I he notat amb això, no ha entrat...
0: Ah, no m'he
1: entrat
0: cap.
1: No, en sèrio, tu.
3: Però no, que volten, buscar una oreneta.
0: Oreneta, bueno, amb pilot de nius allà.
1: És com, som cases allà, tu.
2: A mi m'han acabat de picar una aquí, a la ràdio.
1: Sí, escolta, tu. No em volta cap, jo, per allà.
0: Però no tenies oronetes abans, no en tenies?
1: No en tenia.
0: Aquest any hem vingut.
1: Sí, han fet els nius allà, escolta, collonut.
5: Es protegeixen dels mosquits.
1: Sí.
0: Jo el veia, o sigui, just davant tenim moltes oranetes, però encara es colen, Sí. Ja deia, la setmana passada em va costar, em vaig despertar no sé quantes vegades del... Era el que diu el Pep Sants, del... El soroll, que piquin el peu, no sé, però... No sé, els agrada voltar per...
2: És tot a la dita l'orella, eh? Dius, que n'hi ha de pell.
0: Sembla que sàpiguen on escoltes i es fotin allà a tocar el que no sona.
2: I després obres el llum? No hi sona, eh?
0: No hi sona.
2: Com si s'amaguessin.
0: Sí. No. Vaig llegir que seria un any de mosquits, eh? Vaig dir que seria un any de forces mosquits.
2: I serà el pitjor any, el pitjor estiu amb incendis forestals, perquè, clar, un any més, doncs serà un any pitjor.
0: Hi ha molt sotabosc, hi ha molt d'allò, però bueno.
2: Però està bastant bé, eh? Els boscos estan bastant humits encara. Hi ha hagut anys que aquestes alçades ja estava tot... palla, vaja.
0: Jo me'n recordo a... Això que fa memòria al Facebook, que fa memòria a Instagram, que fa memòria als anys passats, el 2022, me'n recordo que aquestes dates, ara, hi havia una onada de calor increïble, i a més el 22 veníem de mesos que no va ploure gens. O sigui que està en una situació molt, molt delicada, almenys ara. Clar, si fas foc pot cremar, però una mica pot contenir, no cremaria tan de pressa, jo crec, que com si fos una època de sequera. Bueno, tampoc hi entenc gaire, però crec que passaria
5: això. Jo estic preocupat perquè, concretament a Gallifa, com a tots els pobles, s'ha d'establir una zona de seguretat, una banda de seguretat de 50 metres.
0: Jo dic que això és per llei, em sembla, no?
5: I a més a més, a Gallifa ens cobren, els veïns ens cobren per la neteja aquesta. I fa dos anys que no veig que facin res. O sigui que no se'n desfoten els calés. I estic preocupat per això, perquè hi ha llocs que estan molt bruts. I és una selva. I si ve un incendi, ja cal que ens calcem. Però bueno, a veure si es decideixen a fer alguna cosa. Ja a aquestes alçades ho dubto, perquè quan ho havien d'haver fet era l'hivern, no ara.
0: Sí, clar. Sí. Ara no... Molt bé, estem a punt de començar l'estiu, però encara queda avui 50 minuts de programa i també la setmana vinent. Pep, digue'm.
2: No, jo anava a comentar que no vaig dir res el dilluns passat, però aquest cap de setmana passat va ser la festa del Muntanya a Collbató i jo vaig presentar l'audiovisual que vaig presentar al Centre Excursionista...
0: Molt bé.
2: De Sant Feliu vam fer cinema a la fresca i em van convidar com perquè posés.
3: Molt bé.
0: Carai. Com va anar?
2: Molt bé, la veritat.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt ambientillo.
2: Molt ambient. Bueno, que diràs així com a cinema a la fresca, diguéssim. I hi havia dos projeccions. Una era la meva i la següent, que era la grossa, que era el documental dels, la primera ascensió, o el primer ascens amb èxit a l'Everest per catalans, diguéssim, l'any 86, que feia 40 anys. I van venir tres dels que havien pujat, tres convidats.
3: Devia ser el Jordi Pons, un.
2: El Jordi Pons no hi era.
3: No hi era?
2: No, van venir...
3: El Vallès... I llavors també hi havia un que es deia algú de Civis o...
2: Sí, ara no me'n recordo com es deien els que van venir. Però va estar molt bé. I aprofito per dir, perquè el 17 de juliol van dir al Centre Excursionista de Caldes de Montbui que també anés a passar-lo.
1: Carai!
2: Al final hauré de cobrar al final.
1: A mi, jo una vegada vaig passar no ara me'n recordo quin viatge va ser a Caldes, que m'ho van demanar, i no sé si era el Centre Excursionista, i em van pagar uns calers, no me'n recordo ara quan van pagar, però sí.
2: Jo quan em van obrir per preguntar i tot allò, jo li vaig dir, en principi no sé si em va preguntar per si cobrava o no cobrava, i vaig dir no cobro pas jo.
1: Jo no ho vaig demanar, però...
2: Si vols convidar-me a la botifarra, saps? A sopar, però no...
3: Bueno, i si hi ha les dues coses...
2: Sí. I ja està. Bueno, només volia dir això. I
0: que, molt bé.
2: Que ha tingut èxit, això de la transpiració.
1: Sí, molt bé, no?
0: Molt bé, perfecte. Pep, molt contents. I el dia 17, l'audiovisual, a Calça Mui.
2: 17 de juliol, sí.
0: Perfecte. Saludem el Pau Ibarz, des de dintre la Peixera. Pau, què tal?
6: Bona nit, molt bé.
0: Punt ja per encarar aquest final de temporada de Cuinenca?
6: Sí, últimes setmanetes ja, ganes d'acabar vacances. I el Tujugues ja hem acabat.
0: Sí? Ja hem acabat, el Tujugues?
6: 10 minuts hem acabat la temporada.
0: La setmana vinent farem la prèvia a Sant Joan, Joan?
1: Això.
6: Molt bé.
0: Farem la prèvia, sí, perquè sí. Bueno, serà prèvia, sí, perquè l'endemà és la verbena.
1: Sí, sí.
0: La setmana vinent ja... Portarem quatre coses, no, jefa?
3: Després en parlem. Ara anem per feina.
0: Vale, vale. Anem per feina, que sí. Ui, és molt tard. I doncs a punt, Pau, per l'estiu?
6: Sí, sí.
0: Tot a punt?
6: Tot a punt.
0: Molt bé, perfecte. Posem avui de què ens parles, Joan?
1: Avui acabaré l'article aquest que llegia sobre el camí ral de Viladrau a Arbúcies.
0: Molt bé.
1: Acabaré l'última part i així ja el deixarem llest.
0: Perfecte, anem d'Arbúcies fins a Viladrau amb l'editorial de Joan Font.
1: Doncs sí, es tracta del relat que ha fet l'Òscar Ferrerons en la revista Vèrtex del camí ral de Viladrau a Arbúcies. Si vull, llegiré l'última part, a veure si vaig més o menys ràpid a llegir-ho. Històricament, diu el veïnat de Liors. Històricament, Liors havia estat un veïnat rural d'Arbúcies, força poblat, però actualment quasi totes les masoveries entre el Puig Cervós i el Turó de Quintanic estan deshabitades. Cap a llevant passem pel gran mas de Regàs, amb el molí i la bassa. El nom d'aquesta masia apareix escrit ja en documents del 1286. El regadiu és el que va donar nom al mas i també el seu poder en època medieval. A més, disposa de l'històrica font de Regàs. El 1890 s'hi van inaugurar les primeres instal·lacions embotelladores i comercialitzar l'aigua amb el nom de Manantial Reina Regente, en honor a la reina Maria Cristina d'Àustria. Les ruïnes actuals són de les darreres dels darrers processos d'embotelladors artesanals. Abans que s'hi construís l'actual planta d'industrial propietat de Vichy Catalán. Continuant vers Arbúcies, a peu de pista, trobem la font dels peixos, que no sempre raja. També rebia el nom de la font de la bassa del Cànem i té davant el petit bassal. Passem a les antigues escoles de Liors amb una font avui seca i abandonada. L'equipament es va inaugurar el 1959, però als anys 80 ja es va abandonar en concentrar-se tota la població a Arbúcies. Continuem per la pista, trobem el PR al Mas Oller i creuem la riera d'Arbúcies per un pont. A partir d'ara anirem sempre pel marge esquerre de la riera. Un corriol, tot cobert de verb, passa pel mas de Vinyets i a l'altura de Pradell.
5: El nostre recorregut torna a creuar la ria d'Arbúcies per un pont. Passem per davant del casal de la Pau i proseguim per un viaró frescal pel marge dret de la riera. Pel corriol trobem moltes plantes de les pessetes, també anomenades flors de la plata, medallons o plantes dels diners. De nom científic, Lunaria annua. Són molt apreciades com a plantes decoratives a les cases viladrauenques i arbocienques per les seves boniques flors, liles i fulles el·líptiques. La riera d'Arbúcies i la Corbadora. Al marge de la riera d'Arbúcies conté oms, freixes, verns, avellaners, nogueres, cirerers, d'Arbós, gatells, sanguinyols, saucs, marfulls, carecs i lliris. Tot un enorme repertori de vegetació de ribera que fa goig de veure. No sempre ha estat un bon estat la riera, però un projecte de l'Ajuntament d'Arbúcies, amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa, la Diputació de Girona i la Generalitat, van permetre la recuperació de l'espai fluvial. Ara ens toca a nosaltres mantenir-la en bon estat i demanar a les administracions que vetllin per la protecció legal d'aquest vell paratge. El camí ens porta al Molí de les Pipes, documentat des del 1313, tot i que l'edifici actual fou construït al segle XV. El nom prové de la seva funció, quan el molí era un centre de fabricació de pipes de fumar, però avui és un restaurant molt apreciat per la clientela local. A tocar trobem un pont romànic del segle XI i la bonica font de les Pipes, amb dos bancs fets de pedra de riu i recoberts de trencadís de ceràmica blanca. Seguim el camí senyalitzat en direcció a llevant. Un pont romàntic de fusta creua la riera i ens arribem a la Corbadora, que era una de les fàbriques més antigues d'Arbúcies. Es dedicava a la fusta corbada per fer cadires d'època, tot i que també fabricaven rodes de fusta. Estava situada a tocar de la riera per aprofitar la força hidràulica i va funcionar fins que un incendi la va destruir. Avui en queden les restes de les parets, totes cobertes de vegetació, en un estrany espectacle híbrid de ruïna industrial amb arbres de gran port al seu interior. Proseguim fins al restaurant Font de la Corbadora, dins del qual hi ha la deu que li dona nom. Si hi pareu a dinar, podeu aixecar-vos de la taula per servir-vos el vostre got amb aigua de la Font de la Corbadora. A partir d'ara, el passeig fluvial a l'entorn de la riera és molt visitat pels arbociencs i els estiuejants d'aquesta vila salvatana. Santiago Rossinyol es va hostatjar a Arbúcies els estius de 1926 al 1930 i va pintar diverses quadres de la riera, del Molí de les Pipes i del poble. A la riera d'Arbúcies també hi ha pedres esculpides, obres de l'escultor Laurens Gundalbunca. Continuem pel passeig de la riera i després de creuar el carrer Segimon Folgueroles, el nostre corriol té una de les estampes més típiques amb salts d'aigua, fonts i arbres centenaris. Finalment, creuem la riera per un pont de pedra i pel carrer del pont arribem a la plaça de la Vila, centre neològic del poble. Al nucli urbà d'Arbúcies podem gaudir del prestigiós jardí deontològic de Roquer, passejar pels seus estrets carrerons i, sobretot, visitar el Museu Etnològic del Montseny. Una visita imprescindible pels amants del massís. I fins aquí l'editorial d'avui. I us diré unes quantes dites que m'han passat. La primera diu: quan la vida posa tanques, aprèn a saltar-les. I una altra que diu: els bons amics som com les estrelles. No sempre es veuen, però saps que hi són. I una altra que diu: després de moments bonics, queden records inoblidables. I fins aquí les dites d'avui.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última... Per última editorial d'aquesta temporada, la setmana vinent, l'última temporada i la primera de l'estiu, que serà l'estiu. Passem a la colla dimecres. Pep Sanz a punt. Doncs posem l'editorial i ja de seguida escoltareu Pep Sanz. Prenem la sintonia.
7: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs avui ens aproparem fins al Garraf per fer el Puig de l'Àliga i passarem pel castell d'Olèrdola. Aquesta vegada fem una sortida pel Garraf, pel seu extrem més occidental. Seguint el rastre dels 100 cims de la FEC, pujarem al Puig de l'Àliga, turó de 460 metres, que es troba entre els municipis d'Olèrdola, a l'Alt Penedès i de Canyelles al Garraf. La ruta per carretera ens porta fins a prop de Vilafranca del Penedès, on hi ha un desviament que ens puja fins al petit poble de Sant Miquel d'Olèrdola. I prop d'aquí s'hi troba el conjunt monumental situat sobre una plataforma rocosa a 358 metres d'altitud dins del Parc d'Olèrdola. Zona àmplia, amb molt d'aparcament i lloc per fer-hi visites guiades. El punt d'inici i final de la ruta és davant de l'entrada del jaciment. Al poc d'iniciar el camí, en una corba molt marcada, a mà esquerra surt un trencall que ens porta al Pla dels Albats, una necròpolis amb tombes antropomorfes i el recinte de l'església de Santa Maria. Dins d'aquest espai, que ocupa el Pla dels Albats, s'hi troben més d'un centenar de tombes, moltes de nens i nadons sobre la roca calcària. Es tracta d'un espai inquietant que evoca el temps medieval quan la gent vivia i treballava sobre les tombes. És un barri d'una de les ciutats medievals més importants de l'alta edat mitjana a Catalunya. Les excavacions dels últims anys a l'església de Santa Maria han tret a la llum tombes i fins i tot una pallissa, una premsa i un celler de vi. Continuem per la pista principal, que va per l'esquerra. Més endavant veiem encinglarada l'església de Sant Miquel d'Olèrdola. Anant seguint un llarg tram de camí, s'arriba a un punt on a mà dreta hi ha un cadenat. Deixem la pista i agafem aquesta direcció barrada. El camí comença a pujar lleugerament i segueix cap a la direcció del cim. Arribem al Puig de l'Àliga, una muntanya de 460 metres, amb un vèrtex geodèsic i una creu. La talaia que proporciona el cim ofereix les vistes de les comarques del Garraf i del Penedès. De tornada i fent camí per una altra pista, anem a visitar el forn de calç de Can Castellví. És una edificació de grans dimensions amb dues xemeneies impressionants. Seguint aquesta circular, arribem de nou a l'aparcament prop del conjunt monumental d'Olèrdola. Ha sigut un recorregut de 11 quilòmetres amb un temps de caminada de 3 hores 24 i un temps total de 5 hores, amb un ascens acumulat de 330 metres. I aquesta ha sigut l'excursió de la colla del dimecres.

0: Gràcies, Pep, per aquesta excursió de la colla del dimecres. I ja tenim aquí el Josep Parés. Bona nit, Josep. Què ens expliques del centre i d'activitats?
1: Bueno, fem memòria, perquè això ja ha començat. Ara què tenim? Aquest dijous hi ha la tercera marxa infantil de regularitat que es fa amb els alumnes d'aquest cop de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera. El divendres hi ha l'audiovisual nord del Pamir que es fa l'Albert Naudín, que aquest ja fa, és un clàssic d'aquí, el coneixem, i sobretot és a les 8 del vespre al local del centre, a les 8. En el programa veureu que posa a les 9. És a les 8, eh? Val. Seguint, diumenge següent, el dia 21, hi ha una sortida de Portbou a Llançà, que el dijous, dia 18, es farà la reunió per tots aquells que vulguin venir. I també estava notat que el dia 21, també el mateix dia, hi havia de fer la cronoescalada on Codines s'ha anul·lat. Aquesta cronoescalada està anul·lada, que això ja molts ja ho teniu en compte. I per acabar, el diumenge, dia 28, hi ha una matinal de la Gerra, que es anirà de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai, mirant a veure aquest Gerra com el tenim, si el tenim bé o no el tenim bé. I de moment, Pep, això és tot. Ja anirem
0: molt bé
1: donant dates de...
0: El juliol encara es fan activitats, no?
1: Sí,
0: encara es fan...
1: sí.
0: A l'agost sí que és més de...
1: sí que es tanca.
0: Es tanca més, no?
1: Per vacances. Per vacances, Pep.
0: Sí. Molt bé, doncs, molt bon final de juny, moltes activitats. Sí. I també el juliol, estigueu atents, que hi haurà moltes més activitats. I ara, moltes gràcies, Josep. Ens trobem la setmana vinent, l'última de l'any, de la temporada. I, Joan, ens expliques un conte.
2: Minuts per passar un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i que el traiem de la pàgina digital del VilaWeb. I el conte que passarem avui porta per títol Els bancals del cel. Com vulguis, Pau.
3: Quan t'estima.
4: Sí, noia, sí, que sí. Que en el cel hi passa el mateix que hi passen aquí. I hem de ser previsors per quan hi anem, perquè segur que tu hi aniràs. Així li parlava el mossèn a una dona d'aquelles que pixava aigua beneïda i que vivien cap allà dalt de tot de la muntanya, cap al Pallars, em sembla que era. Així li parlava, i aquesta dona justament era l'esposa d'un que es dedicava a capar porcs, vaja, bé, en aquestes feines. La qüestió és que ella se'l va ben creure en el mossèn. Que sí, filla meva, sí, sí, sí. I creu-me, si vols ser previsora... Compra-ho ara. El què? Compra't un bancal allà dalt de tot del cel. Allà tenen aquests trossos, aquestes feixes. Tu t'hi pots fer una caseta. Tu hi pots treballar amb l'ajut dels àngels un cop et moris i en allà viuràs de l'aire del cel i serà ben poc el que et costarà. Sí, creu-me. I ara m'han dit que, per cert, n'hi ha dos que són junts. Un per tu i un pel teu marit. I així va ser com ella va donar els pistrincs, els diners, en el mossèn de lo que valien aquells dos bancals en el cel, junts, per ella i el seu marit. I de tal manera que ho va fer, li va explicar en el marit, mira, noi, que he fet tal cosa, li ho va dir. Ui, aquell home, com que se la coneixia, la seva dona, que era bona dona, una miqueta així, ja ho heu vist, però bona dona, no li va dir res amb ella. L'endemà ell, que no n'era gaire amant, va anar a la missa. I acabada de la missa, se'n va anar al confessionari i es va mig no confessar. Però en el mossèn va ser ell qui el va confessar, en el mossèn. Li va dir, mossèn, a la meva dona vos li heu venut un parell de bancals al cel. O ens torneu als quartos, o jo vindré amb les eines de treballar i ja en parlarem de com acabareu vos. Tot es va resoldre. El mossèn li va tornar els diners. I no li va dir que s'havia equivocat ni que l'havia enredada, no. Sinó que li va dir que del cel, per ells, els bancals eren de franc. Ui, aquella dona encara va estar-ne més d'agraïda i va continuar anant a missa. I cada vegada que el mossèn veia en aquell marit, girava cua. No fos cas que el marit s'ho repensés. La cosa va anar així. I a mi m'han dit... I ja sabeu que si vols mentir, digues el que sents a dir. Però jo de mentides ni una, eh? Ni una.

0: l'entrevista de la setmana.
1: A tocar de 2:15 d'aquesta nit del 15 de juny comença l'entrevista central del programa d'avui. Pep, ja està tot a punt per començar.
2: Tot a punt.
1: Ha sonat la sintonia. Quan vulguis, el micro és teu.
2: Molt bé, doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Jordi Canyamares, és tècnic esportiu d'alta muntanya i ell diu que no, però sí que és un gran alpinista, perquè té un currículum que pocs podrien...
3: Que no l'acabes.
2: No l'acabes. Oi? Bona nit, Jordi.
3: Bona nit, Jordi.
4: Hola, què tal? Bona nit a tothom.
2: Com estàs?
4: Bé, després d'un dia de treballar, doncs, bueno, més relaxat de poder parlar amb vosaltres una estona.
2: Doncs, bueno, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Comencem l'entrevista. Ara comentàvem que tens un currículum com a alpinista molt llarg, però on comença aquesta afició per l'alpinisme i la muntanya?
4: Doncs la veritat és que comença de ben, ben petit. La veritat, mira, no he sabut mai si va ser amb el Tintín. Jo era molt tintinola, m'agradava molt el Tintín, aquest aventurer, i me'n passava molts llibres d'aquests. I la veritat és que jo crec que d'allà, és curiós, eh?, però crec que de llegir els Tintins em va agafar una miqueta aquesta passió per l'aventura. I llavors sí que és cert que des de molt petit em vaig aficionar molt, molt a llegir molta literatura de muntanya. Uh-huh. I bé, moltes aventures d'aquestes, bueno, les grans aventures alpines, no?, de grans expedicions i això. I, bueno, de seguida somiava, no?, un dia poder ser com un d'aquests aventurers. Llavors, de petit...
2: Sí,
4: digues.
2: No, anava a preguntar que dic, ja des de petit ja tenies al cap poder-te dedicar o ser tècnic... Bueno, tècnic no sé si seria la paraula quan ets petit, però sí que dedicar-te a ser com guia de muntanya...
4: Potser guia no tant, però sí que volia ser alpinista. Uh-huh. Volia ser alpinista. De fet, de molt petit, a casa em van portar amb una agrupació d'aquestes d'escoltes, d'aquí Terrassa, uh-huh. I m'hi vaig enganxar molt. M'agradava molt sortir els caps de setmana, fer campaments, bueno, i descobrir la muntanya, no?, i tots aquests valors que comporta l'excursionisme. Uh-huh. I d'aquí, bueno, més tard em vaig apuntar al Club Muntanyenc també d'aquí Terrassa, més tard també al Centre Excursionista, i bueno, ja va ser un no parar, d'alguna manera o altra. I el guiatge em va sortir ja de més gran. Uh-huh. Em va sortir de més gran les ganes de poder transmetre tots aquests valors que a mi m'havien ensenyat i havia descobert de petit, doncs llavors poder també transmetre'ls d'alguna manera a altra gent que també s'apassionava, no?, per aquest món de la muntanya, i això és, bueno, és molt bonic, no? Uh-huh. A part que també és una feina per meva, esclar.
2: I tant, i tant. Perquè per ser tècnic esportiu de muntanya o de ser guia, què has d'estudiar o què has de... on has d'anar per treure't aquestes titulacions i poder...
4: Bueno, ara ja ha canviat una mica això, però ara hi ha diferents graus, fins al grau de mig... Bueno, que en diuen un TD1, TD2, de mitja muntanya, d'alta muntanya, sí. Pot ser també d'escalada. Jo tinc el grau superior d'alpinisme, que abarca, doncs, totes les modalitats més alpines, no?, des de l'escalada en roca, escalada en gel, l'esquí de muntanya, l'alpinisme, etcètera, l'esquí, etcètera, etcètera.
2: Uh-huh. Has de tocar tot, una mica.
4: Sí, aquestes. De fet, hi ha diferents cursos, hi ha uns, bé, bueno, que estan reglats, i és això, pots aconseguir fins al grau superior, en el cas de l'alpinisme.
2: Uh-huh. I exactament, quines són les funcions que fas com a tècnic esportiu en alta muntanya? Ara que ho has mig comentat, però ja que hi som, ho diem una mica tot.
4: Les funcions d'un guia. Uh-huh. No, les funcions d'un guia seria...
2: Exacte, clar, sí.
4: És acompanyar amb seguretat, no?, a un client, a unes persones, uns participants que estan interessats en fer una ascensió, que no s'hi veuen en cor de dur-la per ells sols, i el guia té aquesta funció, acompanyar per mitjà, sobretot, d'una experiència i unes tècniques i bueno, un coneixement molt ampli de la muntanya, acompanyar aquesta gent perquè puguin assolir aquell objectiu, que pot ser un cim, pot ser una travessa una escalada, el que sigui, no? Doncs amb prou de seguretat per garantir una ascensió, bueno, amb èxit, no? Per tant, el guia, entre altres, vella per la seguretat d'aquests participants.
2: I què és el que t'agrada més de ser guia? Què és el que et dona més satisfacció?
4: M'agrada molt, a veure, m'agrada molt acompanyar, però jo considero que sóc molt sociable, i llavors m'agrada molt conèixer gent, no? M'agrada molt conèixer gent alhora que els puc acompanyar i assolir un objectiu que d'entrada ells veuen com impossible o molt difícil, no? Doncs jo el sé, entre cometes, el sé més experimentat i el conèixer l'itinerari i tenir més coneixements que aquestes altres persones, doncs m'agrada molt poder gaudir, no?, d'aquest acompanyament, i alhora ells gaudeixen de la meva companyia i jo també de la seva.
2: Al final...
4: És una experiència.
2: I tant, al final ha de ser molt bonic, no?, poder arribar a fer que les altres persones aconsegueixin un repte que semblava impossible per elles, no?, i tu poder-los acompanyar a assolir aquest repte ha de ser molt bonic.
4: Totalment. I compartir aquesta emoció, doncs, és molt bonic. Jo et dic, soc una persona molt emotiva, i també jo, quan dic encara ara, quan assoleixo un objectiu, doncs, que em costa o que no veia massa factible i al final, doncs, l'aconsegueixo, ostres, jo m'emociono, no ho sé, més gent, però jo m'emociono. Poder compartir aquesta emoció amb altres persones que veus que també tenen el mateix interès i la mateixa passió per un objectiu o per la muntanya en general o per descobrir coses noves, doncs, ja et dic, m'hi solidaritzo molt. I també, com amb ells, ho comparteixo i gaudeixo d'aquesta emoció, no?, de l'aventura assolida.
2: Uh-huh. Et recordes algun d'especial que recordis d'haver assolit amb algú que et marqués o algun cim o algun lloc que fos...?
4: Sí, bueno, la veritat és que n'hi haurien molts, eh? Mira, ara ho sent bé la memòria, fa un parell d'anys que vaig acompanyar una parella, una parella que volien pujar al Mont Blanc i la noia no ho tenia gens clar. La noia des d'entrada em va dir, ostres, això em fa molta por, i el company, no, ets molt, molt engrescat, no, tranquil, que ja veuràs que això que no és tant, home, el Mont Blanc sí que és tant, el Mont Blanc no és fàcil. No és fàcil. I, pobra, la vaig veure patir molt, molt, molt, encara que la meva feina una miqueta és rebaixar-li aquesta tensió. I no, al final ho va aconseguir, ostres, i ella es va emocionar molt, i jo també, perquè no tenia clar, tampoc tenia massa clar, que al final ella pogués pujar, perquè realment estava... pujava amb molta preocupació, amb molta por, i bueno, no sé si va gaudir molt, molt d'aquella ascensió, però bé, com tot, un cop ho has aconseguit, una mica totes aquelles pors, doncs, es rebaixen força i recordes més de l'èxit que d'aquests mals moments.
2: Clar, perquè una de les funcions teves, a més de que assoleixin el repte amb seguretat, és que si hi ha algun moment que s'ha de girar cua, també has de ser la persona que digui, jo sóc l'encarregat de que torneu a Sergi Estalvis, no?, una mica.
4: Sí, per descomptat, i sap greu a vegades. Mira, fa dues setmanes vaig acompanyar un grup a la Neto, aquí al Pirineu, i només començar, la veritat és que ja vaig veure un dels participants que no... Bueno, potser tenia el nivell, però aquell dia no es trobava massa bé i li costava molt. I com que estàvem a prop del refugi encara, ja li vaig... Bueno, el vaig parar i li vaig dir, escolta, no crec que no et veig en condicions per fer el cim. Li va costar bastant decidir-se, però s'adonava que portàvem mitja hora de camí i estava suant molt, s'estava cansant molt i encara ens quedaven moltes hores per endavant. I per no fer-lo anar malament amb ell i sobretot el grup, perquè més endavant, si ell no hagués pogut, haguéssim hagut de baixar tots, jo no puc abandonar un participant a mig camí, i més quan es troba malament. I com que encara veiem el refugi a la vora i hi havia gent que estava pujant darrere nostre, vaig dir, mira, encara et veig des d'aquí, baixant, i et aniré mirant fins que arribis al refugi. Quan arribis al refugi, m'envies un WhatsApp conforme has arribat, i estaré tranquil, tu també, i ja, bueno, fins que tornem. Val? Bueno, llavors vam quedar en el cotxe, vaig a la basurta, però bé, ja cap més problema.
2: Són de les situacions delicades que et trobes, no? Perquè al final a ningú li agrada, sobretot quan estàs fent una cosa que t'agrada tant, com és la muntanya, i fer diguéssim, entrar amb raó no ha de ser fàcil, i de vegades suposo que potser t'has trobat en algun cas que potser no sigui gens fàcil.
4: Bueno, sí, a vegades no, o no els hi fa massa gràcia, o a vegades no és un tema, no és un problema
2: físic,
4: subjectiu de la mateixa persona, sinó que és un problema objectiu, no? Doncs que entra mal temps, que, no sé, hi ha boira, o no estem gaudint, veus que no estem gaudint perquè està fent molt, molt vent, i la cosa es pot complicar, i jo per prudència doncs prefereixo girar cua. I normalment, clar, personalment, molts guies, no? Gent experimentada, doncs tenim molta experiència darrere, ens hem hagut de girar cua moltíssimes vegades, clar. I no ens costa, si diem que la situació s'ho mereix, doncs girem cua i no passa res, la muntanya segueix allà i ja hi tornarem un altre dia, no? Però clar, molta gent que ens demana dels nostres serveis, doncs moltes vegades no han fet pràcticament res de muntanya, o molt poca, i caram, es pensen que si vas amb un guia, doncs que
2: ho faràs, segur que faràs 100%, no?
4: I no sempre és així, no sempre és així.
2: I tant. Val. Déu-n'hi-do. I com a guia, més o menys, per quines zones treballes i si és un sector que aquí a Catalunya és difícil o encara li queda una mica per poder-s'hi dedicar completament molta gent?
4: Sí, de fet vaig començar com a instructor de l'ICAM fa anys, de l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, i ens movíem per aquí al Pirineu, sobretot al Pirineu català, donant cursos d'alpinisme, d'iniciació, de perfeccionament, cursos d'esquí de muntanya, etc. Llavors vaig poder aconseguir aquest grau superior, que no fa massa anys que me'l vaig treure, mentre feia els estudis ja tenia accés a poder treballar als Alps, he estat uns quants anys treballant als Alps, i ara em quedo ja per aquí al Pirineu, també per un tema d'edat, i també perquè ara amb la nova reglamentació, bueno, el nou sistema d'ensenyament que hi ha, la titulació que tinc jo, que és un grau superior, encara necessitaria un curs més per aconseguir l'acreditació aquesta UIAGM, l'acreditació internacional, i la veritat és que ja se'n fa una mica muntanya amunt, mai més ben dit, treure-m'ho, i fins l'any passat encara vaig estar treballant als Alps, aquest any ja he decidit que podria seguir-hi treballant, com a adjunt, bueno, tinc ja diferents camins a seguir, però ja prefereixo una mica, no retirar-me, però acotar una mica la zona aquí al Pirineu, que ja hi tinc prou de feina.
2: Està a prop de casa.
4: I és cert que fins fa uns quants anys doncs no hi havia massa cultura per dir-ho d'una manera, del guiatge, de contractar guies per anar a fer cims aquí al Pirineu. La gent doncs ja creia doncs que tenia algun amic, algun familiar que ja el podia acompanyar, però últimament la gent s'ha adonat que o s'ha de formar, que per això també fem cursos, i la gent ens diu que, ostres, que han tingut més d'algun ensurt o no s'hi veuen massa en cor, i creuen que s'han de formar i, per tant, fan cursos, o contractar un guia, no els hi fa res, vull dir, la gent s'estalvien uns diners, o per això tots treballem, no? Sí. Perquè estan els... I, doncs, bueno, no els hi costa massa doncs agafar un guia, pagar-li uns diners i, escolta'm, tu, vaig més segur anar a fer un aneto, un posets, un montperdut o un vinyamal, acompanyat d'un guia més experimentat, i també puc assolir el cim, que al final sempre ho dic, i jo els acompanyo, els meus clients, pujar ells. Vull dir que l'esforç l'han de fer ells. Jo els guio i els acompanyo, però l'esforç l'han fet ells, per tant, el premi, per descomptat, és d'ells.
2: I tant, i tant. I bueno, està bé veure que cada vegada més hi ha gent que s'anima tant a formar-se com a contractar guies en un moment on sembla que hi hagi com aquesta necessitat de fer les coses ràpid, d'ensenyar-ho tot a les xarxes socials, de punts de massificats, ho estem veient cada any per aquestes alçades a l'Everest, sobretot, que potser són casos ja més fora del nostre rang, però...
4: Sí,
2: però bueno, en un moment així, on la muntanya també sembla que sigui una competició, també està bé, no? Saber-ho.
4: Sí, sí, la veritat és que, bueno, jo em trobo de tot, eh? Però sí que és cert que hi ha gent que contracta un guia, no?, per viure una experiència puntual, no?, els hi faria il·lusió fer, no sé, una neto, per exemple, eh?, que ara s'ha posat una mica de moda, la neto, des que va desaparèixer la creu aquesta, que, sí, que sembla ser que la van tirar dalt a baix. Ara no sé per què, però aquest any ja en porto 3 i me'n queden 7 o 8, fins al setembre de...
2: Bueno, hi ha bastanta neu, suposo que també molta gent encara el fet que encara quedi neu ben entrat a l'estiu.
4: Sí, no, no, clar, val la pena aprofitar-ho, eh? Perquè millor pujar amb neu que amb pedra, eh? Plegos, la neto, és un pedregà de cuidado, jo, eh? Però, bueno, també es pot pujar, eh? No passa res. Però vull dir que veus que hi ha gent que ho fa una mica per experiència i altra gent, però, bueno, per viure una experiència una mica puntual i que potser més endavant en farà alguna altra. Hi ha altra gent que no, que hi ha gent que ja porta uns anys fent cims i simplement perquè no ha trobat a vegades doncs, companys del seu nivell o més experimentats per poder muntar un grup i poder anar pel seu compte, doncs que ens contracta, bueno, que demana dels nostres serveis, no?, que els acompanyem. I molts continuen, vull dir que alguns veus que és la seva afició i que la cosa va per llarg, vull dir que aniran fent ascensions, i el que intento també és que quan faig una ascensió siguin viatges una mica formatius, que la gent no només es deixi acompanyar, sinó que també aprengui. Intento aportar una mica doncs, amb la meva experiència, explicar-los per què faig una cosa, per què anem per aquí, per què faig servir aquest material i no aquest altre, perquè ells també d'alguna manera vagin adquirint experiència i coneixements doncs, perquè algun dia doncs, puguin afrontar sancions pel seu compte.
3: Uh-huh. Abans de fer un guiatge amb algú que et contracta, fas algun tipus de control de l'experiència o la capacitat que tenen per poder fer el que es proposen o el que et demanen per acompanyar?
4: Sí, sobretot amb sancions que tenen cert compromís. Eh? Sempre els hi demanem, per descomptat, tant si són clients meus particulars com si treballo per altres agències. Les agències ja ho fan, eh? Els hi fan omplir una mica d'enquesta, no?, per saber una mica quin nivell tenen. Uh-huh. Val? I si són clients meus, doncs també ens truquem o ens veiem abans i els hi pregunto una mica què han fet, no?, quina condició física tenen i quin tipus d'experiència tenen, no? Una mica per assegurar que no anirem allà i a cap d'una hora haurem de girar cua. Ja. I em vull assegurar que els participants estan físicament una mica preparats, no? Uh-huh. I també per garantir la sanció. Okay. Per tant, si veig que no han fet pràcticament mai res i em demanen per anar a fer, no sé, el vinyamal, uh-huh, dir, escolta'm, potser abans hauríem d'anar a fer un cim més assequible, sí, sí, i jo veuré quin nivell tens i com estàs, i tu també te n'adonaràs de l'estat físic que tens per si pots afrontar-te sancions de més compromís.
3: I en quant...
4: Normalment no hi ha problema, vull dir, la gent ho entén i ho accepta. Eh?
3: En quant al nombre de participants, poses algun límit o depèn del lloc? O...
4: Sí, també depèn de l'ascensió. De l'ascensió. Si anem a fer un, no sé, anem a fer un Puigmal, doncs podem pujar, puc anar amb 6 o inclús 8 participants. Mm. Però és que també sempre intento que siguin grups una mica reduïts, perquè com més gent hi ha, tot es fa més lent, sempre es complica més. Sempre, en complicar-se. Potser no seria la paraula, però més participants, doncs, hi ha més, per estadística, doncs, hi ha més probabilitats de, doncs, que algú pateixi algun incident o accident. Sempre hi ha més probabilitats de que algú doncs, a mig camí digui que no pot més i hem de girar cua. I, per tant, si el grup és més reduït, doncs redueixes també aquest tipus de riscos. Uh-huh. Llavors m'agrada anar, i sempre que puc, amb grups reduïts. Però, per exemple, ara per posar un exemple, un Puigmal o un Vestiments, podem anar tranquil·lament amb un grup de 6 o 8 persones. Una neto, per exemple, doncs amb un grup de 4 persones seria l'ideal. Uh-huh. 4, 5, més... Bueno, també, però ja és més complicat. En el cas de l'Areto, doncs, el Nadal, el pas de Mahoma, que sempre els encordem una mica, doncs, si fóssim un grup de 6, doncs, passaria en 3, tornaria i aniria a buscar els altres tests després. No, no els faria passar tots de cop.
2: Perquè en el cas de la Neto, que aquí el, a l'hora de passar encordats amb 6 persones, sí. Sí, a vegades hi ha gent que passa perquè té pressa, perquè no té por i potser vol avançar massa ràpid, però clar, sí. Una persona que és el primer cop que ho fa i que necessita que no tenir ningú a prop en aquell moment delicat, sí. Tu t'encarregues de dir, moment, deixa passar els meus i després quan hagin passat ja passaràs,
4: clar.
2: Perquè
4: sí,
2: clar,
4: just,
2: al final...
4: Just tenim... Aquí al Pirineu, de fet, bàsicament és a l'Areto on tenim aquest problema. Clar. També en el Vallivierna, que hi ha el pas de cavall, no? Entre sí. El Vallivierna i el Culebres, però mai s'acumula ni molt menys la gent del pas de Mahoma a l'Areto. Perquè l'Areto és el més alt, sempre hi ha molta més gent, uh-huh. I hi ha cims del costat que molt bonics i també de més de 3.000 metres i no hi va ningú. Val? Però en el cas de l'Areto sí que es fan allà aglomeracions a vegades importants. Uh-huh. I llavors bé, és qüestió de tenir una mica de paciència, esperar una mica, que tampoc ara ve de 5 minuts, i llavors sí que quan passo el meu grup intento que mentre estiguem passant el que és aquell tram de cresta, que és molt curt, eh? De sí, fet, sí, els passos difícils són els 15 primers metres, després ja tens llocs per adelantar i, o per apartar-te si tu estàs pujant i algú està baixant. Val? Però sí que intento que els clients, almenys aquell tros... Perdoneu, el que vaig dir als clients, a mi no m'agrada gaire parlar de clients, però prefereixo parlar de participants o de companys. Però bé, intento que aquests participants doncs, puguin passar tranquil·lament sense que s'hagin de posar nerviosos perquè algú vol creuar-se, eh? Que sempre hi ha algun valent
2: sempre...
4: d'aquests.
2: Que... Sí, sí, sí. Al final hi ha gent a vegades que no és conscient de que hi ha gent que necessita... Doncs... tenir el seu espai en aquell moment perquè...
4: Sí, això mateix, perquè necessita més atenció, perquè no ho ha fet mai, i té vèrtic, o, sempre hi ha gent que et diu no, hòstia, jo tinc molt vèrtic. Escolta, millor no miris avall i mira que al final els passos són 4 passos concrets i no tenen dificultat, és passar per sobre uns blocs...
2: És més la impressió que dona que no la dificultat.
4: És més la impressió, sí. En el cas del pas de Mahó és més la impressió,
2: sí.
4: Val?
2: Sí, sí, sí.
4: Tècnicament és més difícil, potser, inclús aquest el pas de cavall del Vallivierna i entre el Vallivierna i el Culebres.
2: Sí, sí.
4: I d'altres, d'altres cims, Però, bueno...
2: Quines són algunes de les imprudències que com a guia has vist? Ja no dic als Alps, sinó aquí al Pirineu mateix, a la Net, o algun d'aquests cims que puja tanta gent. Algunes de les imprudències més habituals que pots veure...
4: Bueno, jo sempre dic que una part important de l'èxit, molt important, un tant per cent, no s'ha calculat mai, però un tant per cent molt alt és el que fas a casa. El que fas a casa, la preparació que fas des de casa. Tant física, d'anar doncs, amb un mínim de físic, no? de fons i de força, etcètera, el que és la planificació de la sortida. I allà ho veus, això ho veus allà, gent que va mal preparada, que porten un equip que no és l'adequat, que no porten, no sé, que fan curt d'aigua, que van amb material obsolet, o van a la Neto amb grampons d'aquests de cadenetes, quan has d'anar amb grampons, grampons... com Déu mana, vull dir, no sé si coneixeu aquests gramponets que s'han inventat ara.
2: Sí, que són per sortir del pas en congestes de neu, com aquell.
4: Sí, clar, per sortir del pas amb una congesta petita d'un cim que vas a l'estiu, doncs potser poden servir. Sí. Però una Neto, que ara hi anem, i bona part de la gelera encara s'ha d'anar amb grampons,
2: sí.
4: I al final tens una pala doncs, que pot estar una mica gelada, has d'anar amb grampons de veritat, no pots anar amb grampons. I sobretot has d'anar amb una bota semirrígida, o una trekking amb canya alta que et protegeixi el turmell i el més rígid possible, perquè amb una trekking d'aquestes molt tova, el grampó es doblega, i si se't doblega la trekking et saltarà el grampó.
2: I
4: això passa moltíssim, moltíssim, i ho veus. Vull dir, bueno, hi ha molts errors d'aquest gent que puja ara, com que fa tanta calor aquí a la ciutat, doncs pugen amb pantalons curts, llavors la Neto, ostres, fa fresca encara ara.
2: I
4: a l'estiu pot arribar a fer molt fred, depèn si fa vent, la sensació de tèrmica baixa moltíssim. Doncs jo sempre que vaig a fer un 3.000, sigui, bueno, sobretot a l'estiu, sempre porto pantalons llargs. Que vols portar uns pantalons curts perquè a la baixada, si fa molt de calor i arribant a la vall te'ls vols canviar, doncs te'ls canvies, però per pujar un 3.000 sempre pantalons llargs. I pots portar camiseta de manera curta, però has de portar un forro, has de portar un paravent, has de portar uns guants en ple estiu. Hi ha d'haver-hi un equip mínim, com portar una farmaciola o portar cinta americana per si se't trenca, se't esberla una bota, un tros de filferro, unes brides, sempre hi ha tota una sèrie de material que tot alpinista hauria de portar. I hi ha gent que va amb res, que ara s'ha posat molt de moda fer els cims corrent, amb una motxilleta, amb quatre gels i una mica d'aigua, i es pensen que amb això ho poden fer tot. I la muntanya no és una pista d'atletisme.
2: No.
4: És
2: Et pot agafar un mal temps de cop d'aquests, que si que estàs a mitja carena quedes fotut.
4: Clar, clar. Ara l'estiu sembla que no hagi de passar res. I, escolta'm, em poden dir que farà un dia fantàstic de sol, però hi ha molta humitat a la vall, es poden formar núvols d'aquests de convecció, que al migdia es comencen a crear, i a mitja tarda pots tenir una tempesta, un xàfec d'aquests d'estiu, que poden durar 10 minuts, però et poden deixar totalment xop.
2: I tant.
4: I xop a 3.000 metres, ja pots començar a córrer, perquè si queda la boira allà i no surt el sol i no t'aixugues, pots entrar amb hipotèrmia en poca estona, eh?
2: Sí, sí, és que són moltes, Pirineu, coses, no moltes coses que s'han de tenir en compte.
4: Sí,
2: I,
4: sí.
2: Jordi, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, ha sigut molt, molt interessant. M'han quedat moltes preguntes per fer, però fins aquí hem hagut d'arribar.
4: Si en una altra ocasió.
2: Una altra ocasió continuarem. Moltíssimes gràcies, Jordi.
4: Bona nit. A vosaltres.
5: Adéu, bona nit, Jordi.
2: Adéu, bona nit.
4: Adéu, adéu. Adéu.

Doncs, últims minuts per l'espai del temps. Estic en una situació que, bueno, que és de gairebé per l'estiu, eh? Ja fa 3 o 4 dies que les temperatures són altes. 2-3 graus, jo crec, més altes del normal. Tot i que, aviam, és que la setmana que ve és Sant Joan, eh? Estem a tocar Sant Joan ja, i jo me recordo per Sant Joan molts dies molt calorosos. Per tant, ja toca més o menys aquesta calor, tot i que poder 2 o 3 graus més del que toca estar passant aquests dies. A més, tenim anticicló a sobre. L'únic bo és que encara es pot dormir bastant bé es pot dormir, però si aquest anticicló no es mou, no es va renovant l'aire, l'aire, clar, cada vegada serà més càlid, estarà parat a l'aire, anirà pujant la temperatura i serà difícil dormir ben aviat. Però bueno, jo crec que aquesta setmana encara dormirem bastant bé. Anem a pams. Demà un dia molt tranquil, com el d'avui. Sol, màximes de 30-31 graus. Venim d'unes mínimes, vindrem d'unes mínimes de 18 o 19. Nuvolades a la tarda, no tan importants com els d'avui. No sé si avui heu observat les nuvolades cap al Pirineu, que han sigut bastant importants, han deixat pluja de més de 20-30 litres en algunes zones del Pirineu. Aquí ha vingut l'enclusa, però no ens ha vingut ni molt menys de precipitació, que normalment juny, finals de juny, juliol, es queda més a la zona del Pirineu. I demà no hi haurà aquestes nuvolades, eh? No seran tan importants aquestes nuvolades. Dimecres, temps calcat, el d'aquesta setmana. Serà una setmana molt tranquil·la, com he avançat, molt anticiclònica, sol, pocs núvols, l'anticicló amo i senyor de la situació i poques tempestes al Pirineu. Només alguna tempesta, però bastant aïllada, temperatures d'estiu, una mica més altes del que tocaria. I dijous, cap canvi de situació, anticicló, vents molt febles, de direcció variables, però molt febles,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues...

Només cal mirar les xarxes de les entitats, de l'Ajuntament o les cartelleres del poble per veure que l'activitat esportiva i cultural a Codines és una bogeria.

0: cap al mateix lloc. Tenim molta activitat, moltes ganes de fer coses, però no sé si tenim prou de gent i energia per aguantar-ho tot. Potser és una mica avantatgista parlar-ne just ara, quan hi han hagut les cancel·lacions. Potser sí, i entendria que ho veiéssiu així, eh? Però també és veritat que, escolta, si no en parlem, quan passen les coses no en parlem mai. Codines és un poble molt viu, i això s'ha de valorar, sense cap mena de dubte. Però potser també ens hem de començar a preguntar si tenim prou massa crítica de participants i organitzadors per assumir totes les idees que bullen al cap de la gent que se'n cuida. Potser no estem morint d'èxit, però sí que val la pena fer-hi una pensada. Bona nit i benvinguts a Autojugues. Bona nit a tothom, és dilluns 15 de juny de 2026 i ens hi posem amb el 35è i darrer programa de la temporada d'Autojugues a Ona Codinenca. Ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, però hi hem arribat tan malament com hem pogut. Una mica de sensació de després de Colònies la setmana passada, avui estem una mica rematant els últims serrells de la temporada. I, evidentment, avui, com manen els cànons, últim Tu Jugues de la temporada, doncs farem l'entrega de la Premis de la Lliga Tu Jugues, que ens ocuparà al principi del programa. També parlarem, o intentarem parlar, amb algun dels protagonistes de la part positiva de l'hoquei, aquesta victòria de l'infantil a la Copa Catalana, a la final, l'infantil A, l'infantil B va perdre, i també la mala notícia de la derrota del sènior femení, que optava a l'ascens de categoria i seguiran jugant l'any que ve a segona catalana. Una temporada d'hoquei que arriba fins a l'última, ja no queda res més, ja hem arribat al final de tot. I, evidentment, avui doncs volíem acabar la temporada perquè l'hem anat tenint estones així curtes, per trucades, no sé què, no sé quantos, parlant amb el responsable de l'esport a Sant Feliu, amb el Miquel Palau, regidor d'esports de l'Ajuntament. I també, evidentment, aprofitarem per fer-li aquesta pregunta, aquesta reflexió que ja feia l'editorial, i a veure com ho veuen des de la Casa Gran el paper doncs de tot plegat. Evidentment, és per estar-ne orgullós, però doncs, bueno, quan passen aquestes coses crec que val la pena parlar, i l'autocrítica i la crítica sempre és bona fer-la. Nosaltres, no tira gaire estable. Ah, però sí, home, producció en directe. No sé si és que no és gaire estable, si no em sentiu, si em sentiu bé. Pau, sí. Ibarz, bona tarda, començo per tu avui.
1: Bona tarda.
0: Tot correcte?
1: Sí, sí, t'escoltem, però bueno, està allà una mica, hi ha una mica de batibull. Però
0: està allà una mica, eh? Bueno, doncs escolta, sí. Farem el que podem, si no, d'aquí una estona ho corregirem com bonament puguem. Sabeu que des de fa 8 anys fem Autojugues des de la distància, per tant, mica en mica doncs hem anat aprenent, però encara la tecnologia a vegades ens supera i se'ns fa feixuga, com ara mateix, que s'acaba de fer una mica de feixuga. A l'estudi, ben tornats i ben morenos, tenim l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda. Doncs, com us deia abans, fora de micros, una mica zombi avui. Em costa, no sé si estaré gaire lúcid avui per preguntar gaires coses al nostre estimat regidor.
0: Ha anat bé, amic?
2: Ha anat molt bé. No voldria ara aquí tampoc fer enveja a ningú ni fardar de res, per tant.
0: Ni fardar.
2: No, ho deixarem així.
0: Amb això en tenim bonament prou. I al teu costat, l'Anna de Riqui. Anna, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé. Molt bé, molt bé.
0: T'has plau morena, també, eh?
3: Gràcies, gràcies. Estudio prenent el sol. I faig hores.
0: Estudis prenent el sol. Sí. Però si estàs de vacances, ja.
3: No ho estic, no. Acabo divendres, però bueno. Sí, sí, sí. Dissabte ho celebrarem. Dissabte ho celebrarem.
0: Home, cap dubte. Cap dubte. Molt bé, amb el Pau ja l'hem saludat. L'Àlex Mir és un home molt enfeinat i ens ha dit: arribaré o a un quart o entraré per Zoom o apareixeré. Per tant, esperem ni que sigui poder saludar-lo quan aparegui per aquí. Bé, evidentment, no tenim resultats de la jornada perquè no hi ha hagut pràcticament activitat, només hi ha hagut aquests hoqueis que comentàvem abans. I, doncs res, jo crec que és moment de posar la sintonia de la Lliga Tu Jugues i fer entrega d'aquests premis dels Tu Jugaires d'aquest any.
4: Thank you. participa

0: 8 minuts del vespre. A l'Eix, es ben acompanyat aquí a l'estudi de Ona Codinenca. Hi ha hagut una invasió de camp a l'Obèstia de Tujugaires. Explica'm a l'audiència, perquè el Pau està acabant de produir la trucada, allò a la jefa, eh? Allò aquí, a la guanyadora. Però explica'ns qui t'acompanya aquí a l'estudi, va.
1: Sí, tenim aquí Tujugaires, que han estat fent bullir l'olla durant tota la temporada, perquè sobretot la gràcia del Tujugues, pels que no participin, que ja n'haurien de ser ben pocs, però que participi tothom, la gràcia és el dia a dia, el anar seguint una miqueta el com va tota aquesta lliga Tujugues, que és una lliga paral·lela, però crec que és la lliga amb més afició de tot Sant Feliu. Llavors, la campiona no la tenim. Suposo que la tindrem per telèfon tard o d'hora, oi? Suposo.
2: Ho estem intentant, però també no l'agafa.
1: I llavors aquí tenim representants que d'alguna manera o altra, ara estava mirant la classificació, després de la Marina Nuevo ha quedat el Jordi Humbert, que el tinc aquí davant meu. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Isaac Cobos, tercer.
4: Bona tarda.
1: Dues victòries consecutives.
4: Sí, no ha pogut ser la tercera.
1: I aquest any no has pogut fer el triplet?
4: No.
1: Àlex Balaguer, en quarta posició.
5: Hola, bona nit a tothom.
1: I el Isi Nuevo va quedar cinquè i, a més, va... Amb aquelles coses que fa el Pau, perquè tothom sap què fa el Pau, em va robar el campionat d'hivern manipulant de mala manera i també ve representant el campió d'hivern, no?
4: Sí, sí, és just, Aleix, és just.
2: Sí, sí. L'Isi ve com a campió d'hivern i l'Àlex ve com a campió d'una mega jornada. I el Cobos, de fet, o sigui, que hi ha premis creuats aquí repetits perquè, saps?
1: Ah!
2: O sigui, l'Àlex no ve com a quart.
1: Jo estava repassant la lliga, que al final coincideix... guanyar mega jornades i això també
2: clar,
1: ajuda.
2: També ajuda efectivament, també ajuda a estar allà dalt, diguem-ne.
1: I l'últim que queda, jo no el penso presentar. Jo em nego rotundament a presentar-lo. No, perquè són aquestes coses que t'inventes tu, Pau.
2: Pues encara negaràs més quan sàpigues que té un regal. Sí, que té un...
1: No.
2: Que té un obsequi.
1: Presenta tu les teves pantomimes, Pau.
2: Perquè tots sabeu que aquí no plora no mama, igual que la Marina, un segon que tinc 300 coses a fer, que la Marina va reclamar l'any passat algun detallet per el campionat d'hivern, que era llavors el seu campionat, doncs hem trobat alguna cosa per el Sergio del Valle, que va encertar un resultat de bàsquet de 40 punts.
1: Li va regalar 40 punts al Pau així per la cara.
2: No, les normes eren clares al principi de temporada. I l'any que ve seran 100, ja us dic ara. L'any que ve seran 100 punts. Perquè 40... què vas aconseguir amb 40 punts?
5: Pujar dos anys.
2: No? Vull dir, res. Va pujar dos o tres llocs. Vull dir que tampoc no va
1: fer... Ha quedat en una discreta vintena posició de la general.
2: Vull dir, quin seré de bàsquet ha de... No ha de quedar campió, però vull dir, ha de pujar 10 llocs, tio. No pot ser això. En donem 100 punts l'any que ve. Per encertar el bàsquet.
0: Teníem algun debutant entre vosaltres o no? Sergi, eres debutant aquest any o ja havies fet l'any passat?
6: No, vaig ser el tercer any aquest.
0: És el tercer any, eh? Sí, passa el temps. El temps volant. Va haver aquella incorporació també de l'Isaac i companyia en un moment donat. I Àlex, ara estava pensant, tu quantes vegades has guanyat l'Àlex Balaguer?
1: L'Àlex Balaguer no et sent, li trasllado la pregunta, perquè és l'únic que no té cascos, no arriben cascos per tothom. Que diu que quantes vegades has guanyat tu la Lliga Tujugues?
5: La veritat, algunes, però no recordo... Perdó. Algunes, però no recordo exactament quantes. Perquè la veritat... No, però és que fa molts anys que es fa. I l'Isaac ha guanyat els últims anys i jo he quedat tercer, vegada, segon... I primer, potser diria tres o quatre, però no n'estic segur del tot.
0: Ah, el que sí que està clar és que és dels més veterans de la Lliga Tujugues. Això sí que és dels més...
1: Sí, jo crec que l'Àlex, el tema de la IA li ha començat a fer la guitza. Perquè ell tenia els seus excels, les seves... Bueno, tots els seus pronòstics fets, estudiat... I ara tothom, el Cobos va enviar 100%. Envia i amb el seu assistent, que l'ha portat aquí també.
5: No.
1: Que porta el seu assistent, que li ajuda a les apostes.
7: I he de reconèixer que només una jornada em vaig llançar, vaig dir, va. I ho vaig fer 100% amb ChatGPT. Ho vaig provar. Però va ser un autèntic desastre.
2: Jo només espero...
0: Perquè no pagues, has de pagar, Isaac. el premium, has de pagar el premium.
2: Parlant de pagar, jo només espero no haver descuidat el teu pressupost familiar, perquè després de 2 anys seguits guanyant 100 euros, jo crec que hi comptaves, no, aquest any.
7: L'he portat perquè el miris a la cara i li diguis que per culpa d'això no tindrà caiac.
2: Per culpa d'això, no. Per culpa de les apostes de son pare.
1: No, la culpa és del Jordi Humbert, que t'ha passat a davant per 1 punt, i de la Marina Nuevo, que t'ha passat a davant per 5 punts. 5 punts. És encertar un pàdel d'aquells que l'Anna de Riquet deixa guanyar perquè llavors no guanyin els altres, saps?
7: Era la jornada del ChatGPT que l'hauria de fer jo.
1: Exacte.
0: Va, doncs, Aleix, repassem com queda aquesta classificació i que el Pau Fagi també entrega ja dels premis, i a veure si podem parlar amb la Marina ni que sigui per felicitar-la, sí, perquè també és la primera vegada que...
2: No hi ha Marina, Owen.
1: No hi ha Marina. Eh? Hem perdut a la Marina.
3: Escolta, doncs saltem de campió, no?
1: Reestructurem la competició. Exacte. Ara mateix, en primer lloc, després de la Marina, el Jordi Humbert, com he dit, la Marina no ho ha evocat, campiona, amb 662 punts, i el Jordi Humbert ha quedat segon amb 658. El Pau li fa l'entrega del seu diploma corresponent, guanyant aquest val per 2 persones per anar a sopar a Cantalet. I l'Isaac Cobos, a només 1 punt de diferència, amb 657, ha quedat tercer, enduent-se el premi de la dessuadora del Motoclub Singles d'aquesta última, si no m'equivoco, de la 40a edició, que va ser aquesta, sí, especial d'aquest any. Per tant, uh-huh, una dessuadora emblemàtica, històrica.
6: No.
1: No? És l'altra?
6: És l'altra.
1: Ah, és la samarreta la que és d'aquest any, no?
6: El Cobos té la dessuadora aquesta.
1: Ah, dessuadora d'aquest any.
6: La
1: dessuadora
0: d'aquest any
6: és per
0: l'Àlex Balaguer. Ah, va, micro, si de cas.
6: Ah, em falta.
1: L'Àlex es va quedar d'aquest any, que és la del... la mega jornada.
0: Mare de Déu, quina tòmbola que tenim muntada aquí a l'estudi, sí, d'on acudirem, que ara mateix.
1: L'Isi campió d'hivern, que s'emporta el pa com codines, el meu pa com codines.
8: El teu pa. Quants gels, ara.
0: I què més? Va, què més ens queda, Pau? Et queden més coses encara o no? Ja has acabat.
3: Va traient.
1: Ara, sí, el número 73. Ara vindrà el Tanet i aniràs tirant sobrets d'allà.
0: Per la plena, per tothom.
2: Que hem trobat una coseta pel postant de bàsquet, que és un... Ah, que és un aquí que el pots obrir i descobrir, així sabem què és.
8: Una pilota, yeah, de bàsquet.
2: La forma no és el
0: que
2: tal.
1: Pels que no estiguin veient a YouTube...
2: Els que ens veuen per internet ja han vist que no...
8: Puc trencar?
1: Sí, sí, home, clar. Sí, bé, si no, no acabarem. El programa dura 1 hora només, eh?
2: És una que hem implorat motius basquetbolístics.
1: Ah, amigos. Amigo.
0: Tu jugues tirant la casa per la finestra avui, eh? Estem a rebentant. Escolteu, anem una mica justos de temps, com sempre, però volíem avui que vinguéssiu, que tinguéssiu el vostre minut de glòria. Ara fareu les fotos de rigor aquí a l'estudi per promocionar la Lliga de cara a l'any que ve. Suposo que esteu tots renovats ja, no? No cal que us donem accessos, ja tothom està ja a punt per l'any que ve, eh? Jordi, tu has debutat fa poc també, no? O no?
9: Sí, jo diria que és el tercer any, crec.
0: El tercer any? Mare, estic pensant que tothom que fa poc, però ja fa 3 anys que hi sou.
1: Fa molts anys que dura això, ja.
0: Escolta, que...
1: I se't fan llargs. No, que si vull dir que se't fan llargs, ja.
0: Molt bé, doncs, evidentment, agraïts, Àlex, Jordi, Sergi, Isi i Isaac, i la Marina, que llàstima no haver-la pogut saludar. En tot cas, dijous, si fa tal com raja, doncs, no sé, ja la perdeu.
2: Sí.
0: No la feu, no.
7: No hi és, tampoc.
0: No hi és, tampoc. Ui. A més, dijous, festa grossa.
2: Festa Isaac, grossa,
0: si
2: sí,
0: podem,
2: sí.
0: Si podem desvetllar-ho, no?
7: Sí, no podem dir gran cosa.
0: No podem dir gran cosa, encara.
1: Anireu a la Sagrada Família. Ah, bueno, heu votat a la Sagrada Família.
7: No, em sembla que encara no em miris així, Pau, perquè no, em sembla que no es pot desvelar
2: no
7: res.
2: No es pot desvelar.
0: Ah, no. És que sou molt de...
7: I potser hi ha sorpresa.
0: Epa.
7: Sí, aquí ho deixem. Aquí ho deixem.
0: Llavors surten i ho fan tot de cop, eh? Però bueno... Nois, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, encara que hagi sigut poca estona. Volíem també que la gent des de casa també us veiés les cares, la gent que cada dilluns, o cada cap de setmana en aquest cas, ens ajudeu a fer la Lliga de Tu Jugues, una representació d'ells, i evidentment doncs, a encoratjar-vos a seguir i que l'any que ve seguiu amb nosaltres. Una abraçada a tothom, Àlex, Jordi, Sergi, Isi i Isaac. Que vagi molt bé.
8: Merci.
1: Gràcies a tots. Merci.
0: Doncs aprofitem que són les 8 i 17 minuts de la vespre per fer dues fotos. No ens podem encantar gaire perquè hem de trucar a l'hoquei i ha de venir Miquel Palau, que el fan a la banda, per entrar a l'estudi a fer aquesta entrevista com a regidor d'esports. Però avui doncs, volíem fer doncs, aquest reconeixement a la gent de la Lliga. Tu jugues, som-hi.

0: Bé, doncs avui t'hi vinc del vespre. Crec que mai havíem sentit la sintonia de la Lliga Tu Jugues fins a tan enllà, però escolta, és ben parida. No, no és la Lliga Tu Jugues, però m'ha agradat com sona aquesta. Hi ha unes guitarres aquí que estan...
1: No, és una de canvi de secció d'aquesta que
0: sentim. El canvi de secció, de fa segles i segles.
1: I segles, amén.
0: M'ha agradat perquè sona bé. Anna, repassada ràpida de com ha quedat l'hoquei aquest cap de setmana, que li quedaven els últims coletazos, i parlem-ne, va.
2: Exacte, sí, perquè si la setmana passada al pavelló parlàvem sobre el FEM 17 i el FEM 15, que havien guanyat les seves respectives copes, aquesta setmana hem tingut de l'infantil A, bueno, s'han acabat emportant la Copa Catalana d'Or aquest diumenge a Roda de Ter contra el Sant Celoni. Ja la setmana passada van passar a la final guanyant el Barberà a la Jonquera, i això doncs els va assegurar aquest bitllet a la final, i bueno, és d'un del, bueno, el trofeu que ens emportem d'aquest cap de setmana d'hoquei, ja que el segona catalana femení finalment no va poder assegurar l'ascens a primera catalana, ja que va perdre el seu partit, i tenim el juvenil B, si no m'equivoco, que també va perdre semifinals de Copa Catalana Plata dissabte, i per tant doncs no va poder acabar jugant la final. Tot això... hem trucat a la Núria, que està al pavelló, delegada d'aquest equip, i ens ha pogut aconseguir ni més ni menys que 4 dels jugadors que van jugar aquesta final aquest cap de setmana. Núria, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. Tens per aquí el Levan Granado, si no m'equivoco, capità de l'equip.
3: Sí.
2: El Quirze Cano, el porter de Vigues, bueno, del Sant Feliu, però que és de Vigues, perdó.
3: Sí,
2: el Biel Uller, que és de Caldes, però juga també aquí a Sant Feliu.
3: Sí.
2: I el Martí Palai, de Gallifa, però que juga a Sant Feliu.
3: Sí.
2: Digues.
0: Quina barreja de poblacions de per aquí al voltant. Sí que es nota que aquest infantil està ben acompanyat. Nois, com va anar la final? Va ser un cap de setmana emocionant?
3: Sí.
2: Ara no ens posarem d'acord amb tota gent.
0: Ara no ens posarem d'acord amb qui parla. Ja, amb el capità de l'equip. Evan, explica'ns una mica com va anar tot plegat.
3: Va estar molt guai. A la final va ser complicat. Vam començar perdent, però al final vam remuntar. I molt guai, l'experiència.
0: Em sentiu? Sí, no? Em sentiu a l'estudi?
2: Sí, anava a dir,
0: vale, veu acabar remuntant, però escolta'm, però a mi m'interessa saber, també la setmana passada en parlàvem, teníem el m'han marxat el guió de davant, el Quirze. Quirze, tu, si no m'equivoco, jugues amb els dos equips, pot ser?
3: Sí.
0: Amb l'infantil A i amb l'infantil B, et veiem un post emotiu del...
3: Juvenil,
0: perdó. Un post que del teu pare aquest avui, que em sembla que el compartia al club, que estava molt, molt content del paper que vas fer amb l'infantil. Amb el juvenil la cosa no va anar tan bé. Et queda l'espineta o creus que la victòria amb l'infantil és ja una cosa bona per anar-te'n de vacances tranquil i content?
3: No, sí, podríem haver passat amb la final infantil, la podríem haver guanyat també amb el juvenil, però amb l'infantil va anar tot molt bé i tal, però sí, queda l'espina aquesta del juvenil.
0: A veure si el Biel i el Martí ens expliquen com va ser la celebració. Hi va haver-hi jarana o no va haver-hi jarana?
3: Sí, bueno, quan va acabar el partit just vam anar tots amb el Quirze a la porteria, a versar, no sé què, i vam estar molt contents. I després ja, després del partit, vam anar al vestuari i vam celebrar amb tots, que teníem tots els amics de l'afició, animant, i vam celebrar ja el vestuari, ens vam fer una foto i tot, i llavors després d'un altre partit que jugaven, ens vam donar les copes i ens vam fer moltes fotos i va estar molt bé.
0: Que guai. Escolta, la setmana passada, amb la partit de l'infantil femení, te'n recordes, Anna, que vam preguntar si havien aconseguit posar l'entrenador de Lucha, ens van dir que el Jordi Vila sí, però que el Bruno no. Si no m'equivoco, Bruno també és el vostre entrenador?
3: Sí.
0: I va anar a la Lucha o no aquesta vegada?
3: No.
2: És dur, és dur.
0: Aquest Bruno es fa derrogar i no d'això.
2: I a més, pel que tinc entès, estan entrenant ara mateix. Vull dir que la cosa... El Bruno no en té prou, no? Sembla?
3: Ja, bueno. Encara que hem aconseguit la Copa, el Bruno vol que seguim entrenant per seguir millorant i la temporada que ve que juguen millor.
2: Està molt bé, està molt bé.
0: Amb les noies ens van dir el mateix, eh? La setmana passada veníem de fer físic i tot plegat, per tant, això. Doncs, nois, volíem que tinguéssiu un minut de glòria a la ràdio també per poder-vos felicitar en directe i agrair-vos doncs, que ens hagueu acompanyat a l'Evan Granados, el Quirze Cano, el Biel Uller i el Martí Pelai. Evidentment, agrair també la feina de producció de la Núria Canamasses, que ha posat el telèfon allà al mig de tots plegats i ens els ha posat en directe. Nois, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Doncs la gent del juvenil, ho dic bé? Juvenil, infantil, ara m'he perdut. Ja no sé per on passem. Infantil, ara m'ajuda'm.
2: Sí, sí, sí. Infantil, vas bé.
0: Bé, no? Al final, la valoració jo crec que ha de ser bastant bona. Hem arribat a 3 copes. Llàstima del segona catalana.
2: Jo penso que sí. Al final sí que teníem aquestes ganes de que el femení doncs, pogués pujar i portàvem parlant durant tota la temporada, però bueno, al final també tenim aquestes alegries que també, vull dir, també donen un reconeixement al club i també donen una empenta important. I parlàvem també de la base i de la formació que tenen aquests adolescents, aquests joves, i penso que també és una base molt important de cara doncs, a formar doncs, el primer equip d'aquí ja uns quants anys, ja parlem d'uns quants anys, però bueno, penso que és un tema important.
0: Doncs molt d'acord amb el que comenta l'Anna. Felicita un altre cop des d'aquí de la base del Sant Feliu, que ha funcionat bé aquest any, ha arribat amb les fases finals amb moltes opcions i amb 3 copes, per tant, escolta, perfecte. Nosaltres fem un canvi de terç, es falten 4 minuts perquè siguin les a 2:15 del vespre. Tenim el Miquel Palau assentat a l'estudi. Res, esperem 30 segons, glob d'aigua i ens hi posem, va.

0: Vinga, doncs ens hi posem de cara amb aquesta entrevista amb el Miquel Palau, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Feliu. Miquel, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: Benvingut a una codinenca. Que tu també estàs moreno, punyetero, eh?
1: Els estalvi, no, no, sé, no sé de què.
0: No sé de què, d'estar al carrer, de fer carrer, que ja estava...
2: També estudia el sol.
0: També estudia el sol.
2: Estudia el sol.
0: No,
2: sí.
1: No, em persegueix. Surto a córrer i em persegueix. Surto a caminar i em persegueix. Vull dir, no sé.
0: Està bé. Com estàs?
1: Molt bé. Cansat, també, no t'enganyaré. Cansadet de les temporades que es fan llargues. Però bé, animat.
0: Ho dèiem al principi del programa, que hem arribat també nosaltres justets a final de temporada i tothom sí. Està arribant, menys sí. Els de l'hoquei, que sembla que no paren d'entrenar, estan sí. Tothom a final d'any amb cansament, però al final, escolta'm, prou bé, no?
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Però és cert, el cansament es va acumulant i l'edat també, llavors arribes a aquestes altures cansat, però no molt, molt animat, perquè hi ha moltes coses que han sortit molt bé, com parlàveu molt del hockey, i hi ha molts esports que la cosa ha anat molt bé i que dona gust voltar pel país també, veient, vam estar el dissabte veient el femení, que va venir d'un pèl allò en els penals, i ahir la tarda un de futbol també mala sort, bueno, però arribes a molts llocs i això vol dir, com deies tu ara i com dèieu vosaltres, que s'està tractant molt bé l'esport base fa temps a Sant Feliu.
0: Escolta, tinc una pregunta per tu, perquè i hem fet l'editorial i potser em tillaràs d'avantatgista, però ens miràvem les agendes i tot plegat d'aquests dies que venen, no? Amb l'afegit del tour per sobre, no? El bàsquet, el vòlei, el futbol platja, tot plegat, totes aquestes històries que es munten a Sant Feliu cada any a aquestes alçades de l'any. Hi ha hagut dues cancel·lacions que m'han fet plantejar-me si estem morint d'èxit o si creus que és una cosa circumstancial i que ha sigut un... no sé, m'agradaria que valoressis això, perquè la pujada en costa de les bicis tenia molt bona pinta, una cosa molt xula, i al final no sembla que no tiraran endavant, almenys va sortir anul·lat l'altre dia. No sé com ho valores.
1: Bé, d'entrada, evidentment, supercontent de que les entitats tinguin ganes de fer coses. Això d'entrada, i també ho dius tu,
0: sí, sí. I
1: està claríssim.
0: I tant.
1: Que moltes vegades, fins i tot pressions, perquè la gent veu una activitat, la gent veurà, jo què sé, d'aquí dues setmanes, una activitat a la nova pista de vòlei, que intentarem fer un 3x3, i la gent pujarà i dirà, ui, que divertit, però, hòstia, el que deies també al principi, hi ha una feina darrere bastant important, perquè aquella pista no està preparada, i a la plaça ja tenim uns forats fets que els haurem de fer, i ara, precisament, ara mateix tenim un missatge de l'alcalde, dient, m'he passat per aquí, truca demà allà, perquè hem de fer uns forats, bueno, saps, sí, hi ha una feina darrere. Llavors, és molt important que les entitats tinguin ganes de fer coses, perquè elles també ajuden molt, i això és bàsic. A partir d'aquí, jo crec que les dues coses que s'han anul·lat eren dues apostes molt, molt arriscades. ¿Vale? Jo crec que les activitats que es fan a l'estiu, que és veritat, són moltes, estan molt arrelades. I farem el vòlei platja, que clar, serà molt diferent fer el vòlei platja i el futbol platja diferents dies, perquè ho fèiem allò el mateix cap de setmana i a la plaça. També entenc que no serà el mateix, no fer-ho a la plaça, però també estarà bé fer una espècie d'inauguració de la pista de vòlei com oficial, fent alguna activitat així organitzada. I es farà, hi haurà gent segur, perquè se li estan omplint, s'està inscrivint molta gent. També el 3x3 de bàsquet. Jo crec que la majoria d'activitats que es van fent any rere any, com el 3x3 de bàsquet, com les 24 hores de futbol, fa molts anys que es fan i estan tenint èxit i moltes inscripcions. El del futbol ja era arriscat. No, segurament no ens vam ni enterar, però l'any passat també es va intentar fer. Es va intentar fer a dintre el pavelló i es va fer propaganda del futbol i no qualla massa. Clar, això no és Brasil. Allà a Brasil cada tarda hi ha 200 persones jugant a vòlei i jo, quan hi vaig estar fa poc, m'estava hores filmant-los i és increïble el bons que són, però és molt difícil. I no està relat, costa molt. Aquí tenim la imatge segurament d'això de Brasil i de que la pilota no toca terra i n'has de saber molt, realment n'has de saber molt. No ha quallat. L'any passat no va anar bé intentant-ho fer dintre el pavelló i aquest any tenint la pista que era més maco, fent una pista de vòlei a l'aire lliure, però no ha quallat. Hi havia 4 o 5 equips, volíem arribar a 8 i no hi hem pogut fer. I el de la cronoescalada també era complicat. Era una aposta també de l'Oncodines per començar a parlar de bicis de cara a l'any que ve. i d'una aposta també de l'Ajuntament de Vigues. Era una cosa molt feta entre l'Ajuntament de Vigues, l'Ajuntament de Sant Feliu i l'Encodines. L'Ajuntament de Vigues, perquè estaven en plena festa major i volien fer una mica de broma, i nosaltres, que ens apuntem a tot, i l'Encodines, que tenia ganes de fer una mica de bici. Però jo crec que no ha acabat de quallar. Ni els cartells feien pinta d'Encodines, ni feien pinta de que es podia fer una sortida solidària amb els nens i els amics a fer una pujada fins a Sant Feliu. Feia pinta de que havies de ser quasi un professional per fer-ho. Crec que ha fallat una mica la comunicació i és cert, no ha funcionat, hi havia molts pocs inscrits. Però bueno, crec que eren dues apostes arriscades. Sí, la resta de coses que es fan habitualment van funcionant bastant bé. Sí.
0: Si haguessis de... ja posant-nos una mica més en valoració general, de la temporada, de com la valoraries a nivell des de la regidoria, com ho esteu veient? Si és allò de posar la nota a final de curs, no? Allò que diuen les valoracions s'han de fer a final de curs, com valoraries la temporada?
1: Clar, jo ho diferenciaria, no? No sé si em vols parlar directament dels clubs
0: i de tot el que passa
1: amb els clubs o de... Jo, per exemple, estic molt content de coses que hem fet internament des de la regidoria, algunes jornades que hem fet escolars, que han sigut maquíssimes, perquè hem apropat molt l'escola, que era un dels objectius. Si miréssiu durant la campanya els dies que fèiem les entrevistes, un dels objectius que vaig dir era, hòstia, hem d'apropar les escoles, perquè tenia molt al cap de que hi ha molta gent, hi ha més o menys un 50% dels nens i nenes que no fan res, no fan cap tipus d'esport. És un percentatge exageradíssim. I jo crec que no ho fan també perquè a vegades ni saben l'oferta esportiva tan important que a Sant Feliu. Llavors, era la idea d'acostar-los. I l'any passat vam fer una i aquest any hem fet dues. Vull dir, vam fer una a la zona esportiva, que els nens i les nenes van fer futbol sala, van fer tennis, van fer bàsquet i van fer vòlei. I ha anat molt bé. Hi havia un grup de nenes de l'ESO que quasi s'apunten senceres a jugar a bàsquet, que a més tenim un entrenador a bàsquet genial, el que entrena el mini dels petits, que va estar de seleccionador mèxic i és un crac. Sí. Sembla que l'heu tingut aquí alguna vegada.
0: Té una entrevista, no sé si l'hem feta, però
1: i aquest senyor té moltes ganes i he parlat moltes vegades amb ell i farem coses importants. I en vam fer un altre tema escolar també, al centre cívic, com l'altra vegada, amb el billar, amb la petanca, amb el tenis taula i amb els escacs. Hi ha molts nens i nenes, la majoria que no saben, i que hi ha aquella sala de billar espectacular i que es juga tant a la petanca. I lo guai de tot això és quan, ara que m'acosto molt a jugar a billar, bàsicament amb la idea de guanyar l'Aleix, que jo estic molt a prop ja.
3: Jo estic deixant de jugar per donar-li una mica de pressió, per posar-me al nivell, bàsicament.
1: I m'acosto, i molt content quan se m'acosten gent que va estar aquell dia fent de monitor i em diuen, han vingut ja tres vegades, tres grups de nenes, a intentar jugar a les tardes. Surten del col·le a les 5 i s'acosten allà i tenen ganes de jugar a billar. Això és fantàstic. Llavors, aquestes coses, personalment, així com el protocol que hem fet de tot el tema del bullying, doncs això penso que és una de les coses que m'omple molt. I en quant als clubs, jo crec, parlant del hockey, que estan fent ja fa com a mínim 3 anys molt bona feina amb la base, que... des de fora, fins i tot des dels programes de ràdio, ens mirem molt, i això ho sap el Ton, que sempre m'aixaco amb el tema de l'esport base, que som molt pesat, i evidentment el que veu la gent és que el primer equip ha baixat de categoria, que ha baixat dos cops seguits, però jo crec que estan fent, i parlo molt amb gent de la Junta, molt esforç amb el tema del base, i ara es veuen els resultats. Vull dir, els resultats, quan et dediques molts esforços a posar bons monitors, bons coordinadors, que la canalla aprengui. Estem amb tot el tema de la gestió emocional. Aquest ha sigut el segon any que els diners han sortit directament. L'any passat vaig buscar patrocinadors, que aquest any han sortit els diners directament de l'Ajuntament d'una partida. I aquest esforç que es fa per reunir els equips, per reunir els entrenadors, per fer aquesta gestió emocional, i a més, per tenir bons entrenadors, això els costa una pasta, em persegueixen pel carrer per tenir més diners. Però, clar, és per alguna cosa, és per bona feina, i costa molt dir que no. Però jo crec que el hockey està fent bona feina a la base. El futbol, el mateix. El futbol, el mateix. Costa molt que els equips sèniors, que molta gent veu la imatge dels clubs pels equips sèniors, i al final el que estem fent és, veient ara, tots els resultats del hockey amb l'esport base, amb el femení, molt important el femení. Si ara voleu, en parlem un moment dels femenins, que tindrem moltes sorpreses l'any que ve. El futbol, ahir vam tenir un equip a la Vic que per poc també puja de categoria, el cadet va estar a punt de pujar de categoria, el bàsquet van guanyar els... El mini va tornar a guanyar la Lliga dos anys seguits. Hi ha uns jugadors boníssims en aquell equip de bàsquet. El femení, que aquest any s'ha aguantat millor. I el vòlei, les nenes del vòlei, per poc guanyen per tercer any consecutiu. Han quedat segones. I els primeres d'aquest, perquè estan jugant tots aquests tres anys, han jugat a un equip mixte. I aquest any, el primer que ha quedat de la categoria, que és un equip de Granollers de vòlei, són tot nois. I fins i tot s'ha pensat des del Consell Esportiu del Vallès donar-li també el premi de campiones a les noies, perquè és el primer equip de noies, però al final no s'ha fet. Però vull dir que s'està movent molt bé. Jo penso que sense exagerar li podem donar un 10 als clubs de Sant Feliu en quant a l'esport base.
4: Amb això, Miquel, que deies del femení, quines... Perquè ara els equips femenins que tenim, per exemple, de futbol, un primer equip femení, diguéssim, com es presenta el tema? Hi hauria...
1: L'estem buscant. Mira, fa tres setmanes jo he anat parlant d'aquest tema del femení, perquè també des de la Diputació i des de la Generalitat s'està fent molt èmfasi en molts seminaris. He anat ja a dos seminaris on t'expliquen els motius pels quals hi ha tanta deixadesa d'esport amb femenins, amb noies d'entre 13 fins a 18.
4: Parlem de futbol?
1: De tot, vale, esport, vale. Qualsevol esport. Uh-huh. Entre 13 i 18 es deixa molt l'esport. Hi ha molts motius, està estudiat i s'han fet estudis. Hi havia una professora de la Universitat de Vic, que és de Vic, i que la volia dur i va acabar fallant, ja la portaré un dia a Sant Feliu, que la seva vida és fer estudis sobre això. Vull dir, ha fet estudis amb un marge de 5.000 noies i sap, té moltes valoracions de per què es deixa l'esport, què s'ha de fer per mimar-les i tal. Llavors he estat amb el hockey, per exemple, que tindrem segurament dos sèniors femenins. Els fem 17, moltes pujaran i intentarem fer dos sèniors. Això és fantàstic. Fins i tot amb tonteries com... que amb això els he fet una mica la bronca, d'assimilar el masculí i femení. Que això sí, ho fem molt a futbol, per exemple. És a dir, si el sènior masculí no paga quotes, el femení no la paga quotes. No la paga quotes. Faré el que sigui, aniré a buscar els diners, us ho pagaré jo què sé. Però el femení no pot pagar quotes. I si tenim dos femenins, això és, parlant malament, una hòstia important econòmica pel club. Però s'ha de mirar, s'ha d'assimilar. I aquestes coses, els femenins i les famílies ho valoren molt.
5: Perdó, Miquel, quan dius pagar quotes, que quotes de què? De soci? No, tenc.
1: No. De futbol base, d'esport base.
5: Ah, vale.
1: Vale? Quan estàs a l'esport base, pagues la quota cada mes, de 30, 40, el sí, que sigui, correcte. Però quan arribes a sènior no es paga.
4: De fitxa, diguéssim.
1: Sí, ni fitxa ni quota
3: no
1: mensual.
3: No pagues quota.
1: La quota mensual d'extraescolar, aquesta quota, quan arribes a sènior no es paga. Mm. Però hi ha clubs que encara la mantenen. La de femení, en canvi la de masculí, no es paga mai.
5: Vale.
1: I quan un arriba al primer equip, deixa de pagar quotes.
5: Ah, no ho sé, jo havia pagat sempre, bueno, tota la vida, quotes. Vale, okay.
1: En principi... Sí,
5: això no m'entenia.
1: Són quotes d'esport base, diríem, vale? A la que arribes a sènior, deixes de pagar quotes.
3: Has de ser bo, Pau, per deixar de pagar quotes.
5: Ja, suposo que sí. No vaig ser-ho prou.
1: Bueno, amb el hockey mantindrem dos equips, que està molt bé. El bàsquet estem lluitant per mantenir l'equip que hi ha.
4: Futbol sala, parlàvem l'altre dia... Amb Ton, ara no me'n recordo.
3: Buscant jugadores, també.
4: Sí, no? Sí, això, que buscaven sí. Jugadores.
1: Estem buscant jugadores. Amb les de futbol vam començar fa un mes i mig. A mitjans d'abril em va venir a veure també la Irene, la filla de la Rodri, la Irene Rodríguez, i que ella estava jugant a Mollet, justament. I tenim moltes noies jugant por ahí, perquè quan es va desfer l'equip se'n van anar. I ara hi ha un problema en el futbol, que tenim moltes noies que ara pujaran a juvenil, que eren cadets, pujaran a juvenil de primer any, i n'estan venint. N'estan venint moltes d'aquesta edat, vull dir, quasi serem unes 20. Però clar, són noies que si no veuen un sènior, qualsevol equip que les vingui a buscar s'aniran. I això és molt important, tenir un sènior, encara que sigui aquest any començar, encara que sigui començar amb futbol 7. Llavors, a través de la Irene ens vam animar tots una mica, vaig a fer el coordinador amb el Manel Casado i estem fent un esport supergran per portar aquest sènior femení en el futbol. Jo comptava d'entrada que la tenim 5 noies a Castell. El primer que vaig fer va ser contactar amb les noies de Castell, però feia 15 dies ja havíem parlat amb el Castell i van dir que aquest any no podíem baixar. Però clar, tenim la Jana, tenim la Massiques, sí. Tenim la Marta Codina, i ara tenim la Clara, i són 5. I les 5 es van comprometre. Llavors, elles, el que sí que ja li han dit a Castell, que si fem l'equip aquest any i es consolida, l'any que ve vindran. Però clar, això ens va suposar començar a intentar fer aquest equip sense les 5 noies que tenim a... que tenim a Castell, sense dues noies que tenim a Martorelles, que també s'havien compromès, i que amb elles hi comptàvem. Però, ja dic, amb el Manel estem fent un esforç, estem trobant noies, vam trucar totes les noies de Mollà, que a Mollà van començar un equip l'any passat i es va difondre, es va desfer, i n'estem buscant a moltes. Estem buscant a noies, quan en ve una, tenim una portera molt bona de Montmeló, i que també portarà amigues, bueno, estem intentant fer aquest equip. Jo crec que ara mateix som segures 13, amb el que un equip femení, si no arribem a 15-16, el farem a Futbol 7, però que farem segur un equip femení. I és important també perquè li vaig proposar, sempre l'enredo, el pobre Isi, li vaig proposar ser l'entrenador de l'equip femení i em va dir que sí. Per tant, ja estem fent ara entrenaments, dimecres hi ha un altre entrenament, segurament serà l'últim, i estem fent entrenaments amb això entre 10 i 13 nenes. El Manel n'ha aconseguit dues més, amb el que jo crec que estem ara ja sobre les 15. Hem d'esperar dimecres a veure si venen totes. I a Futbol Sala estem igual, estan fent portes obertes, hem fet 3 o 4 entrenaments. Jo crec que Futbol Sala ho té millor ara que futbol. Futbol ho tenim bé per fer el Futbol 7, però seria molt interessant fer el Futbol 11. I a Futbol Sala a l'equip crec que ja són 8 segures, ara mateix. Dimecres també ho veurem. No, elles entrenen dijous. Elles entrenaran dijous, l'últim entrenament, i veurem quantes són. I les de futbol entrenen dimecres, amb el que jo crec. Si fem, seria genial, importantíssim, fer l'equip de futbol femení, sènior, el de sènior de futbol sala, fer el senior, mantenir el sènior de bàsquet i fer els dos a hockey. Seria genial. I això no parlem amb totes les noies que fan patinatge i que van n'hi ha més. Sí. Vull dir que l'esport femení està creixent molt, molt a Sant Feliu.
4: Ui.
0: Tot aquest repàs que... No em sentiu?
4: Torna-hi,
5: sí,
4: torna-hi.
5: Sí, parla.
1: Ara sí.
0: Tot aquest repàs que ha fet el Miquel l'ha fet sense un paper davant, eh? Això també val la pena.
4: Ho té tot molt controlat.
0: Val la pena dir-ho. Per tant, l'objectiu de l'esport base, i en aquest cas a l'escola, és content, amb el femení content. Llavors hi ha el gran capítol també de les infraestructures, Miquel, aquí, perquè una de les coses, i la pregunta una mica per entrar en el tema... Recordo que quan veu entrar a l'Ajuntament veu apostar molt per l'obertura dels recintes esportius perquè la gent doncs, pugui fer esport a tota hora. No? Recordo que quan encara no hi havia la gespa en la segona a la pista annexa al camp de futbol, diguéssim, estava allà si podia accedir, l'obertura de la pista de voleibol. Hi ha altres històries també al voltant de Sant Feliu, zones que s'han arreglat perquè s'hi puguis fer esport. Com ho valoreu i com s'encara aquest últim any de legislatura en aquest sentit?
1: Sí, la veritat és que, com dius, i també és una de les coses que si tiréssim de les últimes entrevistes era una de les coses importants pel mateix que us deia del tema escolar, perquè hi ha molta gent que no fa esport, llavors aquestes, si no tens espais oberts esportius, és que encara en fan menys, és a dir, tots els que ara omplen, que l'omplen encara, la pista de voleibol cada cap de setmana i moltes tardes, si no estiguessin allà, estarien a la plaça, ja no dic fumant, sinó mirant-se el mòbil. I això és molt trist. Llavors, per això és tan important per a nosaltres, obrir aquests espais esportius. La pista de voleibol ha sigut un èxit i també darrere, com deia, hi ha hagut un esforç important. I la pista annexa el mateix. Però clar, és el que diem, no podem parar aquí. Crec que en vam parlar un dia, hi ha aquella famosa zona E3 de les escoles, que allà es veu clarament tots els espais, que és un projecte per obrir més espais esportius a l'aire lliure allà a la zona escolar, i intentarem, abans d'acabar la legislatura, fer algun altre esforç, tot i que no et dic que sigui fàcil. Però a sobre l'escola Bressol ja planificada al Pumtrac, que aquest ara mateix és el que ens està costant més perquè també és més car i requereix més feina administrativa, que és un tema...
0: Què s'hi vol fer aquí, Miquel? Perquè jo ja no ho recordo.
1: A sobre l'escola Bressol, en l'espai, que fins i tot ja està una mica moguda la sorra i l'espai, és un Pumtrac, un pump track. Llavors, a sobre, hi ha un altre espai a sobre on algun cop per Festa Major el Figueres i els del Trial ja havien fet algun petit trial. Allà també volem fer una zona de trial. Això està més avançat. Tinc una sèrie de gent que ens han fet una proposta de zones de tres tipus, un per molt, molt, molt iniciació, i allà les pedres posades i tot. És només, m'han fet una proposta amb un bon informe que els meus tècnics de l'Ajuntament ja m'han validat, amb el que quasi que ja podem tirar endavant, per fer una zona de trial per d'iniciació. Hem de comptar que on hem fet la pista de voli antigament hi havia hagut zona de trial i que Sant Feliu és un poble trialero des de tota la vida i no podem perdre. Llavors hi ha una sèrie de gent que s'està movent, ja dic, jo crec que es mourà abans la zona aquesta de trial que no pas la pump track, però intentarem tenir-ho abans d'acabar. I, a més, un altre espai que també teníem previst i que hi ha una part que sí que s'està fent, a part d'arreglar els dos pavellons, el pavelló de dalt, amb un parell d'anys, hem posat canastes fixes, que només n'hi havia dues, ara ja n'hi ha quatre, per jugar a l'ample, cistelles. Hem posat tribuna presidencial, hem posat perquè es pugui veure amb més seguretat. Fa poc, molt poc, 15 dies, vam fer dos forats més pels pals del vòlei. Quan hi havia entrenaments de vòlei només podien entrenar dos, els altres dos encara jugaven amb unes xarxes del Decathlon, i els hem fet els forats ben fets, amb un paleta va fer el forat, i ara podem posar pals i fer entrenaments de vòlei també a l'ample. Jo crec que aquest pavelló de dalt, que estava molt deixat, l'hem arreglat molt, i també ja, abans de final d'any, farem un magatzem al final de tot, que ja està quasi acabat el projecte, hi havia un projecte bàsic, perquè el material està deixat per allà a terra, hi ha les pilotes de bàsquet, les pilotes de futbol sala, les xarxes aquestes de vòlei, està tot tirat pel voltant. Si vingués un comissari europeu, ens tancaria el pavelló ipso facto, perquè la seguretat és molt important i la normativa europea és importantíssima amb això. Llavors tenim amb una subvenció, una de les subvencions d'esports, aquesta, la de la Generalitat, que va sortir molt a la tele, doncs ens han concedit uns diners per fer el magatzem, que és un magatzem molt gran, que fins i tot hi podem posar les porteries que no fan servir els de futbol sala, que també estan tirades per allà i algun dia ens hi farem mal, amb el que això ja és segur. I, a més, està projectada, que això haig de mirar com ho faig ja fins i tot, aquí ja entra la meva part financera, haig de veure com ho faig, però a sobre aquest magatzem, aprofitant aquest magatzem i tot l'espai que hi ha darrere el Lluís Vallcorba, faríem una pista de 3x3, que també està projectada en el projecte bàsic, però en aquest projecte executiu no l'estem fent per anar ràpid a fer a utilitzar aquesta subvenció de l'Ajuntament, la subvenció de la Generalitat, però que està projectada i estic pensant com fer-ho financerament, però pot ser que també la puguem fer abans d'acabar la legislatura. Llavors ja seria genial, perquè els de bàsquet sí que em demanen molt el tema de fer 3x3. Hi ha un grup de 50-60 jugadors de bàsquet de Sant Feliu, tots, i que se'n van a jugar pues, al Bugarà i a Caldes, o se'n van a llocs més adients perquè no troben espai així a Sant Feliu, i tots m'han dit que si fem aquest espai aquí a Sant Feliu es quedarien, amb el que seria genial tenir-ho.
0: Ens queden 10 minuts per acabar i vull tocar dos temes, un de gros, que és el del Tour, i l'altre amb l'Anna. La setmana passada vam anar a fer el programa precisament des del pavelló Lluís Vallcorba. Jo no hi havia estat des de que està tan retocat. Anna, i una de les coses que ens demanaven és, perquè els hi hem demanat, els de futbol sala i els de bàsquet, i d'entrada vam parlar del magatzem com una cosa important, i també ens parlaven llavors també del bar, que faltava tema sí. Bar, oi?
4: Sí, els faltava una mica de jarana per allà, una mica de...
0: Com està el tema de la concessió, la recuperació del bar, o si és viable, si és una cosa que... Fins ara havíem fet la vista grossa i hi havia un bar sense qui pogués ser. No sé, aquesta, com està la gestió de tot això allà dalt?
1: Bueno, primer, suposo que el pavelló et va agradar, no? Si no hi havies estat mai...
0: El pavelló em va encantar, jo ho vaig dir entenent, que em va agradar molt.
1: Sí, és un tema que ens vam trobar a l'entrar i és un tema complex. Evidentment, aquell bar no podia estar, i menys regentat per un treballador de l'Ajuntament. Vull dir, això era un frau de llei total que vam haver de parar. A partir d'aquí hem tingut moltes reunions i una no fa gaire, bàsicament amb el hockey, perquè a dalt pensar posar-hi un bar és impossible per espai, i a baix, que ja hi era el bar, com que no acabàvem d'arrencar-ho, fins i tot tenia punt ja posar-hi unes màquines, almenys donar l'oferta a la gent que vingui a les 3 de la tarda a fer un cafè i fer un Aquarius o fer una Fanta de taronja i comprar unes galetes. Però a les últimes converses amb el hockey sembla que ho tornarem a activar. Vale? Hi ha voluntat de tornar a activar el bar. Es va intentar fer, com deies, una petita proposta, una petita oferta, com es fa al camp de futbol o com es fa a la penya. Però és molt difícil guanyar-se la vida. És a dir, algú que digui monta un bar, el primer que et demana és poder fer alguna cosa de brassa o algun menjar o un biquini. Llavors, per fer això necessites una sortida de fums que, evidentment, de la mateixa manera que abans t'he dit, els tècnics de l'Ajuntament en un minut m'han donat permís i autorització per fer tota la zona de trial allà a la zona esportiva, cap tècnic em dirà que faci un forat en el pavelló Francesc Casar, ni em donarà cap permís, ja ho he intentat. Per tant, sense aquest permís, que ho faci algú externament per guanyar-se la vida, és cert, és molt difícil, però fer-ho internament, voluntàriament, i obrir el bar per vendre, per donar una mica d'oferta al públic, això ara està sobre la taula i crec que s'acabarà fent.
0: I del tour, que el tenim a tocar, estem a dues setmanes exactes del pas de... No, tres setmanes exactes del pas del tour per Sant Feliu. Sé que és una cosa que et fa una il·lusió tremenda. Com està tot plegat?
1: És una feinada, sí. Això és un estrès total, perquè la quantitat de reunions que fem... El divendres vaig estar amb el Llorenç, el cap de policia, a Granollers, una reunió de voluntaris, i 2 hores, i 1 hora i 50 va ser seguretat, saps? Estan molt preocupats, i a més, érem tot el Vallès, i parlen, sí, sortir de Granollers, anem cap aquí, anem cap a Caldes, i quan arriba a Sant Feliu diuen, iep, Sant Feliu. Tenen clar que és un poble complicat i que hi ha 2 curbes que no veuen clar com les faran els corredors, perquè a més hi ha el port de muntanya i tenen por que no comencin a córrer a saco. Sí, és un tema important. És un tema important i estem dedicant molts esforços perquè tot surti bé. I en quant a promoció, pues, mira, demà fem un mini tour, una sortida, aquella sortida escolar,
0: sí,
1: que l'havíem de fer el dimecres passat, vam fer només la del FEDAC a la tarda, perquè al matí hi havia vaga, i els del Jaume Valls ens van dir que no pot ser, i va ser divertidíssim, perquè els vam portar samarretes, gorres, tots amb la seva bici, i va ser com un mini tour, és a dir, hi havia la policia davant, 2 motos amb la bandera vermella tallant el trànsit, tots els ciclistes darrere, els nens i les nenes, a darrere una moto amb bandera verda obrint el trànsit, un cotxe escova, bueno, un cotxe escombra, tot. Va ser molt divertit, els nens s'ho van passar teta, i els professors i tota l'escola, molt bé. I demà fem la del Jaume Balmes.
0: I el regidor va pedalar també o no?
1: El regidor corrent perquè no va trobar una bici. Tinc la bici deixada i ho vaig fer corrent. Soc un desastre. No tinc bici ara mateix. I demà ho fem amb el Jaume Balmes. Molt bé, molt divertit. Som uns 30 cap a 40, els dividim en 2 grups. A més, no vam fer-ho allà, però hi ha el tema del dibuix referent a un dibuix d'infantil que l'estan fent i ens el donaran, que ho posarem a l'exposició, que per cert, aneu a l'exposició, que començarà el 26, serà maquíssima, serà una exposició totalment divulgativa al final, i serà molt maga, molt maga. Ens n'hem cuidat amb el Marià, tipus professional, i ha fet 11-12 panells maquíssims. Hem fet uns petits panells per posar a molts indrets del poble, bars i comerços. Divertidíssim, serà molt maco, ja us avisaré quan l'inaugurem, segurament el divendres 26, i estarà quasi un mes, i serà molt, molt maca de veure, i hi ha un espai exclusiu per posar els dibuixos que hauran fet tots els nens i nenes, que els que estem fent aquesta activitat són els d'aquari 5è. Demà, sobretot, d'una volta pel poble, cap a les 10, entre les 10 i les 12 del matí.
0: Miquel, estem arribant al final del programa i de l'entrevista i de la temporada. Sí. Et queda un any de regidor d'esports, almenys, de la legislatura actual. Amb un minut, què et ve de gust deixar rematat abans d'acabar?
1: Queda menys d'un any, t'aviso. Estic tatxant dies, amb el que ho sé, queda menys d'un any. Això que et deia, jo crec que bàsicament m'agradaria molt acabar obrint aquests 2 espais esportius, o 3, Dic que el complex és més difícil, però el tema del magatzem i el 3x3 i l'espai per trial m'agradaria molt. M'agradaria molt, que falta molt poc i no és un any, sinó 15 dies el tema del tour, que sortís tot bé, perquè serà molt, molt important. Estem muntant coses pel mateix dia, també. I poca cosa més, tornar a intentar l'any que ve a fer totes aquestes dues jornades escolars, que l'any que ve seran tres, perquè ens ha faltat una activitat, que és pujar a Solanes, que també hi ha una zona esportiva, i fer pàdel a Solanes i fronton, amb el que l'any que ve seran tres vegades, i en sèrio que és una cosa que omple molt i m'ha fet molta il·lusió i espero continuar-ho l'any que ve. I la resta serà un projecte a mitges, el de la zona E3, que espero que el proper regidor d'esports ho acabi.
0: No t'ho pregunto. Miquel Palau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per l'esforç que esteu fent i per ser-hi sempre també, perquè al Miquel a vegades li dius no necessito que vinguis, i el tio arriba a l'estudi i s'explica perfectament, i que passis bon estiu.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres, no cal dir-ho, per tota la gran tasca que feu. A vegades no us escolto en directe, però si no puc, l'endemà segur i no fallo mai. Moltes gràcies.
0: Miquel Palau, regidor d'Esports de Sant Feliu, que ens ha acompanyat en aquesta última entrevista de la temporada del Tu Jugues. Ens queden 2 minuts per acabar el programa. Aleix, Anna, alguna valoració ràpida del que ens ha explicat el Miquel, o rematem?
3: No, del Miquel jo crec que no n'hem de valorar gran cosa. S'ha explicat molt bé ell solet. El Miquel li deixes el micròfon i ell va fent... O sigui que no hem de valorar gran cosa. Sí que és veritat que té molta raó i que està molt bé. Jo que estic content, sobretot, és de la feina que s'està fent amb això d'obrir espais perquè la gent pugui practicar esport. Per si no hi havia prou oferta en aquest poble, doncs que encara n'hi hagi més, que crec que som un poble molt petit, però que alhora tenim una gran capacitat de generar diversitat a l'hora de poder practicar esport.
0: Anna, amb 10 segons.
4: No, jo el mateix. Jo que hi vaig al vòlei cada diumenge, supercontenta, la veritat, perquè es pugui fer un esport a l'aire lliure, que puguis anar quan vulguis, sense pagar, que és molt important també, i trobo que és una aposta molt, molt interessant i molt xula, la veritat. I que d'aquests espais en puguin ser més.
0: Ens deia que estava morena d'estudiar, Aleix.
4: No.
3: Sí.
4: És el meu break, eh? El vol, és el meu break.
3: Estudia com el saque, com la recepció... Ja.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista en Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
3: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
2: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
4: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat un esment als pressupostos que permetrà l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
4: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
4: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 20

0: Albert, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Luis Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud, arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada, que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea, que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
5: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
4: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
4: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
7: Defensen que l'arribada d'aquesta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
8: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
7: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
1: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir,

0: i els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
1: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
0: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
2: Notícies en xarxa.
3: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneria el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
3: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
4: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
3: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
5: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
7: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
5: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
3: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
3: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
8: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la, com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint, a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia. No? I per tant esperem que es consolidi aquesta situació.
4: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
9: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
4: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
11: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
10: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
3: És 3:15. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una 60 de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
13: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
12: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
3: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
15: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara, des que es van inaugurar
16: l'octubre no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
14: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
3: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
18: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori.
17: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
3: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
4: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
19: Crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
4: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
3: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
4: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
3: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
4: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
3: I és moment per a la cultura. Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
20: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
21: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
20: S'han programat 72 propostes artístiques. Hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
3: Doncs a la música al teatre, La Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
1: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
0: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
22: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verde. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
23: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
22: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elite de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
24: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva. I més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant. I a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
22: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
25: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Ho he viscut amb molta pena.
22: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a partir de les 9 de la nit. El Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí, cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: El diccionari Termcat.
6: 40 anys, 40 paraules.
7: 1998. Índex de xafogó.
8: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
5: Marta Sabater.
9: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del Termcat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de xafogó. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dilluns 15 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que ADFs i voluntaris forestals de Sant Feliu es coordinen al Mas Parer per arrencar la campanya antiincendis d'aquest estiu. Més de 200 joves participaran aquest cap de setmana de la segona edició del Codines Escena. Olor inaugurarà el 3 de juliol la nova llar d'infants.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E-59 d'avui explicant-vos que ja s'ha posat en marxa la nova campanya antiincendis a la nostra zona amb la tradicional trobada al Mas Parer per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. I és que les pluges abundants d'aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyó i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifà, membre de l'ADF.
2: Aquí hem estat parlant una mica, sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaviem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
0: També es trobaven que degut a la ventada hi havia molts arbres al camí que impedien el pas.
2: Hem estat retirant arbres de les pistes principals, de la xarxa bàsica de camins, per tenir-ho accessible, fins al punt que hem arribat que intentar treure, en funció de la disponibilitat dels voluntaris, els dels corriols, perquè també t'ho passa doncs, la gent que va caminar, els centres excursionistes, gent que va en bicicleta, i s'arriba una mica a aquest punt, però hi va haver molta quantitat d'arbres i jo tinc les dades més aviat de Sant Llorenç, però estem traient una seixantena d'arbres a l'any. El bosc està castigat de les darreres sequeres i a la mínima que fa un episodi de vent, doncs això ens perjudica.
0: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols. Una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADF, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Escoltem a Marc Barrubés, membre dels voluntaris forestals.
3: És una manera de trobar-nos la gent implicada en la prevenció immediata aquí a Sant Feliu i Rodalies, també les ADFs de Sant Llorenç i de, bueno, el Pinyó, que és Sant Llorenç, Gallifa, Sant Feliu i Bigues, i gent propera i gent voluntaris, i una manera també veure'n les cares, perquè si no a vegades les comunicacions via WhatsApp i coses així doncs queden una mica impersonals, també és una mica veure'ns, explicar la situació, tornar a provar com cada any les motobombes, veure que tot funcioni bé i saber també les novetats que hi pugui haver a nivell institucional, de les alertes, de com funciona, perquè això va canviant a vegades, i és aquest el sentit.
0: Una de les notícies positives és que després d'uns anys en què preocupava la manca de relleu generacional, tant a l'ADF com els voluntaris forestals han incorporat nous membres. És el cas d'Òscar Mañes, que recentment ha obtingut el carnet verd d'ADF i que ja es prepara per continuar formant-se.
4: Bueno, sí, a l'octubre han sortit les convocatòries pel carnet verd i el meu pare, com que ja era el carnet groc, em va dir «Vols ser oferta d'ADF, que sempre va bé tenir alguna més?» i vaig dir «Sí, m'interessa, a veure què tal». I res, vaig fer un examen i vam anar i bé, el carnet verd. I ara esperen a veure quan surtin les del carnet groc per fer-me'l també, que és el d'intervenció.
5: La diferència entre el verd i el groc, quina és?
4: El carnet verd és de prevenció i el carnet groc és intervenció. En incendi, el carnet groc seria el que està a línia de foc i els del carnet verd haurien d'estar a la motobomba o tirant mànegues, però no podrien estar cara a cara amb el foc.
6: Que sempre va bé tenir algú que puguis posar al currículum per més endavant a la vida i també doncs, per ajudar, perquè si hi ha un incendi sempre agrada estar allà, ajudar i que no s'escremi el poble, bàsicament.
0: Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu, Pol Cabotí, aquest estiu també es reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
7: Sí, bé, doncs, com els darrers estius, amb alguna diferència. La diferència principal d'aquest estiu és, a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reverteix en recursos aquí, i això doncs, té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així a Sant Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, amb molt més activats, presents al territori, i això segur que ens dona aquesta agilitat en la resposta, que és l'objectiu que tenim amb aquest operatiu més local. A partir d'aquí, doncs sabem que venim de un parell d'anys amb més pluges, per tant, amb més vegetació. La pluja té la part bona, doncs, que ens manté la humitat del terreny, però també, evidentment, doncs, fa créixer tota la vegetació. Per tant, aquí hem d'estar alerta, sobretot si acumulem períodes de més de dues o tres setmanes sense pluges, i atents, doncs, al pla alfa del risc d'incendis com cada any per anar a dissenyar els dispositius.
0: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu. Aquest cap de setmana, Sant Feliu de Codines tornarà a ser l'epicentre del Teatre Juvenil Amateur de Catalunya, i és que el municipi acull la segona edició del Festival de Teatre Jove Codines Escena, un certamen nascut de la necessitat de donar veu, espai i prestigi als grups de teatre juvenils. L'esdeveniment organitzat pel grup de Xelles 81 i el Casal Cultural Codinenc aplegarà 8 companyies d'arreu del territori que oferiran espectacles completament gratuïts. La iniciativa va néixer per cobrir un buit històric, la manca de mostres competitives de teatre amateur juvenil, entre les franges d'edat d'entre 15 i 28 anys al territori català. Carla Canet, una de les organitzadores, recorda com es va gestar el projecte a partir de l'experiència prèvia de l'entitat i la necessitat de defensar un model propi pel jovent.
8: Nosaltres, abans de començar a idear aquest festival, ja vam organitzar 10 edicions de la trobada juvenil de la Federació de Teatre de Catalunya. I, degut a desavinences amb la federació i tal, en relació a el jovent, en general, vam decidir que podríem engegar nosaltres una iniciativa pel nostre compte que sigui amb els ideals que nosaltres defensem i en els que nosaltres creiem sobre com s'hauria de gestionar o portar el teatre infantil i juvenil. I a partir d'aquí, l'any passat, vam començar a llançar idees, a modificar tot el que havíem estat fent, però ja amb aquests 10 anys de recorregut, d'organitzant una trobada, i llavors vam idear-ho més que com cap a una mostra, cap a un concurs / festival on els grups de teatre juvenil puguin venir a fer la seva obra i, a més de fer xarxa, coneixença, que és lo important i primordial, a més, donar una mica de reconeixement a aquest teatre juvenil per mitjà dels premis, dels premis Pepito que donem durant el festival.
0: Durant tot el dissabte, el Casal Cultural Codinenc i el Centre Cívic La Fonteta acolliran els 6 espectacles a concurs, que abasten des de formats musicals fins a comèdies i algun que altre clàssic. I és que, més enllà de la competició, el festival també destaca per la seva vessant formativa. El diumenge al matí, el jurat d'aquesta edició, format per Marta Butxaca, Mireia Portes i David Solans, oferiran classes magistrals i dinàmiques als participants. Per l'organització, el Teatre Amateur és el bressol dels futurs professionals de l'escena. Carla Canet destaca el valor que té pels joves rebre els consells i el reconeixement de figures consolidades del sector, així com trencar prejudicis que sovint pateix el teatre fet per joves.
8: Al final, nosaltres som dels que pensem que qualsevol professional que es vol dedicar al teatre comença sempre en un grup amateur. I poder tenir formació per infants i aquesta vegada per jovent, crec que és superinteressant i molt important per saber com és aquest món. Perquè és molt guai fer teatre quan ets jove i dius, uah, m'encanta, a veure, m'hi vull dedicar, i que vingui algú que s'hi està dedicant i et digui, és molt xulo, però això, això, això i això, o heu de tenir en compte allò, allò, allò i allò. Si feu això, no sé què, si feu això, no sé quant. O sigui, tenir aquesta perspectiva d'algú que s'hi està realment dedicant ha estat xulo a l'hora que et donen els seus tips i les seves els que a ells els hi ha anat bé o el que a ells se'ls hi dona bé. Per nosaltres, simplement tenir aquesta informació i seguir fent teatre amateur com veig sempre, o pel que se vol dedicar, pues, tenir una visió del que ja hi és i de dir, ostres, pues, potser sí que és això el que vull, o potser no, o potser no és el que m'esperava. I tota aquesta part de formació ens ho dona molt. A part de donar com aquest reconeixement quan et donen un premi de que te l'ha donat un jurat professional que realment s'està dedicant a aquest món.
0: A banda de l'aprenentatge tècnic, el Codina és escena també sinònim de convivència. Els més de 200 joves participants compartiran tot el cap de setmana al municipi, incloent-hi els àpats i l'acampada conjunta. Això sí, la cloenda de diumenge a la tarda serà amb dues representacions fora de concurs i el lliurament dels Premis Pepito, batejats així en homenatge a Josep Maria Benet i Jornet.
8: Jo crec que el teatre és una eina superpoderosa que et pot ajudar en moltes coses a la vida, a part de pujar-te a un escenari, amb l'oratòria, amb expressió oral, amb saber estar davant d'un públic, que pot ajudar a l'àmbit professional, a l'àmbit laboral, en mil coses. I és una manera divertida, a part de que coneixes un munt de gent super majos i super divertits, que és una manera molt guai de poder tenir totes aquestes eines alhora que tu passes bé, que aprens coses noves i que participes de la cultura.
0: Amb aquesta segona edició, el certamen busca consolidar-se l'escena teatral amateur i donar veu i resposta a una demanda dels clubs de teatre juvenils, tenir espais per teixir xarxa i representar el seu art. L'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha anunciat que el proper 3 de juliol inaugurarà la nova escola Bressol del Poble, l'edifici de nova creació, i s'està construint a tocar de l'escola infantil i primària del poble. Ens ho explica en Jordi Givert.
9: Precisament un dels motius del trasllat és acostar la llar d'infants a l'escola per facilitar el pas d'un centre a l'altre. Qui també agrairà el trasllat seran les famílies amb un fill a cada centre educatiu, que estalviarà trajectes. Actualment l'escola Bressol, el CUC, està situat al centre del poble, a tocar de l'Ajuntament. La nova ubicació serà la plaça 1 d'octubre, a pocs metres de l'escola Sesmont d'Oló. L'alcalde, Xavi Baraut, explicava que estan acabant els últims detalls.
10: Bé, què falta? Falta alguna cosa d'exteriors, molt poca cosa. Vull dir, demà, per exemple, tenim la legalització de la baixa tensió, que són els últims detalls que falten per acabar de tenir la llar. La llar d'infants a punt. I sí, hem posat la data del 3 de juliol per fer la inauguració, fer una visita a unes portes obertes amb representants de Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, per tal d'inaugurar aquest projecte.
9: Entenc, doncs, que la idea és que el curs que ve, a partir del setembre, ja comenci a utilitzar-se aquest nou equipament.
10: Sí, sí, per descomptat. Això és el que pensem nosaltres. Esperem, segurament que serà que sí.
9: El nou centre té un cost d'uns 475.000 euros i l'Ajuntament ha demanat una subvenció del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona que cobreix el 60% del cost. El nou edifici serà d'una sola planta amb una capacitat per una trentena d'alumnes. Hi haurà 3 aules on es podran dividir els alumnes per edats i també hi haurà millores pel professorat amb una sala de treball més gran, espais polivalents, menjador i una sala per preparar els àpats al costat. Igualment, hi haurà una nova zona de serveis i dutxes. El centre també tindrà una sala dormitori i un pati.
0: La Revetlla de Sant Joan ja és a tocar i el sector de la pirotècnia afronta una nova campanya amb optimisme. Tot i que cada any és diferent i tot pot influir en les vendes, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya i director de Petardos CM, Josep Maria Vilardell, assegura que el consum es manté i que cada vegada guanyen més pes els productes visuals per davant dels més sorollosos.
11: Cada any, jo diria que cada any, des d'Associació Sabem, jo des de Petardos CM, venem alguna cosa més. Cada vegada hi ha més botigues, venem més, la gent no celebra la revetlla, cada vegada potser més amb pirotècnia no silenciosa, perquè això no existeix, pirotècnia que no faci tant soroll, pirotècnia més d'efecte de color. Els que els agrada el tro sempre voldran el que fa més soroll, però la gent que s'incorpora a disparar, hi ha molta cosa infantil que es pot tirar inclús a dins de casa, i que dona això en general la sensació a la gent que diu cada vegada es tira menys petards, i no és veritat, cada vegada és bo per això, per nosaltres, cada vegada que el negoci, pues, es pugui incrementar i a la vegada que no molesti la gent.
0: Segons Vilardell, els petards tradicionals continuen tenint molta demanda, però també creix l'interès per als lots combinats i productes familiars. El sector explica ha experimentat una important evolució en matèria de seguretat durant les darreres dècades, amb una normativa més estricta i controls que garanteixen la compra responsable.
11: A veure, la normativa. Jo quan vaig començar agafaves un tro, la metxa era... Ara és una metxa verda que sembla roba, que no deixa ni restes, no? Doncs abans et quedaven les mans plenes de pólvora. Venien amb una bossa plena de pólvora. Això era un perill, perquè estaves encendent un petard i podia encendre's la mà. Les directives europees han rebaixat els grams de que pot tenir un tro. En aquests moments estem per sota els 2 grams. Abans hi havia tros de 10 i de 12 grams, wow. Saps? I això, aquí el que es busca amb aquestes directives és que un tro, inclús si l'agafessis amb la mà i et petés, no et pogués arrencar un dit. Yeah. Més o menys és així, eh? T'ho explico així per sobre. Dir, bueno, la seguretat, sobretot la seguretat. El canvi més gros, la seguretat que des de la Guàrdia Civil, que és el que ho controla, s'hagi evitat la venda il·legal a tot arreu, que les botigues estiguin preparades, que tu puguis informar el client, que no hi hagi algú que et compri un troll i digui un nen petit i no sàpiga el que és. O sigui, sobretot, el tema de seguretat, d'informació i d'evitar accidents, incidents que hi havien abans. I el que t'he dit abans, que la gent cada vegada en una entrevista et diu cada vegada es venen més petards. Es dic, m'agrada que m'ho diguis, perquè cada vegada el sector en ven més i la sensació és que en venem menys vol dir que algú estem fent bé, que no molestem.
0: Recorden també la importància de seguir les instruccions d'ús per poder gaudir d'una revetlla segura.
1: El temps.
0: I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
12: Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts a la informació meteorològica. Comencem setmana i ho fem amb un ambient càlid, com el que hem tingut tot el cap de setmana. Un ambient autèntic d'estiu. Jo diria que no ben bé allò de ple estiu, de la segona quinzena de juliol fins a principis d'agost, que és els dies més càlids de l'any. Però Déu-n'hi-do quines temperatures, moltes màximes al voltant dels 30 graus. I, per sort, i per això no dic que els dies més càlids de l'any, per sort, a les nits encara es dorm, jo crec que força bé. No sé si la majoria de vosaltres dormiu bé a les nits, però jo crec que es dona força bé encara, ja, la temperatura ja va augmentant, es nota que va augmentar la temperatura de nit, però encara es pot dormir bastant bé a les hores diurnes. Encara una mica de fresca quan es fa de nit. El dia d'avui ha tingut 2 cares, han crescut núvols importants a la tarda, després d'un matí molt assolellat, i les nuvolades han afectat les nostres poblacions. No em consta que hagi pogut poder fer 4 gotes en alguna zona, poca cosa. De cara als pròxims dies, no canvia el panorama. Tenim un anticicló molt a prop, això fa que la temperatura vagi pujant i fa que l'aire no es renovi. L'anticicló, com dèiem, està a prop. Això fa que l'aire no es renovi, que tinguem sempre el mateix, i cada vegada més càlid. Per tant, les temperatures van pujant. I a més, hi ha com una capa d'aire càlid, una bossa d'aire calent, a mitjana altura, cap a 900.000 metres, i això és el responsable d'aquestes temperatures altes que estem tenint aquests dies. De cara de tant demà com dimecres com dijous, continuarà aquest ambient, aquest anticicló, aquest ambient càlid. Les temperatures, no, en principi, no pujaran més les màximes, poder 1 o 2 graus més, 31-32 graus, temperatures de preestiu, i les mínimes continuaran aquest lent degoteig d'anar pujant mica en mica. I atenció, perquè hi ha mapes que diuen que de cara al cap de setmana la calor encara s'intensificarà més i podríem parlar de primera onada de calor d'aquest estiu, d'aquest any 2026. Però bé, encara queda molt. El que està clar és això, cada dia, a partir d'avui, durant tota la setmana, sol als matins, algunes nuvolades de tarda, no crec que tan importants com les d'avui, no ens afectaran de manera tan important com les d'avui, seran més petites, afectant només la zona del Pirineu, i temperatures altes, màximes de 30 o més de 30 graus, i les mínimes al voltant dels 20. Es notarà ja cada vegada que la temperatura és més alta, es notarà més calor cada dia. Moltes gràcies, bona setmana, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui a les

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran. Eh?
1: És gran.
0: Història
1: és
0: del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de Història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat,
1: no sé. Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet, és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806, i ell va crear el que anomenava la

0: Federació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa, no? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
1: I com era per dins aquesta confederació germànica?
0: A veure, els 39 estats que dèiem tenien... O sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats. Eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que viuen, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però de moment el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreasi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat, nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no grandíssim, projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir d'alguna manera.
1: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya.
0: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era, bàsicament, la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats. ¿Vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i Unió Duanera creen un mercat molt integrat econòmicament que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
1: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
0: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions. Sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta. Fins llavors, recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
1: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
0: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors, una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland, que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no?, la petita Alemanya, no?, que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no?, aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no?, un model més protestant i més del nord.
1: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
0: Home, sí.
1: Sempre és millor... La mida importa o no?
0: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
1: En el cas d'Alemanya, gros o klein?
0: O klein. Clar, el problema del gros, de la Großdeutschland...
1: És que clar, si és molt gros...
0: És massa gros.
1: Fa mal, a vegades...
0: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
1: Va fer mal.
0: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX, eh?
1: Carai.
0: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians i Àustria. No volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirador Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor.
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic.
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar de la música que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest
1: sí.
0: Grup, exacte.
1: El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però, bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck? En Botox.
1: Botox.
0: En
1: Botox
0: von Bismarck. En Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, el seu govern, no? El seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... El rei prussià, Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu, les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik. En certs aspectes, de fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per a les mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no me'n recordo.
0: Ara no recordo jo tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i
1: Patreon
0: escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim. Gràcies.
0: Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats d'aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I, per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això. Res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Ah, et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: No, ja pagaré jo, Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més, se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al propi moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. a més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra. Sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia. I això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra. Per tant,
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com li diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I, a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser, en el futur, un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava a Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa perquè realment la cosa es posa més complicada perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom. Isabel II fuig. Que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim. I pobre, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com es final... creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional i el 19 de juliol del 1870 Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià. Exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització. Va ser bastant caòtic. Els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant, que el Francesc Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, sí, sí, sí, és el de Sisi.
1: Sí, sí. I és, o sigui, clar, és veritat, clar. Sí, clar.
0: O sigui que per cert, molt bona sèrie també, la d'Assassí Imperatriu,
1: no
0: a Netflix, dues temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va anar a el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digne
1: Sergio.
0: Digne per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
1: 26 de juny.
0: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: I la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
2: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història, quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder.
1: I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
3: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
2: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
4: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
2: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Kali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
3: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
2: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia, 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem ensopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
3: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat a la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Silvia Paneque, portaveu del govern català.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
2: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
6: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
2: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
2: El 9 FM.
7: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
8: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
2: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
9: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esvaint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi, a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants. A la resta del país, cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà, encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu. Per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogó a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Dalí. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals, però no és una jornada, afortunadament, massa complicada en aquesta xarxa viària. Per exemple, grans incidències, la veritat és que no n'hauríem de trobar. AP7 ha millorat força, fins i tot la zona del Vallès. Ara, bàsicament, parlem d'aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la Roca del Vallès en sentit Granollers. Per tant, aquest tram encara un pèl carregat a la Roca del Vallès, AP7 en sentit nord, en sentit Girona, bàsicament per volum de trànsit. També parlem d'aturades més o menys que toquen el darrer tram de la C58 i de la C33, uns 3-4 quilòmetres de lentitud, aturades molt intermitents entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Vaja, aturades que toquen, també a les rondes de Barcelona, però sense més incidències, sense més sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: govern espanyol. Carina Baidé.
1: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
3: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
1: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que treballa des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
4: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es ve treballant des de fa molt de temps. Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
5: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
4: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
7: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa de la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
7: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
7: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convoca els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
8: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
3: Quan un ple...

0: planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions, i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
1: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
3: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: Mentrestant, des de la UGT alerten de l'impacte real de la guerra a l'Orient Mitjà per la indústria espanyola.
4: Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
5: Alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització.
4: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
6: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
4: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, sortirà afavorida.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
8: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
9: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
8: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
3: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
4: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
10: Crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
4: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
3: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Poló.
11: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
12: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
11: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
3: I Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. Esther Minguell.
13: El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
14: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part. L'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien al mes d'agost i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats i que, per tant, el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
13: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Més coses. Aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
4: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
3: I en cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
15: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
16: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
15: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
3: I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro.
17: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
18: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
17: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
7: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
19: En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
20: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
19: En bàsquet, l'Espar Unis Girona ha anunciat que la pivot Mariam Koulibaly no continuarà al club la pròxima temporada. D'aquesta manera, la MVP de la Lliga Femenina fa les maletes i abandona el club català. Aquesta és la setena baixa del Girona pel curs vinent. En hoquei sobre patins, el Pons Lleida ha oficialitzat l'arribada de Carlos Cortijo com a nou entrenador del primer equip pels pròxims 3 anys. El madrileny arriba a la capital del Segrià provinent del Noia Freixenet, on ha militat els darrers 2 cursos. Escoltem el nou entrenador del Lleida.
21: Vamos a conocer bien a los jugadores y vamos a ir al día a día. Primero vamos a observar, vamos a ver los jugadores que tenemos, vamos a ver qué condiciones cada uno tiene, sus condiciones, sus virtudes, sus defectos, y a partir de aquí nos adaptaremos. Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
19: Precisament el mateix noi ha anunciat el fitxatge de Marc Zanon. El terrassenc, de només 19 anys, arriba a la capital del Cava procedent del Caldes.
22: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el noi com un club gran, com un club que ha de guanyar. I bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre. I per això crec que el noi és el millor lloc.
19: De l'hoquei patins a l'hoquei herba, perquè el femení de l'Atlètic Terrassa jugarà competició europea la temporada vinent per primera vegada en la seva història. Clara Barba és jugadora de l'Atlètic.
23: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més, llavors ja les tres finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg però que ha anat donant els seus fruits.
19: En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne l'entrenador. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc Ràdio.
0: Hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
7: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. El diccionari Termcat.
1: 40 anys, 40 paraules.
2: 2014. Nimfa dorment.
5: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
7: Glòria Fontova.
24: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 16 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Tour de França impulsa les reserves turístiques de manera desigual al nostre territori. Més de 200 alumnes de 5è de primària de Caldes competeixen en la desena edició del Gran Dictat. Unió de Pagesos preveu una collita irregular de cereal al Moianès i la Catalunya Central.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que els establiments turístics i d'allotjament del nostre entorn encara en el tram central de l'any amb un calendari farcit de grans esdeveniments. La proximitat del pas del Tour de França el proper 6 de juliol ha obert el debat sobre fins a quin punt aquesta cita esportiva està traduint-se en un augment directe de les reserves al nostre territori, una afectació que a hores d'ara varia segons la tipologia de negoci. A l'Hotel Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, el seu director general, Joan Anglí, assenyala que, tot i no allotjar directament cap equip de la competició, el ple absolut que registren els hotels de Granollers i el Vallès Oriental més proper està generant un efecte de taca d'oli cap als municipis veïns i això es tradueix en un increment en les reserves habituals en aquestes dates. Escoltem Joan Anglí.
2: En quant a la previsió pel Tour, la veritat és que nosaltres aquí, jo crec que per la distància Granollers, doncs d'equips no en tenim cap d'allotjat. Sí que són uns dies que tenim una miqueta més de reserves, però estem parlant d'un 10% més o un 15% més, diguéssim, del que seria habitual en una data com aquella nit del diumenge a dilluns. I suposo que passarà una miqueta el mateix que comentava amb la visita al Papa, o sigui, el fet de que els hotels de Granollers i part del Vallès Oriental més proper a Granollers doncs estiguin plens, doncs també farà que hi hagi una mica doncs, aquest concepte de taca d'oli, no? Que fa que ens acabi afectant en positiu aquest tipus d'esdeveniments.
0: Una situació ben diferent és la que es viu al sector del càmping o de les fondes. Des del càmping al Pasqualet, també a la Vila Termal, la seva responsable de màrqueting, Marta Gómez, apunta que l'última setmana de juny i juliol acostumen a fregar el 90% d'ocupació en bungalows. Segons Gómez, el Tour pot funcionar com un bon reclam per acabar d'omplir parcel·les, tot i que lamenta la manca de difusió que ha tingut l'esdeveniment de cara als clients de fora la comarca.
3: Doncs la veritat és que no, perquè per aquelles dates nosaltres sovint ja estem bastant plens. Nosaltres a partir del que és l'última setmana de juny sovint tenim l'ocupació pràcticament al 90%. Això sí que ho notem, no? Que per l'escaldàrium la gent sí que ho sap, però de cara al Tour hi ha hagut poca difusió. Creiem que hi ha hagut poca difusió perquè hi ha molta gent que no ho sap. O la gent que ho sap és o del mateix poble o molt propera. Però gent que ve de fora, d'aquesta zona província de Barcelona, no ho sap.
0: Si ens desplacem fins a Sant Quirze Safaja, la distància geogràfica fa que l'impacte sigui pràcticament imperceptible. Joan Valldaura, responsable de la fonda de Sant Quirze Safaja, reconeix que, malgrat el ressò mediàtic del Tour, la dinàmica de treball a la fonda no s'ha vist alterada.
4: Bueno, jo ara mateix no puc dir que m'afecti gaire, No, ara mateix no m'he influït massa, que sí que se'n parla molt, sé que passarà per aquí, però no puc dir que tingui mai canviat la feina per culpa d'això, diguem-ho així.
0: On sí que hi ha una coincidència absoluta en tot el sector és en l'èxit rotund que ha deixat el passat cap de setmana. La simultaneïtat del Gran Premi de Fórmula 1 i la visita del Papa ha omplert els allotjaments. Al càmping al Pasqualet van haver de penjar el cartell de complet i fins i tot desviar nombroses peticions a altres establiments de la zona davant l'allau de turistes que buscaven allotjament a prop del circuit.
3: Sí, ens ha afectat sumament. De fet, hem tingut el càmping al 100%, hem tingut que dir que no amb moltes reserves, tant telefòniques com presencials, que es presentaven aquí i els havíem de dir que no teníem lloc. I havíem de buscar càmpings propers i alguns càmpings sí que tenien lloc, però càmpings més llunyans al circuit. Llavors hi havia molta gent que es quedava sense allotjament.
0: Un ple absolut que també ha viscut de primera mà el Termes Victòria gràcies a les reserves anticipades de la Fórmula 1 i al desbordament de la planta hotelera de Barcelona a causa de la visita del Papa, que ha permès a molts clients buscar preus més raonables i alternatius al Vallès.
2: Són dies que hem tingut unes ocupacions molt altes, podríem dir del 100%, especialment els dies de Fórmula 1 ja feia moltes setmanes que teníem la reserva, que ja teníem aquesta alta ocupació, i la visita del Papa el que acaba provocant esdeveniments d'aquest tipus és que s'acaba, diguéssim, digue-li, col·lapsant Barcelona o estan a uns preus molt alts a Barcelona i mica en mica es va fent taca d'oli i acabes tinguent uns clients que no venen directament per la visita del Papa, però el fet de que hi hagi la visita del Papa i els preus que acaben tinguent Barcelona doncs fa que aquest client busqui alternatives més raonables a una mica més lluny de Barcelona. I això també ha fet que, diguéssim, aquests últims 10 dies les ocupacions hagin sigut entre el 90 i el 100%.
0: A l'altra cara de la moneda, però, hi trobem l'experiència de les petites estructures familiars, com la Fonda de Sant Quirze Safaja. Joan Valldaura explica que la visita del pontífex no s'ha fet notar a la seva zona i alerta que un macroesdeveniment com la Fórmula 1 té un efecte paradoxal. Si bé els pot portar algun client puntual estranger, el col·lapse circulatori i la calor acaben espantant el seu client habitual de proximitat, de cap de setmana i de passeig.
4: Ens ha afectat, ens treu gent, diguem-ho així. Sí que ens pot portar gent a dormir, que són gent de l'estranger, sí, però ens treu gent de passe de cap de setmana. Uh-huh. Es nota molt perquè queda com, no ho sé, una mica... Ja coincideix amb les dates en què comença la calor i la gent també, per nosaltres, comença una mica la temporada una mica baixa, però el que ens afecta és això, que fa com que es col·lapsi i que no, que pari una mica. Uh-huh. Que pari una miqueta la feina.
0: Vale, doncs...
4: En canvi, sí. Per contra, sí que alguna vegada ens ha portat gent a dormir, això sí, uh-huh, algun any.
0: Doncs jo ja ho tindria tot. Més enllà d'aquestes cites puntuals, les previsions pel conjunt de la campanya d'estiu conviden a l'optimisme del sector a la nostra zona. Més de 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Caldes de Montbui han participat aquest dimarts a la 10a edició del Gran Dictat. La sala Pilar Aznada de la Casa dels Mestres s'ha convertit en l'escenari d'una fase final molt disputada, inspirada en el conegut concurs de TV3, on 16 finalistes han competit, dividits en 4 equips de diferents colors. Enguany, el certamen s'ha centrat en el vocabulari de l'àmbit del bàsquet. Jaume Balart, regidor d'Educació, destaca que l'objectiu principal és conscienciar els més joves sobre la importància del català.
5: Un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany, el que fem és un gran dictat focalitzant-lo en el vocabulari esportiu del bàsquet. I aleshores, doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem.
0: Aquesta edició ha permès unir llengua, cultura i esport gràcies al treball conjunt entre l'Oficina de Català i les regidories d'Educació i Esports. La regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, que ha liderat la temàtica d'enguany com a exjugadora de bàsquet, remarca la intenció d'escollir cada any un àmbit proper i motivador pels infants que transmeti també els valors del treball en equip.
6: He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet, i bueno, amb l'objectiu, no, d'alguna manera de descobrir tots junts, doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport. Perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi, no? I que també ens ensenya, doncs, els valors tan importants com són el respecte, el treball en equip, l'esforç... No? I bueno, des de la regidoria de Foment del Català, com he dit, amb la col·laboració de també la regidoria d'Esports i la d'Educació, doncs cada any intentem fer d'alguna manera triar un àmbit, no?, que els hi és més proper i motivador, com és l'esport, i que aprenguin català a través de l'esport.
0: Per arribar a la final de la competició, els infants han hagut de treballar a fons durant l'última setmana amb el vocabulari facilitat prèviament als centres. Alguns dels alumnes participants han explicat com s'han preparat els diferents reptes.
7: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
8: Què heu preparat?
9: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el fill que ens han donat.
8: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
10: El passapalabra i el glosari.
8: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
11: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo...
8: Alguna més?
12: Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta...
13: Defensa en zona...
0: La final del concurs ha viscut un moment de màxima emoció, amb un empat a 925 punts entre l'equip groc i l'equip verd. El desempat s'ha decantat finalment a favor de l'equip verd, en aconseguir escriure correctament l'expressió «pavelló de les cremades». La campanya del cereal es posa en marxa al conjunt de les comarques centrals amb una previsió molt irregular pel que fa a la producció, especialment al Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
13: L'avançament de la calor ha perjudicat algunes zones, mentre que d'altres podrien superar els 5.500 quilos per hectàrea. En parla el coordinador d'Unió de Pagesos a la Catalunya Central, Joan Vidal.
14: L'any passat va ser una campanya excepcional, també perquè veníem de 3 anys de sequera i de males collites, i aleshores és més fàcil fer una collita bona, i la pluviometria va acompanyar molt. Aquest any es presenta una collita més estàndard o més promig, i molt irregular, també condicionada molt per les moltes pluges que hi va haver a l'hivern. Llavors hi ha uns cereals o unes zones on va afavorir molt, i en canvi hi ha unes altres zones on va perjudicar.
13: Una situació que afectarà més negativament aquelles zones on la campanya comenci més tard, tot plegat en un context en què els productors veuen com cada any els preus continuen a la baixa.
14: El tema de preus estem igual que l'any passat, o pitjor, bueno, diguéssim igual que l'any passat, perquè també és el mateix condicionant, o sigui, ve cereal d'Ucraïna, entra pel port de Tarragona a Dojo, sense massa controls i sense tenir en compte cap de les garanties de controls sanitaris i de traçabilitat que tenen els cereals produïts a la Unió Europea, i clar, això pressiona i aguanta els preus a la baixa.
13: I aquesta situació cal sumar-hi l'elevat risc d'incendi que hi ha actualment al conjunt del país i sobretot a la Catalunya Central. Sense anar més lluny, tot i que el Moianès se n'han lliurat aquesta setmana, n'hem vist dos, un al Solsonès i un altre avui mateix a Sant Fruitós de Bages. En aquest sentit, el coordinador del sindicat assegura que ells són els primers interessats en que no se'n produeixi cap.
14: Aquí doncs, hi ha diversos factors. L'un és que hem de treballar a l'estiu, quanta més calor fa i quan més sec és. I fins i tot els dies que fa més fresca i hi ha més humitat, doncs no pots començar que no siguin les 10 del matí o quarts d'11. Per tant, el temps per fer la feina ja està acotat. I després, doncs, també el que ens interessa és fer-ho com més aviat millor. També traiem material combustible dels camps, per entendre'ns, traiem la collita, i també tot això que avancem, doncs també és en bé de la seguretat.
13: En qualsevol cas, des d'Unió de Pagesos recorden que les màquines recol·lectores cada vegada van més equipades amb extintors i fins i tot algunes amb dipòsits d'aigua.
0: Cada cop queda menys dies per l'arribada del Tour de França i cada vegada els municipis de la nostra zona fan activitats relacionades amb aquest gran esdeveniment. Aquest cap de setmana ha sigut el Torn de Caldes de Montbui, on el Museu Termàlia ha acollit l'exhibició oficial del trofeu de la competició ciclista. Més de 200 persones s'han apropat a l'equipament cultural per veure el guardó de prop i fotografiar-se amb ell. A més, l'activitat s'ha completat amb una carpa de marxandatge oficial a Can Rius. La regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, fa un balanç positiu de les dues activitats.
15: La valoració ha sigut que han passat unes 210 persones a veure el trofeu de prop, a fer-se fotos. Hi havia ciclistes que deixaven la bici a fora i entraven i es feien, no?, un recordatori. A veure, ha sigut una valoració positiva. Després hi havia el Parc de Can Rius, aprofitant que hi havia un torneig escolar de futbol, doncs es va aprofitar per posar la carpa de marxandatge, on hi havia samarretes, gorres, xapes, bueno, i una sèrie de material, no, relacionat amb el tour.
0: Sant Feliu de Codines ha tancat aquest passat diumenge la recollida de propostes del Corremots, una iniciativa inspirada en el Correllengua que consisteix en una gimcama lingüística a través de la col·locació d'endevinalles als diferents comerços del municipi. L'objectiu de l'activitat és dinamitzar el comerç i alhora promoure l'ús del català de manera lúdica, recordant aquelles paraules que es van perdent. Els organitzadors han mostrat la seva satisfacció per l'alta participació d'enguany en aquesta tercera edició. Però, això sí, el proper divendres 19 de juny es farà l'acte de cloent de la Biblioteca Joan Petit d'Aguilar, on es desvetllaran les respostes correctes, s'entregaran els premis i també hi haurà una xerrada cultural. Manel Sánchez és un dels impulsors.
16: Divendres 19 de juny a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal donarem a conèixer els resultats. Donarem a conèixer si en aquest mot l'opció bona era la A, la B o la C. Donarem a conèixer qui ha estat el que ha tingut més encerts, que ara ha estat el guanyador, i felicitats pel guanyador. Però hi ha un premi per a tothom. El premi per a tothom és una conferència de Miguel Peiró, el nostre conveí, el nostre felioenc d'adopció, que, com sabeu, és un gran lingüista, doctor en lingüística i especialista en filologia comparada.
0: L'acte és completament gratuït i obert a tothom i servirà per posar el punt final a uns dies on les paraules i les endevinalles han estat les protagonistes als aparadors de Sant Feliu. I per acabar el programa d'avui us deixem amb l'episodi 13 del Pas a Pas, on descobrireu una ruta circular per Cabrera i el Pla de Llats.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta circular per Cabrera i el Pla de Llats, amb unes vistes espectaculars d'Osona i la Garrotxa i de boscos amb colors tardorencs.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta:
0: Cabrera i el Pla de Llats. Distància:
1: 10 quilòmetres i 270 metres.
0: Desnivell acumulat:
1: 527 metres.
0: Temps aproximat en moviment:
1: 3 hores i 15 minuts.
0: Temps aproximat total:
1: 4 hores i 50 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 1 hora i 35 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta per descobrir Cabrera i el Pla de Llats.
0: Ens preparem avui per una ruta a través d'alts cingles rocosos i de boscos preciosos tintats amb colors tardorencs. Des d'on arrenquem avui, Josep?
2: Iniciem l'excursió des d'un petit aparcament a tocar del petit nucli de Sant Julià de Cabrera. En un primer moment, seguim per la pista asfaltada. Passem a tocar de l'antic restaurant de Cal Vidrier.
0: Seguint per ella, ens trobem un cartell indicador que ens mena cap al Pla del Prat i Cabrera.
1: Des d'un primer moment ja hi tenim forta pujada i ens endinsem en un corriol estret que guanya metres de seguida.
0: El camí recorre principalment per zones de vegetació força humida i de terreny tou, però ens trobem amb algun tram rocallós que el superem sense gaire dificultat gràcies a alguna grapa i passamà que ens serveix d'ajuda.
1: Més endavant s'arriba al Pla del Prat, una fageda espectacular, amb un terra cobert de fulles roges que donen un aspecte màgic a aquest indret. A més, en un dia boirós. Així com també rodejats d'uns exemplars de faig, sants, drets i molt alts.
0: En aquesta part s'acaba el tram de caminada, ja que a partir d'aquí el camí és planer fins a arribar ràpidament a la font de l'Osca, que hi han posat una aixeta per no desaprofitar l'aigua.
1: Ara el camí es va obrint de mica en mica. Ens apropem a l'Osca de Cabrera, un pas estret per superar un esglaó de roca.
0: Arribem al seu pas amb una timba considerable, però es passa sense dificultat ni risc gràcies a unes baranes clavades a la roca que fan el pas amb més seguretat.
1: Un cop sortits de l'Osca, remuntem uns pocs metres i ja ens trobem pràcticament al Pla de Cabrera, prop de la part més alta del cingle.
0: Tot seguit arribem a les restes del castell de Cabrera, del qual només en queda el que sembla la base d'una torre circular.
1: És el punt més alt, a tocar d'una bandera i una taula d'orientació. La pilona es troba uns metres més endavant, al cim de Cabrera, amb 1.311 metres, pertany al llistat de 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
0: Ara, haver de recular, i per un corriol, ja ens trobem en l'ampli Pla de Cabrera, on s'alça majestuós el santuari de la Mare de Déu de Cabrera i l'hostatgeria que li fa costat.
1: El santuari es va erigir en el lloc on hi havia hagut l'ermita del castell, derruïda per un terratrèmol el 1428. L'indret és un excel·lent mirador de la Garrotxa i d'Osona, així com del Pirineu Oriental i del Cadí Pedraforca.
0: De tornada i un cop al Coll de Bram, agafem la pista en direcció nord-est. Travessem el Quintà de la Faixa i més endavant el Port de la Faixa.
1: Tornem a endinsar-nos dins la fageda i en sortir-ne arribem al Coll de Sant Julià, o Cal Vidrier, on tanquem aquesta volta d'avui.
0: I, per tant, final de la ruta. Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Aquest és el programa número 215 d'onzè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 16 de juny de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 19è programa d'aquesta 12a temporada. 19è i darrer programa d'aquesta temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava, què passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Segons el costumari català, el 16 de juny, dia de Sant Quirze i Santa Julita, era una jornada molt arrelada en diverses poblacions catalanes. Amades recull que Sant Quirze era tingut com a protector dels infants i dels pobres i que en molts llocs se li adreçaven pregàries perquè preservés les criatures de malalties i desgràcies. El folclorista també destaca una faceta més curiosa i popular del sant. Era considerat l'advocat de la mandra i patrulló dels ganduls. Explica que algunes persones que vivien sense gaire afició a la feina li dedicaven oracions perquè els mantingués de la bona mandra, fet que mostrava el to humorístic i satíric en què el poble interpretava determinades devocions. Pel que fa a les celebracions, eren freqüents els aplecs, processons, cants de goig i oficis solemnes en ermites i parròquies dedicades als dos sants. Després dels actes religiosos, sovint hi havia àpats populars, repartiment de coca o trobades festives que es reunien la comunitat. Com cada dimarts ens trobem aquí en Pau Ibars, els Pius i Busques. Darrer programa, Pau, què tal?
1: Bona nit. Sí, ja agafem vacances.
0: Sí, sí, amb la caloreta a sobre ja.
1: Sí, sí, i tant.
0: No, ja estem a l'estiu, pràcticament. Diumenge, teòricament, ja
1: de cap,
0: fem.
1: Vull dir que
0: de
1: ja, cap
0: cap a dins. De cap, de cap. Anna, què tal?
2: Hola, molt bona nit.
0: Com va tot?
2: Doncs, bueno, mira, esperant ja que vingui una mica de fred.
0: Que ens donin vacances ja.
2: Sí, sí, que ens donin vacances.
0: Falta 4 o 5 mesos, eh?
2: Bueno,
0: per el fred,
2: bueno,
0: que...
2: però el meu cap treballa ja.
0: Val, val.
2: Ja ho està preparant.
0: Està preparant, ja. Val, preparant. I, com sempre, tindrem la secció del Pau i de la Gemma allà dintre del programa, qual, doncs, com sempre, els hi agraïm aquesta part del programa. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
3: Hola a tothom, en el programa d'avui parlarem sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, parlarem de fets que han succeït o que han passat un 16 de juny. Per tant, comencem en un 16 de juny de 1900 a Barcelona, on van començar les obres del funicular del Tibidabo, el primer funicular construït a Espanya, i la seva creació responia a la voluntat d'urbanitzar i convertir la muntanya del Tibidabo en una gran zona d'oci i d'estiueig per la burgesia barcelonina. A finals del segle XIX, la ciutat estava experimentant un fort creixement i la burgesia buscava nous espais per escapar de la calor i del ritme de la ciutat. La muntanya del Tibidabo, amb les seves vistes privilegiades sobre Barcelona i el mar, era vista com un lloc ideal per construir-hi jardins, hotels, restaurants i zones d'entreteniment. El gran impulsor d'aquesta transformació va ser

Salvador Andreu, un empresari farmacèutic conegut per les pastilles del doctor Andreu. Inspirat per les ciutats europees, Andreu imaginava el Tibidabo com una mena de gran parc de lleure i descans. Però hi havia un problema. Arribar fins al cim era llarg i complicat. Per solucionar-ho, es va projectar el funicular, una tecnologia moderna que permetia superar els forts pendents de la muntanya de manera còmoda i segura. Les obres van començar el 1900 i el servei es va inaugurar només un any després, el 1901. L'arribada del funicular va impulsar el desenvolupament de tota la zona. Amb els anys s'hi van instal·lar el parc d'atraccions del Tibidabo, un dels més antics del món, encara en funcionament, hotels, restaurants, miradors i més endavant el majestuós temple expiatori.

una destinació d'excursions familiars i d'oci per a les diverses generacions de barcelonins que durant dècades pujar-hi era gairebé una tradició i el funicular en va ser el principal porta d'entrada. La muntanya acabaria de configurar-se tal com la coneixem avui en dia amb la construcció de l'Observatori Fabra a començaments del segle XX i dècades més endavant amb l'aixecament de la Torre de Collserola, que acabaria definint l'horitzó característic de la Serra de Collserola. També, el 16 de juny de 1963, la cosmonauta soviètica Valentina Tereshkova va fer història en convertir-se en la primera dona que viatjava a l'exterior, a l'espai exterior, a bord de la nau Vostok 6. La seva selecció va formar part del programa espacial de la Unió Soviètica en plena cursa espacial amb els Estats Units. En aquell context de competència tecnològica i política, els soviètics buscaven una nova fita simbòlica després d'haver enviat el primer home a l'espai. La decisió d'enviar una dona també tenia un fort component propagandístic, que era demostrar que el sistema soviètic oferia oportunitats a homes i dones per igual. Tereshkova no era una científica de formació, sinó una treballadora tèxtil i paracaigudista aficionada. Va ser seleccionada per les seves habilitats físiques, resistència i experiència en salts de paracaigudes, un requisit important per als primers programes espacials. La missió Vostok 6 va durar a prop de 3 dies, durant els quals va donar 48 voltes a la Terra. Durant el vol va haver de suportar condicions molt dures, a espai reduït, aïllament total i errors tècnics en el sistema de la nau que van posar a prova la seva preparació. Tot i això, va completar la missió amb èxit i va demostrar que les dones també podien suportar les exigències dels vols espacials. El seu viatge va ser un moment històric per la ciència i per la societat. A partir d'aquell moment, Tereshkova es va convertir en un símbol mundial de progrés i obertura de nous espais per a les dones en camps com la ciència, la tecnologia i l'exploració. També un dia com avui, de l'any 1960, es va estrenar la pel·lícula Psicosis, dirigida pel cineasta Alfred Hitchcock. Aquesta obra es va convertir ràpidament en un punt d'inflexió en la història del cinema de terror i suspens. La pel·lícula explica, tothom ho sap, la història d'una dona que fuig després de cometre un robatori i s'atura en un motel apartat, on coneix el misteriós Norman Bates. A partir d'aquí, la trama deriva en una sèrie de fets inquietants que van sorprenent al públic per la seva intensitat i pels girs inesperats. Psicosis va trencar moltes normes del cinema clàssic, va eliminar protagonistes de manera inesperada, va utilitzar una música molt característica, especialment la de l'escena de la dutxa, i va introduir un estil narratiu molt més psicològic i inquietant del que era habitual fins aleshores. Però això no és tot, perquè també un 16 de juny de 1978 s'estrenava la pel·lícula i el musical Grease, que ràpidament es van convertir en un fenomen mundial del cinema i la cultura pop. La història, que també és molt coneguda, es centra en l'amor d'estiu entre la Sadni i el Dani, dos joves amb personalitats i entorns socials molt diferents, i com es retroben a l'institut, a través de la música, del ball i de situacions quotidianes d'adolescència. La pel·lícula mostra temes com el primer amor, la identitat i la pressió del grup. I el gran èxit de Grease també es deu en part a la seva banda sonora amb cançons que van esdevenir icòniques com You Are the One That I Want o Summer Nights. I aquestes peces van fer convertir la pel·lícula en un musical molt popular tant al cinema com després en discos i espectacles. I per acabar, també un dia com avui del 2015, als Estats Units, Donald Trump va anunciar oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials del 2016. Ho va fer amb un discurs molt mediàtic que va captar ràpidament l'atenció dels mitjans de comunicació d'arreu del món. I en aquell moment, Trump ja era una figura coneguda com a empresari i estrella televisiva, però encara no havia tingut cap paper important en la política. El seu anunci es va produir des de la Torre Trump a Nova York i va marcar l'inici del seu pas del món dels negocis

0: i l'espectacle a la política institucional. Durant el seu discurs va presentar missatges molt directes sobre immigració, economia i política exterior, amb un estil diferent del que era habitual en la política nord-americana tradicional. Això va generar molta polèmica, però també va aconseguir connectar molt fàcilment amb una gran part de l'electorat.
1: Per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema My Sweet Lord, tema que tal dia com avui, però de 2009, es va publicar dins de l'àlbum Let It Roll, Songs by George Harrison, de George Harrison, evidentment.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui tenim un dia amb infinitat de celebracions: el Dia Mundial de les Tortugues Marines, el Dia Internacional del Nen Africà, el Dia Internacional de les Remeses Familiars, que encara no sé ben bé què és això, el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble a Lluita de Sud-àfrica, el Dia Mundial de la Tapa, el Dia Internacional de la Biotecnologia i la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui, de veritat, és una passada el que hi ha. Però per la seva originalitat parlarem del Dia Mundial de la Tapa, que és una cosa que ens va molt bé a l'hora de fer coses.
2: Ara que et ve a buscar tortugues.
1: A mi s'ha tornat. Vaja, hombre. Sí que són escandaloses. Això. Doncs avui es celebra aquest Dia Internacional Mundial de la Tapa, una de les tradicions més populars a Espanya, país on s'estima que el 60% dels establiments ofereixen una tapa gratuïta com a acompanyament de la beguda. No és gaire bé per aquí, això. Bueno, almenys, si n'hi ha, no és gaire generosa, que d'altres llocs ho és bastant més. La iniciativa del Dia Mundial de la Tapa prové de l'associació Saborea Espanya, que cada any anima els hostalers a participar en aquest esdeveniment, precisament per difondre la cultura de la tapa, ja sigui amb degustacions, concursos, presentació d'una tapa especial o el que sigui.
3: La tapa és un aperitiu que se serveix a molts bars espanyols com a acompanyament de la beguda. És una senyal d'identitat de la gastronomia espanyola que cada any atrau a milions de turistes. Referència de la cuina en miniatura, és objecte d'atenció per part dels grans xefs i cuiners a tot el món. És una icona gastronòmica que varia molt depenent de cada regió, però té elements en comú, com la forma de consumir-la en grup, com acompanyament de la beguda. Normalment se sol consumir dret, compartint amb amics, cosa que s'incentiva els valors positius de la convivència i la diversió. Tant és així que el Ministeri de Cultura d'Espanya ha iniciat el tràmit perquè les tapes siguin declarades com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial, un títol del qual ja gaudeix la transhumància, el Carnaval o la Setmana Santa. La llegenda explica que el rei Alfons X, el savi, va disposar que no se'n servís a les fondes castellanes cap beguda que no fos acompanyat d'una most de menjar, per evitar que el alcohol pugés al capdavant de manera ràpida. Aleshores, les tapes solien consistir en un tall de pernil o formatge que es posava a sobre del got i que no només servia per menjar-lo, sinó també complia una altra important missió, que era que els insectes voladors no entressin al líquid. D'aquesta manera, el menjar servia també com a tapadora de la tassa i per això es va quedar amb el nom de tapa.
1: Curiosa aquesta anècdota.
3: Llàstima que no es facin a tot arreu, això.
1: Sí, sí, perquè a més és bo. Abans suposo que el tema que hi havia molts bitxos volant devia ser molt més cara.
3: Ara, com que no hi ha tapa i en llocs, hem de posar un tovalló perquè no hi hagi els bitxos.
1: Endavant amb la següent secció. Qui va néixer un dia com avui? I com és habitual, aquesta secció la començarem una miqueta de música. Endavant.

0: Tupac Amaru Shakur, conegut artísticament com a Tupac, dos Pac, és una de les figures més influents de la història del hip-hop. Va néixer a Brooklyn, Nova York, el 16 de juny de 1971 i va créixer en una família vinculada al moviment dels Black Panthers. A més de raper, va ser actor, poeta i activista social. Les seves lletres combinaven denúncia social, experiències personals, violència urbana, esperança i reflexions sobre la desigualtat racial. La seva carrera va ser molt intensa, però curta. Entre 1991 i 1996 va publicar algun dels àlbums més importants del rap. Va morir en només 25 anys després de ser tirotejat a Las Vegas al setembre de 1996.
1: El seu nom, Tupac Amaru, prové d'un líder indígena peruà que es va revoltar contra el domini espanyol. La seva mare li va posar aquest nom perquè volia que creixés amb l'esperit d'un lluitador. Va estudiar interpretació i teatre a l'Escola d'Arts de Baltimore i era un gran admirador de Shakespeare. La primera cançó que va escriure de jove va estar inspirada per l'accident d'un amic que va rebre un tret mentre manipulava una arma. Abans de triomfar en solitari, va començar com a ballarí i col·laborador del grup de rap Digital Underground. També va actuar en pel·lícules com A Juice i Poetic Justice, al costat de la Janet Jackson.
0: Si vols conèixer Tupac, aquestes són algunes de les seves cançons més representatives. Dear Mama, homenatge emotiu a la seva mare. California Love, que acabem d'escoltar, probablement el seu èxit més popular. Change, que els escoltarem en acabar, reflexió sobre racisme i desigualtat. Keep Ya Head Up, missatge de respecte i esperança especialment dedicat a les dones. Brenda's Good a Baby, denúncia social sobre la pobresa i l'embaràs adolescent. Hit Em Up, una de les cançons de confrontació més famoses de la història del rap. I Ambition as a Riot, himne de l'etapa més agressiva i carismàtica de la seva carrera. Malgrat la seva vida breu, Tupac continua sent una referència cultural perquè va saber combinar la duresa del carrer amb una gran sensibilitat poètica. Molts aficionats el consideren no només un gran raper, sinó també una de les veus més influents de la cultura afroamericana contemporània.

0: Ara, després d'aquest autor de hip-hops, passarem a la literatura clàssica amb un autor italià. Parlem de Giovanni Boccaccio, que va ser un escriptor, poeta i erudit italià considerat una de les grans figures del primer Renaixement, juntament amb Dante Alighieri i Francesco Petrarca. Va néixer a la Toscana i, tot i que el seu pare volia que es dediqués al comerç, es va sentir atret per la literatura des de ben jove. Amb la seva obra va contribuir decisivament a donar prestigi literari a la llengua italiana. El seu pare el va enviar a estudiar negocis i dret a Nàpols, però Boccaccio preferia freqüentar poetes, estudiosos i la vida cultural de la cort. Va viure de prop la Pesta Negra de 1348, una experiència que el va marcar profundament i que es convertiria en el punt de partida de la seva obra més famosa. Va mantenir una estreta amistat amb Petrarca, en qui compartia l'interès pels autors clàssics i l'urbanisme naixent.
1: Les seves principals obres són De Camero, del 1348 al 1353. Es va ser la seva obra maestra. Filocolo, Filostrato, Elegia di Madonna Fiammetta, considerada una precursora de la novel·la psicològica, i l'última va ser De Claris Mulieribus, dedicada a les dones il·lustres de la història. El Decameró és una col·lecció de 100 narracions explicades per 7 dones i 3 homes que furguen de la pesta de Florència i es refugien al camp. Durant 10 dies relaten històries d'amor, enginy, fortuna, humor i tragèdia. L'obra és considerada una de les fites fundacionals de la narrativa europea moderna. A l'inici del Decameró, parlant de la pesta, Boccaccio va escriure: «És cosa humana tenir compassió dels afligits». Aquesta frase resumeix bé el seu humanisme, l'interès per les persones reals, les seves emocions, febleses i esperances. Tot el de Camaró està travessat per aquesta mirada profundament humana sobre la vida. Un dels passatges més coneguts de l'inici del de Camaró descriu els efectes de la pesta de 1348 a Florència. Dic, doncs, que els anys de la fructífera encarnació del Fill de Déu arribaren al nostre de 1348, quan a la magnífica ciutat de Florència, la més vella d'Itàlia, arribà la mortífera pestilència. No solament privada de la vida als malalts, sinó que el simple fet de tractar-los o acostar-s'hi semblava transmetre el mal als sants. Els ciutadans evitaven trobar-se, els parents es visitaven rarament i fins i tot germans i germanes, pares i fills, sovint es veien obligats a viure separats per la por del contagi.
0: Aquest fragment és significatiu perquè mostra el gran realisme de Giovanni Boccaccio. La pesta no és només el taló de fons del llibre, és el motiu que porta els 10 joves protagonistes a refugiar-se fora de la ciutat i explicar-se històries durant 10 dies. D'aquesta manera, el Decameró contraposa la mort i la por amb la narració, l'enginy, l'amor i el desig de viure. Boccaccio és considerat un dels pares de la prosa moderna. La seva influència es va estendre per tota Europa i va inspirar autors com Geoffrey Chaucer, creador dels contes de Canterbury. Doncs un cop conegut aquest italià, tornem a parlar de música i escoltem-ne un tema.

0: Emilio José, de nom real José Emilio López Delgado, és un cantautor i compositor espanyol nascut a Fernán Núñez, Córdoba, el 16 de juny de 1950. Quan era adolescent es va traslladar amb la seva família a Barcelona, on va començar a cantar en ambients universitaris i culturals. Les seves primeres composicions estaven inspirades en el món rural i en les arrels andaluses, fet que el va convertir en una de les veus destacades de la denominada Nova Cançó Andalusa. El seu gran salt a la fama va arribar al 1973, quan va guanyar el Festival de Benidorm amb la cançó Soledat, que hem escoltat ara mateix, una peça que es convertiria en el seu himne personal i un dels grans èxits de la cançó melòdica espanyola.
1: Al llarg de la seva carrera ha publicat nombrosos discos de balada romàntica, cançó d'autor i música inspirada en la poesia. També ha posat música en versos de poetes com León Felipe, Antonio Machado i Rafael Alberti. La cançó Soledat va tenir tanta repercussió que va ser enregistrada en diversos idiomes. La versió del cantant grega Nana Mouskouri va vendre més de 2 milions de còpies a Europa. A principis dels anys 90 va impulsar el projecte Poetas Andaluces, on convertia poemes en cançons. Explicava que volia homenatjar els poetes en vida i no només després de la seva mort. Una de les anècdotes que recorda és la emoció del poeta Luis Rosales quan escoltava la seva adaptació de Nana. En una entrevista recent, quan li van proposar posar el seu nom a un carrer al seu poble, va bromejar dient que preferia que li regalessin un pis.
0: Aquestes són algunes de les cançons més conegudes. Soledad, el seu gran èxit, Nuestra playa y Mientras tanto amándote, Me equivoqué, Decir amor, Victoria, Por un adiós, ni contigo ni sin ti, que n'escoltarem un fragment en acabar de parlar d'aquest cantant, Volver a Marrakech, Ser en la vida Romero, Puerto Pescador o Marinero Cantor. Emilio José és recordat com una de les grans veus de la cançó melòdica espanyola dels anys 70 i 80. La seva música combina romanticisme, influències andaluses i sensibilitat poètica. Encara avui continua sent especialment identificat amb Soledat, la cançó que el públic li demana amb més freqüència a les seves actuacions.

0: Doncs anem ara a parlar d'un poeta de casa nostra. Ramon Becky Taberner va néixer a Barcelona tal dia com avui del 1918 i és considerat una de les veus destacades de la poesia catalana de postguerra. A més de poeta, fou periodista i col·laborador habitual de nombroses publicacions culturals i diaris. Va desenvolupar una obra marcada per l'experimentació formal, el simbolisme i una gran exigència literària. Va començar a publicar molt jove, amb només 17 anys, ja donava a conèixer els seus primers poemes i el 1938 aparegué el seu primer llibre, Nobiluni. El reconeixement definitiu li arribà quan va guanyar el prestigiós Premi Carles Riba l'any 1960.
1: Va publicar els seus primers versos durant l'adolescència, fent poc habitual en aquella època. També va formar part d'aquest nucli de poetes i intel·lectuals que mantenien viva la literatura catalana en els anys difícils per a la cultura del país. Fou traductor d'autors tan importants com Mallarmé, Pound, Villon, Shelley i Rilke, demostrant una gran obertura a les avantguardes europees. Tanmateix va col·laborar en revistes i diaris com Mirador, Meridià, El Teleexpress i Mundo Diario, combinant la creació literària amb la divulgació cultural. Les seves principals obres són En poesia, el Nobilium del 38, La ciutat submergida del 47, Cants terrenals, del 62, Premi Carles Ribes, Joc de sirenes, del 62, Quartet de sang, també del 62, Quatre coses, del 84, i Primera notícia i obra poètica, del 93. En teatre, després de Cantar el gall, del 1948, i unes memòries, Quatre coses, en el meu temps, del 84. Ramon Beck i Taberner ocupa un lloc destacat dins la poesia catalana, contemporània per la seva capacitat de combinar avantguarda i tradició. La seva obra transita des de l'experimentació formal de cants terrenals fins al simbolisme refinat de Joc de sirenes, convertint-lo en una figura singular de les lletres catalanes del segle XX.
0: Ja, per finalitzar aquesta última secció d'aquest últim programa d'aquest any, tornem a la música amb un personatge anglès. Endavant, Pau.

0: John Newman, que va néixer el 16 de juny de 1990 a Seattle, al comtat de New Jersey, a Anglaterra. És un cantant, compositor i músic britànic conegut per la seva veu potent i inconfusible, influïda pel soul, el rhythm and blues i la música pop. Va començar a interessar-se per la música des de ben jove i es va traslladar a Londres per desenvolupar la seva carrera. El seu gran salt a la fama va arribar el 2012 quan va posar la veu al tema Feel the Love del grup Rudimental, que va assolir el número 1 al Regne Unit. Poc després va consolidar el seu èxit amb la seva carrera en solitari. La seva cançó més famosa, Love Me Again, que acabem d'escoltar, va néixer d'una experiència sentimental complicada. Newman va explicar que la lletra estava inspirada en una relació que havia acabat malament i la cançó es va convertir en un èxit internacional. L'any 2012 li van diagnosticar un tumor cerebral benigne. Després d'un tractament reeixit, va continuar la seva carrera musical. Anys més tard, els metges van detectar-li una nova lesió que també va poder superar satisfactòriament.
1: El seu característic pentinat i la seva estètica estan inspirats en artistes de soul dels anys 60, especialment figures com el Otis Redding o el James Brown. Els seus principals temes amb Rudimental són Feel the Love o Not Giving In. En solitari són Love Me Again, Shitting, Losing Sleeps, Come on Greed, Olé o Blame, amb Calvin Harris, que escoltarem ara a l'acabar aquesta, amb aquesta música. El John Newman destaca per una combinació molt personal de soul, pop, dance i música electrònica. La seva veu, aspra i emotiva, recorda la dels grans cantants del soul clàssics, mentre que les seves produccions incorporen sons moderns i ritmes de música electrònica. Tot i haver aconseguit èxits mundials i centenars de milions de reproduccions, en Newman ha explicat en diverses entrevistes que el que més valora és poder escriure cançons amb significat personal i mantenir una connexió emocional amb el públic, més enllà de les llistes d'èxits.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Bé, bona tarda, nit, perquè encara tenim llum. Ara que fa tanta calor, que estem tots molt, molt asfixiats i agobiats, he pensat que per despedir i per acomiadar el programa d'aquesta temporada, potser ens vindria bé un bany, oi que sí? I per això se m'ha acudit que podríem parlar una miqueta del biquini. Us heu preguntat mai qui va inventar el biquini? Bé, va ser Louis Réard, un enginyer que se li va acudir fer aquesta prenda de bany per dones i que en el moment que la va fer, que eren els anys 40, això pues, va ser evidentment una gran revolució. Ell ho volia presentar a l'hotel Meliton i es va trobar amb l'inconvenient de que no trobava cap model professional que el volgués presentar. És a dir, llavors va recórrer a la Micheline Bernardini, que era una stripper francesa que havia nascut en l'any 1927. Ella per llavors tenia 20 anys i va ser la que va fer de model en el casino de París i el desfile va ser previst per al dia 5 d'abril del 1946. Ella va dir que aquest desfile seria una bomba més potent que la que 5 dies abans havia explosionat a la Toulon de Bikini i és per això que la prenda va agafar aquest nom. Ella es va fer molt famosa i evidentment la prenda de bany també. Fixeu-vos que el 1951 van haver-hi concursants del primer certamen de bellesa de Miss Món que van fer servir el biquini. També recordem a l'actriu Brigitte Bardot, que va cridar molt l'atenció quan va ser fotografiada amb un biquini a la platja durant el Festival de Cannes en l'any 1953. I també podem parlar d'altres actrius com Rita Hayworth o Ava Gardner, que també van acaparar l'atenció quan se les va veure fent servir biquinis per aquells anys 50. Evidentment van cridar l'atenció, aquestes senyores tan estupendes amb un bon biquini. I tots recordem a la Úrsula Andress, quan va sortir de l'aigua en aquella pel·lícula de James Bond, Doctor No, que va ser estrenada l'any 1962 i ella duia un biquini que s'ha convertit en un símbol sexual internacional i ha estat descrit com un look definitiu de la dècada dels 60. El biquini va anar guanyant popularitat i si escoltem a la historiadora Olivier Schillard, que és una historiadora de la moda francesa, ens parla de que el biquini va tenir molt a veure en l'emancipació de la dona. Podem dir que el traje de bany s'ha relacionat directament amb l'emancipació de la dona i segurament té molta raó. Però com us quedeu si us dic que des de l'antiguitat ja trobem gravats i mosaics i moltes obres on apareixen dones amb aquestes dues peces de roba com si fossin un biquini. Per exemple, tenim urnes i pintures gregues que daten del 400 abans de Crist, que ja ens mostren a dones fent servir prendes de dues peces per activitats atlètiques. Les dones actives a l'antiga Grècia feien servir una banda al pit que es deia mastodeton o apodesmos, la qual es va continuar fent servir com a prenda interior fins a l'alta edat mitjana. Fixeu-vos que fins i tot n'hi ha obres d'art i mosaics que ens mostren del baix imperi romà a dones amb aquestes prendes de vestir. N'hi ha un mosaic que n'hi ha 10 dones conegut com les noies en biquini, que s'estan exercitant en una roba que podria passar perfectament per al que avui dia coneixem com un biquini. I és ara el mosaic més replicat amb els 37 milions de petites esteletes de colors que porta. Dintre de les obres de la coronació del guanyador, fetes amb mosaics i en el terra de la càmera de les 10 joves, a la sala delle 10 ragazze, en italià, aquestes noies en biquini són representades fent aixecament de peces, llançament de disc o corrent. És una cosa que ens crida molt l'atenció per l'època. Estem parlant de l'antiga època de l'imperi romà. En algunes ocasions han estat descrites com ballarines en comptes d'atletes, però bé, si porten peces no enganyem a ningú. I com això, doncs hi ha moltes, moltes dones que han portat aquesta roba i que han popularitzat aquesta prenda, tot i ser d'aquests temps tan antics. I segurament va ser en elles en què aquest enginyer es va inspirar al segle XX per crear aquesta prenda que avui dia és tan popular i que totes les dones en tenim, no un, sinó uns quants, per comoditat i potser sí, per honor a aquelles dones que es van atrevir a trencar motllos en un moment una mica complicat. Moltes gràcies per la vostra atenció i que passeu un gran i meravellós estiu.
0: Bé, i fins aquí el programa d'avui. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat, com sempre, agradable i relaxada, i amb aquesta intenció fem el programa a tot l'equip. Gràcies per ser-hi. Aquest és el darrer programa d'aquesta 12a temporada. 19 programes que han omplert de músics i escriptors. Una hora cada 15 dies a l'antena d'Ona Corinyanca. Bona nit i moltes gràcies per ser-hi a l'Anna. Bona nit, Anna, i bones
2: festes. Bona nit
0: festes.
2: I que tingueu bones festes estiu. I bon estiu.
0: Pau, igualment. Que
3: bon estiu, que vagi
0: bon
3: molt
0: estiu
3: bé.
0: A tots. El Pau Garcia i la Gemma també els hi fem extensiu, i una abraçada molt forta també a la Marina Carbonell, que esperem que estigui bé, a veure si la temporada que ve la podem tenir nosaltres. Passeu un perfecte estiu, gaudiu i sobretot sigueu molt, molt, molt feliços. Això no deixeu que us ho prengui ningú. Esperem retrobar-nos la propera temporada.

0: Ens sembla impossible, però ja han passat 12 programes des de la primera editorial on us vam explicar el dard enverinat que ens va llançar la nostra directora. Un verí que el que pretenia era intentar que, amb la nostra inexperiència radiofònica, us féssim gaudir d'un espai a les nostres zones amb sabor a casa i a cuina de proximitat. Tanquem la primera temporada del Parada i Fonda i ho fem com a les sobretaules d'estiu a Sant Feliu, sense pressa, amb molta conversa i aquell punt de nostàlgia que només donen les coses ben fetes. Amb el Parada i Fonda hem demostrat que a la ràdio local es pot parlar de cuina de quilòmetre zero. Cada 15 dies hem volgut parar la taula perquè veïns, comerços, entitats i sabors de Sant Feliu i dels voltants s'accedeguessin a parlar. Ha estat altaveu d'històries petites que són enormes. El restaurant que fa 30 anys, la recepta de l'àvia que no és a cap llibre, el productor que matina per podar el producte fresc al mercat. En el Parada i Fonda creiem que en temps d'algorismes i continguts deslocalitzats, apostar per les veus i els productes és gairebé un acte de resistència cultural. La nostra valoració d'aquesta primera temporada és bona, amb punts a millorar, però molt contents de la nostra recepta principal: proximitat, humor i gastronomia, com a excusa per parlar de poble. Creiem que hem sabut fer parada en temes d'actualitat local i fonda. En parlar de... Allò, els col·laboradors han cuinat complicitat en antena i els oients han respost, perquè parada i fonda només se sent, es comparteix. Ai, que no baixa. No baixa. Creiem... Bueno, us esteu donant compte que avui ho estem fent en directe, eh?
1: Avui és rigorós directe, eh?
0: Creiem que és un d'aquests espais que converteixen la ràdio en una plaça major i arribar al final amb la millor data possible, les portes de Sant Joan, la revetlla que fa olor de coca, petards i retrobaments. No hi ha millor epíleg per a un programa que celebra la taula compartida que acomiadar-se quan tot el poble es prepara per compartir la nit més curta. Sant Joan també és un punt i a part. Marca l'inici oficial de l'estiu, de les vacances, canviar el ritme que tant necessitem. Queden les receptes intercanviades, les rialles, les adreces del restaurant que apunten a la nevera. Queda la sensació que a Ona Codinenca entén que fer poble també és això. Com dius? Ajuntar-nos al voltant d'una idea, encara que sigui un programa de ràdio. Això que avui, al final del programa, brindarem i farem que descansin els fogons. Carregarem les piles i tornarem al setembre amb ganes de més històries, perquè les vacances comencen, però les ganes de poble no s'apaguen. Bona revetlla a Sant Joan, bon estiu a tothom. Ens retrobarem a la tornada amb taula posada. Un dimarts més us donem la benvinguda en rigorós directe al Parada i Fonda, que s'ha notat bastant, oi, companys?
1: T'ofegues pel camí, eh?
0: Se m'ha perdut la lletra.
2: M'has fotut molt llarg avui, això.
0: Ja, home, perquè avui em volia esplallar.
2: La mare de Déu Santíssima.
0: Bona nit, companys. Bona nit.
3: Els secrets, especialment a la cuina, són millors quan són compartits perquè la cuina continuï vivint. Duangporn Bo Songvisana, chef i restauradora tailandesa.
0: Llavors...
2: No?
1: Sí. Nois, veia rigorós directe que estem fotent, eh? Va, nois.
2: Entra...
1: Entra pista, mira.
0: Home, és que el Xavi, que és en cansat, ens deixa aquí perdut. Som-hi.
1: Sort que és estiu i ja és l'últim programa, eh, nois?
2: És estiu i a falta d'escassos 10 dies per les revetlles de Sant Joan, la canalla i alguns de més garjanassos frisàvem per tal d'anar amuntegant cadires velles, mobles corcats, algun matalàs llardós, revistes, papers, caixes de cartró i tot allò que fos susceptible de poder ser encès i cremat. D'aquesta manera anàvem fent créixer el que seria la foguera més gran de Sant Feliu, almenys és el que ens passava pel cap, perquè segurament a altres barris i carrers de la vila devien pensar el mateix. Havíem de fer el foc més gros i més lluminós, un foc que donava pas a la màgia de l'estiu. on tot el que deixàvem enrere quedava reduït a cendres. No fer res durant uns mesos que es feien eterns, sopars al carrer, festes de barri i prendre la fresca. Refrescar-nos a les piscines en algun gorg de quan hi havia gorgs. Bicicletes, partits de futbol en carrers que feien baixada, l'arribada dels estiuejants, alguna escapada a la platja i tantes altres coses que entrarien en una llista inacabable del que ens portava l'estiu. Encara sentim l'olor d'aquells préssecs d'aigua durant el mes de juliol, de les amanides refrescants que feien a casa, res de cullera i res calent. Pans amb tomàquet, amb bons embotits, tomàquets pometa del Juanito Font, escalivades, empedrats, esqueixades, sopes i cremes fredes, braços de patata, etc. Alguns ignorants de l'ampli ventall gastronòmic estival fins i tot vàrem descobrir el pastís d'estiu, de la mà d'un empresari local dedicat a rostir pollastres i que començava a diversificar en receptes. Aprofito per dir que mereixeria un programa homenatge com a pioner d'aquella disciplina gastronòmica. En definitiva, l'estiu també alegrava els nostres paladars poc sofisticats, però coneixedors de l'autèntic i temporal. I que d'aquesta manera...

0: voldria fer dos. Dos parèntesis.
1: Agafem aire. Agafem aire.
2: No treu, eh?
0: Dos parèntesis.
2: Estiu, senyor Paco, molt xulos que
0: m'han vingut al cap ara. Dic, hòstia, esto, no? Espera. Esto ha sido tremendo. Pues sí. M'ha vingut al cap un programa de ràdio molt antic d'una ràdio que es deia l'Espurna.
2: Ni idea.
0: Ni idea.
2: De bueno, Sant Feliu? O...
0: Sí, claro. L'Espurna, exacte. Que era quan la ràdio era il·legal a Sant Feliu, abans d'on acudinenca.
1: Com moltes altres coses.
0: Com moltes altres coses. Doncs no, hi havia
2: una
0: aquella...
2: Una mica il·legal som, eh?
0: Aquella, bueno. Aquella ràdio il·legal, no? L'Espurna. I llavors, cada dues setmanes... Cada dues setmanes hi havia un programa... Es veia un programa de... Es feia una recepta de cuina... era total cuina, poemes i sexe.
2: Bueno, aquest sexe ens falla una mica, eh, nanos?
0: En rigorós directe.
2: Jo ho provo.
1: Tu li poses, eh?
2: Jo ho provo. Jo provo, poso ganes, però no...
0: Eren altres temps. També eren rigorós directe i passava, també passava de tot. Aquí el present era...
2: Això no ho sabíem, eh? El teu passat radiofònic.
0: Sí, sí, sí. I va ser una època molt divertida, també. Me'n recordo preparant el, no sé, a veure de què parlaria, dels guions, de quina recepta anava a buscar. Vaig descobrir llibres molt divertits. Un llibre de, recordo, de la història culinària del Leonardo da Vinci. Sí, sí, que el tio era un malalt també del tema i va fer màquines estranyes per fer espaguetis i receptes.
2: Havia
0: i tot
2: fet
0: això.
2: Primera Hosper, no?
0: Un altre llibre de receptes que me l'han tornat a regalar d'aquí.
2: Va, que ens anem de mar, Paco, que ens anem de mar.
0: Què passa?
2: Què ens has d'explicar?
0: Què he d'explicar? Hòstia, ja estic explicant coses.
1: No, però has vingut ferm,
0: he vingut
1: carregat.
0: Ferm. He vingut carregat per... ser un jubilat de collons.
3: L'entrevista no s'enfocava aquí. Aquí era saber si hi havia alguna novetat,
0: per cuinar,
3: per futur laboral...
1: No volem que ens expliquis les obres i coses d'aquestes, de la plaça i tot això. No.
0: Per cuinar... Hòstia, és importantíssim cuinar quan et ve de gust. ¿Vale? Però s'aprèn a cuinar quan estàs jodido. Quan no tens gènere. Quan...
1: Supervivència. Sí,
0: quan no tens
3: supervivència.
0: Gènere, quan, hòstia, et falta allò o l'altre, jo has de suplir, i el client, doncs, diu, hòstia, què... Oh,
2: que s'ha donat a jalar, però...
0: Que invento! Uau, no? I quan les coses van mal dades, és quan veritablement penso que aprens. Aprens a cuinar, perquè cuinar... O sigui, els llibres estan divinos, o aquest que teniu sobre la taula... M'ha servit de moltíssim. M'ha servit de moltíssim perquè les receptes aquí estan super explicades, fàcils d'entendre i tal, no? A partir d'aquest llibre, doncs, pots anar aprofundint i pots anar a parar, doncs, mira, al Practico, no? Per exemple, però, bueno...
2: Ja però, amb això hem de deduir, Paco, que has penjat el davantal?
0: No, sí... Això...
3: Deixem l'entrevista del seu futur laboral, la deixem per més tard. Ja que has anat al Japó, va, explica'ns una vegada... No és el primer cop que has estat, oi?
0: No.
3: Quin ha sigut el teu recorregut i destins que has fet aquest cop?
0: Mira, la veritat, no, a part de Tòquio, perquè sempre passes per Tòquio i has d'estar uns dies a Tòquio, perquè allò té un pols i una cosa humana increïble. No sé si és la més gran o de les més ciutats més grans del món, no? I allò podries estar mesos i no t'ho acabaries mai. I llavors allà, jo, personalment, m'agraden els llocs petits, el món petit. El macromón, vull dir, aquells llocs o aquelles avingudes amb milers de persones amunt i avall, i tots a PortAventura, com locos allí, a veure el Dragon Khan, com puja i baixa, pues sí, ja ho sabem que...
1: qualsevol altra ciutat del món...
0: Sí, que, exacte, allà està, amb els seus matisos i tal, no? Però ja els... no sé com dir-ho, la

0: cosa petita, vale? I a mi em fascina, no? I de la mateixa manera que no ho recordava, però al mateix Tòquio, o sigui, a l'entrada d'un temple, que no recordo com es diu, clar, dius, hòstia, ¿esto qué es? O sigui, hi havia, hi ha com uns tonells que són, estan com embolicats amb una roba blanca i tenen uns, unes pintades, unes lletres japoneses en vermell o tal, i llavors descobreixes que és allò, allà fiquen l'arròs i llavors fermenta i llavors d'allà fan el sake, no? Molt bé. Doncs al costat hi havia unes botes de vi, de les que coneixem, enormes, o sigui, botes normals, o sigui, tot, allà al carrer, tot uns prestatges llargs, amb tot de botes, i miraves i tot de bodegues franceses. I diu, hòstia, no? No, és que les han portat allà perquè els hi facin la benedicció sintoista d'aquell temple, que per algun motiu, doncs allò es fa allà.
1: Però vols dir que són botes que tornaran cap a França?
0: No, estan allà. Estan allà i suposo que tenen vi. Vi que deu ser conyac ja, no? O sigui, i això...
1: Però quan és dels francesos, o sigui...
0: És dels francesos, és dels francesos. No és... Sí, sí, són de bodegues franceses i estan allà. I vaig dir, hòstia, no? Aquesta cosa a mi em fascina. Que després, darrere d'això, evidentment pot haver una moguda comercial... perquè llavors a partir d'aquí aquell vi entrarà en el mercat. O sigui,
2: japonès.
0: Tot té un algo, però que d'alguna manera per entrar al mercat necessiti que aquell senyor ho beneeixi amb els seus paràmetres. Saps? Que no són catòlics, que no són budistes, que no... Hòstia, a mi em
3: frapa.
0: A aquestes coses em frapa, no? I llavors tens allà la representació d'aquelles bodegues i us joder, no? I de la mateixa manera que el món del whisky, pues, no sé, es troba unes botigues que l'altre viatge no m'hi vaig fixar, no? Que són com botics, no? Amb una presentació exquisita, com si fossin perfums.
1: No, és que el whisky ara a japonès està molt ben valorat.
0: Del món del whisky, però clar, no és algo... El whisky japonès no és algo que vingui d'ara.
1: Uh-huh.
0: El que passa que, jo què sé, internet i tal, doncs de la cosa ha anat més enllà, no? I que hi ha whiskies exquisitos que no els coneixo, coneixo res, no?
2: Els
0: que arriben aquí.
1: I cars, ja són cars.
2: Que deuen ser bons, però cars.
0: No. O sigui, no.
2: No.
0: Cars, però no. Perquè jo he provat qualitats escoceses, japoneses i tal, vol dir... No pensis... O sigui, whisky de 60 euros. És car? No, no és car. Un whisky de 60 euros una ampolla no és car. O sigui, si el procés que té és real, o sigui, que no t'estan venent fum, no, és el preu que val.
2: Al final el món es mou pel menjar i pel beure.
1: Sí. Aquí, per exemple, podem trobar un Suntory Vicky, 30 anys, 4.561 euros.
0: Sí, però els de Nica en el seu moment, no sé quin any, no fa gaire, potser 10 anys, o sigui, van fer un whisky que diu, hòstia, era el millor del món, en aquell moment va ser declarat, hòstia, i potser valia 170 euros l'ampolla.
1: Sí, els Suntoris, no? Els Ibiki i Suntori.
0: No sé si era aquest... No sé, jo coneixo més els Nika, no? I aquest, hosti... I gràcies a una... O sigui, tot això m'hi vaig enterant per algun amic que li agrada el tema i per una bodega de... Una botiga petita d'Andorra.
1: La cava Benito.
2: Ja que estem, no sé si és un animalada o no.
3: Segur.
2: Però el whisky japonès és de la cibada o de l'arròs?
0: De la cibada.
2: De la cibada.
0: De l'arròs?
2: M'he passat, no?
1: No, bueno.
2: És una pregunta. Del sake. L'arròs sí que ve el sake, no?
0: Ara, no sé... Igual que del món del sake tampoc sé res. Ves a saber si estan fent whisky amb arròs. Doncs podria ser. Bueno, entens? Els americans feien whisky amb peles de patata.
1: L'arròs es pot maltejar igual. O sigui, la cervesa industrial és arròs maltejar. Pues la...
0: Sí, sí, que podria ser...
2: Us vaig informar perquè sense mi...
0: Vinga, informa, informa.
3: Paco, mentre investiga amb el seu col·lega, el David...
0: Què?
3: Últimament, i sobretot per culpa o gràcies a les xarxes socials, tenim la gastronomia japonesa com molt idealitzada. Llocs encantadors, xefs gairebé centenaris, racons minúsculs però repets de menjar suculent i tal. És així?
0: En lo poc que jo he recorregut, sempre he anat a buscar aquests llocs. I trobes veritables joies. Alhora, que trobes que també llocs que diuen, doncs no cal. O potser que no cal. I no és veritat, perquè trobo menjars i menús molt concrets que, per exemple, doncs són, jo que sé, més... que tenen un punt religiós. Per què? Perquè estan basats en el budisme. Això ho en trobàvem en, no sé, un dels temples. Hi havia un restaurant a prop i tot el menú voltava, era vegetarià, no? I perquè tenia un rerefons budista pel temple que era, no? I llavors tot el menú doncs donava voltes al tofu, vale? Al miso, a la sopa de miso, al postre, vol dir, recordo, en aquest cas era exquisit, eh? O sigui, el postre, recordo que era la tela del tofu, o sigui, ells tenen el tofu, penso, com nosaltres el formatge. Ells no tenen formatge. I llavors tenen uns tractaments... No sigui similar, no?
3: Més enllà del que coneixem aquí,
0: exacte,
3: no?
0: Exacte, no? Llavors, un postre, la tela del tofu, fresqueta, i llavors havien fet com una gelatina una mica més tova de soja. De la soja que entendríem, aquella que suques al... Que,
3: sí, sí, sí.
0: Vale, més o menys. Hòstia, i allò estava divino, i aquella cosa no l'hagués fet mai. Primer perquè ni coneixo el tel aquest del tofu, no? I igual que això al principi dius, hòstia, em costa, no? Perquè està molt lluny del nostre tipus de menjar, no? I llavors veus que tot... O sigui, has de parar atenció, pot agradar o no, sapiguem que el gust, que allò que diem agradar, jo penso que s'educa. No m'agrada perquè no ho has fet mai, no ho has provat mai i no d'allò, no. Té un sentit. I a més té un sentit amb el beure, amb aquell té, sigui fred o no, amb aquell tofu, amb una mica fumat. Veus que els gustos en aquest cas són més subtils. Clar, si amb allò et fots un Rioja, tot sembla la merda, perquè tot té el mateix gust. Ah. O una cervesa. No, no, no.
3: És un ritual, no? Gairebé.
0: Sí, sí, sí, sí. Fins i tot la presentació. La presentació com t'ho porten. Hi ha un algo allà que a nosaltres, penso, a mi, se m'escapa, no? Per cultura. Sí. T'hi posen allò, no saps per on començar. I em dius, hòstia, què... I segur que hi ha un ritual, potser no un ritual dit, no?
3: Sí,
0: no escrit, però hi ha unes formes, igual que nosaltres, menges l'amanida i després la paella. Mm. Pues algo així.
3: Has pogut investigar?
2: Sí. I és curiós, eh? O sigui, la sabada tota prové d'Escòcia. El que passa és que el toc diferencial és, un... L'aigua que fan servir, perquè el Japó està a molta alçada, el punt d'ebullició és diferent i això fa que li faci un toc diferent al destil·lat i que moltes fan servir barriques de bambú i això li dona una fermentació especial. Fins aquí la meva aportació.
0: Hòstia!
2: Què?
0: Boníssim.
2: Com us heu quedat?
0: Boníssim.
3: El Japó està a molta altura?
2: Estan a tomar pel cul.
3: Però ran d'aigua no, no?
4: O sigui, deus voler dir latitud, no? No altura, entenc, perquè altura...
0: He trobat neu.
2: Hòstia, esteu molt tecnismiquis, ah, clar, eh?
4: També,
2: nanos?
4: També. Ah, no, és que ja hi ha unes estacions d'esquí que flipes.
0: He trobat neu fa 2 setmanes.
4: Uf, oh, quina enveja.
0: He trobat neu fa 2 setmanes.
1: A part de neu, quin és el millor lloc que has estat? No, restaurant, lloc, temple, el que diguis. Hòstia, aquest sí que és un lloc que ha valgut la pena vindre fins aquí.
0: Hòstia. I sempre són...
1: coses que agafes. Ja,
2: diferents.
0: Saps? És per, és també l'experiència amb la que arribes allà, no? O sigui, i en aquest cas, com anava, jo què sé, molt ben acompanyat, o sigui, em van portar per llocs que ja havien estat i hem fet 500 quilòmetres per menjar un fideus.
1: Sí, ja anaven també amb la malaltia. Sí, sí, aquest lloc l'has de provar, no? Que és...
0: El... I arriba, i, sí, sí, o, oh, bueno, com vam arribar... no sé, no sé dir-te...
3: el McDonald's, bueno, el McDonald's a l'aeroport. Mira,
0: un lloc especial, per exemple, per mi, perquè ja havia estat abans, és Takayama. Que ara està de turisme, a petar. Pues mira, vam entrar en una botiga de ceràmica i allò, hòstia, ho recordo molt així, no? Perquè, bueno, vam comprar molt de gust. El moment de la compra, llavors, per poc o molt, si fas una mica de relació, era un matrimoni que tenia en la botiga, un matrimoni gran. I llavors totes les peces que hi havia eren d'un ceramista d'allà mateix, de Takayama. I bueno, van comprar 2 peces, 2 bols per la cerimònia del té, que era de regal de boda. Clar, això hi ha el moment així. Llavors, quan expliques a aquells 2 senyors, a la parella aquella que són els que t'atenen, jo diré que li posen ànima.
2: Sí. Això ho tenen. Però com a curiositat, eh, Paco? Hòstia. I amb, com t'entenies amb aquesta gent? O saps japonès, tu?
0: No, no. Una mica amb anglès. Una mica amb anglès. I en el cas, una mica.
3: I gestos?
0: I gestos, no.
2: I traient la cartera, no?
0: És fàcil, és fàcil. Ho dic, una mica amb anglès. Ells també tenen una mica d'anglès. Ja està, el Borja... Tenia ja 4 paraules en japonès i pot distingir-les i tal. I és fàcil.
3: És que el Paco, una de les seves grans passions...
0: És seure a la barra d'un bar i començar a xerrar amb el del costat. És la Letxes.
3: Una és aquesta.
2: Ja ho tenim, això.
3: L'altra és tocar, l'altra és tocar la guitarra.
0: Tocar la guitarra, sí, senyor.
2: Aquesta ja no.
3: I la ceràmica.
0: I la ceràmica.
3: Japonesa.
0: Ja. La ceràmica.
3: Has vingut carregat, a part d'algú d'aquesta botigueta, no, que deu estar? O
0: no, no.
3: Alguna, o sigui, coseta més? O...
0: Ens
3: has portat alguna cosa als Paradifonda?
0: Mira, portava...
1: Una cassoleta.
0: Mira, fa temps... Un ganivet. Un ganivet. Mira, fa temps que aprecio molt viatjar con l'opuesto. I llavors no pots anar... no pots carregar-te de... I anar allò afinant... allò que portes i tal. Per exemple, mira, vam estar en un poble, això fascina també, hi ha llocs, jo què sé, imagina't que a Vic fan fuet, i només fan fuet, i fan el millor fuet. Pues un lloc que m'han portat també, i hòstia, fan mermelades. Joder, i fan mermelades, uns potets així petits, no? Que són... Són la leche. I dius, hòstia, tios, però es feu marmelades, cojones, no?
1: Per allò que entra, que el potet és petit, té les lletres xules, xula, part t'agrada, dius, que va,
0: clar,
1: si vas amb el cotxe, acabes el potet.
0: Clar, exacte, exacte, no? Preus que no són desorbitats, que són econòmics, i dius, joder, no? Pues encara no les he començat, una de taronja, una de pom, 2 de poma i una de taronja, no? I tenen aquesta sensibilitat i dius, joder, pues això sí que m'he de portar una mostra. O m'he de portar, per als temples tenen l'incens, com aquí les espelmes que la poses allà, allà tal. O sigui, unes barretes d'incens que són així, són tal, les posen allà, les encenen i tal, no? I pagues, pues, no sé, 50 cèntims d'euro. Hòstia, allò m'encanta. Allò real. O sigui, l'altre, la capsa maca, tota, que te ponen, que tal, pues mira que bien, no? A l'indi no el suporto. I l'únic que suporto pel nas és, són aquells. Aquells. I aquells sí que m'agrada agafar quatre. No els robo perquè, si no, algú de la família mira malament. No,
2: ja se'ls va fotre la motxilla.
0: I... Exacte. Però com deia algun familiar, digo, és que si robo està més bueno. No?
3: Això, al final passa com els fuets, no? Ja Vic, tots són fuets, però fuets bons n'hi ha pocs.
0: N'hi ha pocs. Exacte.
3: Sí, no,
0: sí. Pues allò, i allò m'agrada agafar quatre, deixar 2 euros allà, no? Hòstia. Això.
2: I és curiós. I tornant al culinari,
0: el
2: menjar més estrany que hagis provat allà aquests dies, no, el típic gos a la planxa o aquestes coses, que això és mentida. Això són els xinos, no?
3: El gripau fregit, no?
0: Mira, el que he descobert...
2: O no?
0: Ja, mira, aquest any...
2: Hi ha coses rares o no?
1: Avui no hi ha censura, que ho sàpigues.
0: Iepa!
4: Avui no puc retallar el programa, eh? Així és la que dius, eh? Després si té pèl o no.
2: Tu espera, que després anirem als locals nocturns amb les pilotes de ping-pong. Va, no ens anem de mar.
0: Ai.
2: Què has menjat així que em puguis explicar especial?
0: Mira, com envoltat i tal, el que m'ha semblat molt curiós. Jo què sé, sushi, tot això, està de puta mare, i et menges, al final ja et menges cru el calamar, la sèpia, l'abuela de la sèpia, l'ojo del no sé què, tu fots tot, ho suques i pa dentro, foten un bol d'arròs i vas combinar, i tot, la veritat és que tot ho trobo bo. Tenen una cervesa de puta mare... i vinga, i pa'lante.
2: Això mai falla, Això mai falla, eh?
1: Però, saben
0: tallar el peix com ningú, i llavors, o sigui, pel tall que és, t'és igual, si... Però la subtilesa, això és que un mercat, un lloc que és, doncs diríem, hòstia, poc més que un armari en potrao, vol dir, hi ha una barra petita, una mica de cuina... ja un poco degenerada.
1: Fermentada.
0: No? De, que está fermentando allá la cuina. Ya, sí. O sea, hi ha dos senyores detrás que també estan fermentando allí. Amb una, saps? Un d'ells sí, porta una gorra d'estas de publicitat d'una cervesa de fa 15 anys. No? I està allà i tal, i a la barra. I, hòstia, no? Seus allà i... Pobre pescau, doncs... Pues, allà, te'l tallen, posen un bol d'arròs, tal. Davant, a la mateixa barra, doncs tens la soja i tens allà per posar-t'hi, si vols. Sí, xile, o sigui, picant i tal, no? I llavors posen el plat de peix tallat. Dic, hòstia, tio, però què pedazo corte aquí, coño. Jo en la vida he vist un ganivet que faci això. Exacte. Això és el primer que jo penso, dic, hòstia, jo no he vist mai un ganivet, què cojones? Tallen el tros de la tonyina i al final del tall, abans d'acabar, no, fan una petita muesca, com un gest amb el ganivet, i fa que el tall, aquell, al final fa com un alguna, un petit no sé què, que fa que la soja es quedi allà.
3: Com aquella nana del Condis, igual.
0: Fa que la soja es queda allà, i això t'ho està fent el senyor aquell amb la gorra i tal. I llavors, enmig d'aquell plat, amb, jo què sé, amb tonyina, de salmó, de tot, allà, et diu, aquest i aquest no els hi pots posar soja. No diu, mira, aquest no sé què, no. Diu, aquest i aquest no pots posar soja. Has de posar sal, i et dona un bol de sal així petit. Diu, és que aquest és boquerón del nostre i una pata de calamar, una pata de calamar braseada. O sigui, braseada vol dir que l'ha agafat, li ha ensenyat
1: el foc,
0: li ha ensenyat el foc, que ha dit, fu, fora, ja està. I aquell, com li posis soja, ets un maleducat.
3: Sí. Que seria algú...
2: És com un sacrilegi, no?
3: Algú hòstia, així com això, no? Ja?
0: Conyo! Què ha sigut això?
1: Aquest i aquell no hi pots posar soja.
0: Pues, bueno, per, dit per un senyor de voz ronca, ¿sabes?
1: La borra de... Vaig ser de 92.
0: Ai, jo! Sí,
1: bueno, pues, ara sí, Paco. Va.
0: Això és la... Això és... Aquí és on tens el record, no? Amb aquell tio allà, dius, hòstia.
1: Parlem de projectes futurs. Hi ha novetats, Paco? Et podrem veure aviat al capdavant d'algun fogó o d'algun projecte gastronòmic?
0: No, ara mateix no.
1: Res?
0: Res. I el fet d'estar aquí em va donar ànims comprar-me un ganivet. Sí, sí.
3: No, però algú es comença.
1: Això...
0: Sí, sí, sí, però, sí perquè ja per...
2: Això té una doble lectura, Paco?
0: Sí, sí, sí.
2: Serà
0: sí,
2: per tallar carn la, o per...
0: La té.
2: O alguna esquena que comenci a filar, eh?
4: Tindrem un restaurant japonès a Sant Feliu?
0: No.
2: Oh. Ah, això seria bo, eh?
0: Seria bo, eh? Algú que sapigués, Dios. Que, però, por Dios, que no faci fusion, ni moderneos. No, sí, Dios, estate quieto. Con el pescado, coño.
2: No fa falta, no?
0: No fa falta, no. No, no. No, sí, no, però sí. El fet de que no hi ha cap projecte concret ni res semblant, però passar per un lloc així, i anant de turista, sense ànims de res, sí, hi ha algú que va calant, no? I va calant a l'esperit aquest de... Dic, hosti... si fas un tall amb un calamar, ha de ser perfecte. No serveix, qualsevol altra cosa no serveix. Aquell senyor amb la gorra de Budweiser dice, oye, aquí no pots posar soja. Perquè te lo... Per què? Digo, per què? No? Si jo soy muy macho y soy libre y vivo en un país democrático, ¿por qué no voy a poner soja? Y l'altre dirà, porque eres imbécil. Y además te lo he hecho yo. Això...
2: La conclusió final. La
0: conclusió final, eres imbécil. Y soy yo. ¿Qué te dice? Porque tú no sabes nada. Pues això m'encanta. I això i el gust de cuinar també per algú que dius, hosti, pues en vez de gust fer-te un arròs, cojones, ja està, i ens ho mengem els dos. I això s'ha de conjugar.
2: Bueno, l'estiu, repòs, setembre, repòs...
0: Això s'ha de conjugar i tornem al mateix. O sigui, penso que un aprèn a cuinar quan està apretat, oi? Quan les coses van malament i quan no pots pagar les factures i quan no sé què. I potser en aquells moments, si no li trobes l'essència, el ganivet i... ja no, sí...
2: Ja ets un fast food.
0: Dedicat a una altra cosa. Yeah. Jo, què m'agradaria? Doncs pues, disfrutar, no sé com, no?
2: Tornar a gaudir amb el teu espai, sí. I la teva cuina.
0: Sí,
2: cuina,
0: sí, sí. I sí,
2: el que
0: sí.
2: Queda gust.
0: I ja està com havia tingut. I,
3: bueno, i tampoc estàs en un moment d'haver de fotre grans complicacions.
0: No, final, no.
3: Una cosa que estigui...
0: No. Si comences alguna
3: cosa... Adient...
0: Si comencés algo, seria algo que pogués tenir una perspectiva, per exemple, jo que sé, dius, mira, 10 anys vista, no? Que pogués anar fent. Per això implica pues, uns horaris ajustats, implica, pues, jo que sé, que ho has de fer molt de gust.
3: Sí, molt, no, romàntic.
1: Sí, molt romàntic.
0: No, pues que ho sigui. Sí, sí, sí. Si no és així, és una merda.
3: Totalment.
0: O sigui, si no és així, ja hem patit prou, sembla que no tots, sí. No? O sigui, per una banda, per una altra... Dius, hòstia, no? Doncs...
3: sí, senyor.
0: Què diré? Per coses... I al principi pensava, dic, doncs el mes que ve faré el casal dels nens d'estiu dels nens de Gallifa, faré el menjar. I que al principi, van trucar i diu, escolta, vols fer-ho?
3: Hi ha límit d'edat o casal?
2: Ens haurem d'apuntar a fer el menú, no?
1: Per provar aquell tall. Ja m'ha dit que allà diu, aquí no es posa sol.
0: Doncs, al principi vaig dir, hòstia, no? O sigui, són pocs, tampoc són molts nens. I dius, no, que volen macarrons, no, que no sé què, no, que... Pensa, hòstia, ara... tampoc hi ha pressupost. Diu, Bueno, el cas és que feia una mica de mandra. I a més, imagina't, o sigui, la sensació com que fa 10 anys que vaig sortir del Cívic. No? Ah. I em diuen, no, que fa 2 mesos. Dic, hòstia.
2: No, no pot ser, no?
0: Diu, joder, no? I clar, i pensa, dic, uala, hauré de treballar un mes sencer. Uau, de dilluns a divendres, serà la... Esto no que
3: això és bona senyal, Paco.
0: Esto no és que l'aguante, no? Bueno, i el cas és que dic, ui, quina mandra, quina mandra. Però l'altre dia, a Gallifa, digo, mira, que aquests nens els tindràs per dinar, no? I me'l vi i dic, hòstia, dic, vinga, va, fem-ho xulo, no? Fem-ho xulo, va.
2: A l'espurna,
0: vinga, va.
2: Una mica l'espurna.
0: Clar, clar, dius, hòstia, ah, vosaltres, ah, hòstia, va, i què vols, macarrones, vale, doncs pues vinga, fotarem macarrons. Però molt xulo.
2: Cancelada d'aquella baixa temperatura.
1: Si aquests plats potser que sí que ens colem, eh?
2: Jo m'apunto, eh?
0: Pues aquí, o sigui, pots tenir tota la mandra del món, tota la resistència del món, i després et ve li veus la carona a aquells nens, i diu, ah, dic, pues vinga, pues, a més, improvisem una cuina, uns estris, perquè no tenim res. Dic, a veure què pots fer amb 2 focs i una palangana, no? Dic, bueno,
1: ja,
0: a veure,
1: ja faràs, ja.
0: Com t'ho faràs?
3: No, doncs el anirem a veure.
0: Sí, sí, ja clar. Ja, jo us ho diré.
3: Un divendres podríem anar a dinar allà, ja t'avisarem. Potser alguna reacció més, sí, sí. Però anem a dinar a Gifra. Hòstia, millor poble de...
0: Hòstia, no,
3: del món.
0: No, xulo.
1: Molt bé, Paco. Doncs, res, moltes gràcies per haver vingut. Havíem pensat amb tu per entrevistar-te per això, perquè vam començar amb tu. I avui que ho hem volgut fer en rigorós directe.
0: En rigorós directe, sí, important, eh?
2: Important.
3: Però no es nota.
1: No es nota, no s'ha notat gaire, oi, a l'editorial? No. Tindré que tornar a llegir, perquè jo m'he enterat que he llegit.
3: Molt bé, Paco, doncs va.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs ara, la nova temporada, ja tornarem a cridar. Aviam si...
3: Ja farem alguna
2: cosa. Si has agafat el camí...
0: O ja ho veurem.
2: Si ens delaitaràs...
0: Ja ho veurem.
1: O si has fet servir el ganivet per altres coses...
0: No, no, si no, tornem a casa.
3: Ens veiem aviat per fer una botifarrada.
1: Això sí.
3: En breu, eh? En breu, bueno. En breu vol dir ja, la veig.
0: Va.
1: Va.
3: Vinga, a reveure.
2: Paco, merci per tot.
0: Apa. Adéu. Oh, lai, lai,
5: la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera. En Capell va al mercat.
6: El mercat és el dilluns. El dilluns se compra llums. Llums. Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera se'n va al mercat. El mercat és el dimarts se'n compra naps, llums, naps. Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera se'n va al mercat. El mercat és el dimecres compra nespres, llums, naps, nespres. Oh, lai.
1: Paco, seguim aquí. El Capell no sé què busca.
3: Una cerveseta.
2: Estic buscant, nois, però això del directe només vol una cosa.
1: Avui fem directe i fem complet, oi, bé? Que aquí hi ha formatge, cervesa...
2: Au, foli.
1: Pica, pica, molt bé, molt bé.
2: Xavi,
3: foli, què? Si te la fot ell, diu foli, no?
1: Passa-li una
3: mena. Si ha morrat ell,
2: ja va cargar.
1: Escolta, Capell.
2: Què?
1: No sé tu, però nosaltres aquests dies saps com anem i no hem anat al mercat, quasi. Hem anat a... fer algunes compres, però...
2: Jo no he anat al mercat, però començo a estar dels vostres arrossets i fem una falca, va. Arrossets del Moreno.
4: Arrossos Moreno, els millors de Catalunya.
2: Bonito barato. Contractacions
4: al 663 92.
2: Ens haurà de pagar aquí una falca, com a mínim. No, vaig poder gaudir dels dos, dels vostres events particulars que teniu. Paelles amunt, paelles avall...
1: I els que queden.
2: Però i sé que vaig aprendre més amb aquests 2 dies que he estat amb vosaltres que no tots els dies que he anat a comprar al mercat. I, estimats oients, tenim moltes sorpreses i secrets per explicar, amb aquestes coses. Ara ja no direm tant d'anar a comprar, sinó de... d'aquestes petites coses que feu que els doneu aquest punt a les paelles.
1: Jo sé que has anat emmagatzemant, cabron, i has anat... Allò que dius,
2: hosti, jo estic apuntant per muntar una empresa, Xavi? Sí, que tu i jo muntarem paelles DJ.
4: Bueno, o fem un restaurant que l'important sigui la festa.
2: Ara.
4: A veure.
2: Ara.
4: Menjar que es pugui menjar, però...
2: No, doncs res, doncs al final...
1: Tampoc has anat al mercat,
2: tot el
1: no?
2: cap de setmana... Bueno, he anat al mercat, no, he anat darrere vostre com un puto ciervo. Saps? Capell, vés aquí, Capell, fes cua allà, Capell, vés a comprar això.
1: Senyor Capell ha anat al magatzemant i per lo que veig de recepta hem decidit fer un menú d'aquests que fem complets quan fem disfrute de la gent. Del
2: per cert,
1: del
2: per cert. Ja al ser l'últim dia descobrirem alguna cosa als oients, no? Aquestes bíblies que feu servir, que jo, tu, Xavi, no sé si ho saps, jo no ho sé, que un li diu un nom, l'altre li diu l'altre, què vol dir això? Els expliqueu als oients què cony vol dir
3: què
2: això?
3: Què saps?
1: No, ara mateix
4: m'he perdut.
3: Xavi?
4: No t'estic entenent cap
2: ell. El llibre de receptes?
4: Però,
2: que
4: però
2: diu,
4: el diuen Morenes, cada programa diuen quin llibre és,
1: Sí, ho hem dit sempre, el concurs de la cuina catalana.
2: Però per què canvieu la pàgina? O un és el capítol no sé
1: perquè
2: què...
1: Perquè el meu és l'edició nova i edicions. El seu és la primera edició. I a la primera edició no hi ha números de...
2: El Ferran és la vieja escuela i tu ets la...
1: Sí.
2: La moderna.
1: Sí.
2: Però fa gràcia, com ho dieu. Sembleu aquí la gran Bíblia.
1: No, ja ho vam dir, que era el nostre dogma. És el dogma.
2: Haurem de fer un pare nostre en aquesta Bíblia.
4: Jo crec que el Capell no us escolta, quan parleu.
1: No, mai ens escolta.
4: Per què?
2: Home, és que fotre unes turres...
4: Hòstia, avui t'has quedat a gust amb la... Sí.
2: Ara ja... Ara ja... Podeu tirar endavant.
1: Estava treballada, però m'he posat nerviós perquè no deixava el cursor i m'he quedat aquí a mitges, però ja la tornaré.
3: A més, ho fot tot en un bloc. Ho fot tot en un bloc, que clar, has de fotre alguna parada i respirar, tio. I, hòstia puta, se m'ha fotés apnea, tio.
1: Bueno,
3: va,
2: en definitiva...
1: No has anat al mercat, però fas menú, m'han dit.
2: Faig el menú, us puc comprar el que vulgueu, on vulgueu i la qualitat que vulgueu.
1: Vas decidir que feies escalivada, arròs sense feina, que és un arròs parellada, com o no, una menció als parellada.
2: Collons, Ferran, li va quedar dins,
1: Un flan casolà amb nata de Can Rovira. Que el flan te'l farem fer tu, xaval. O sigui, ja pots buscar. Va, anem cap a la recepta.

0: la recepta del corpus.
1: Doncs això que estem dient, eh? Això mola, això d'estar en directe, no? És allò de que vas tallant i... està molt bé, això.
2: Haurem de practicar una mica, no?
1: I les cançons
2: no?
1: Se t'enganxen més. Hem dit escalivada, que va ser el plat que vam fer l'altre dia, el que vam fer torrada amb escalivada, això sí. Arròs sense feina, que és arròs parellada. L'escalivada la trobem, és la recepta 493 del llibre Modern.
2: Amén.
1: És la pàgina 206 del Ferran, que si la vol anar explicant ja, i li vas preguntant tu les teves cosetes.
3: L'escalivada, no l'espavilada. Ingredients. Fotarem 3 pebrots vermells, 3 aubergínies, 2 cebes, 4 patates, oli d'oliva, verge extra,
1: patata.
3: Sal i pebre, patata.
2: Per?
3: Sense pèl. S'escaliven al foc de llenya. És important fotre un bon foc de llenya. Això és el sumo.
2: És l'essencial.
3: Correcte. S'escaliven els pebrots a la part més de foc i durant menys temps. Les albergínies a la part menys foc i durant més temps. I tot té el seu procés. S'emboliquen les cebes i les patates en paper de plata i s'enterren sota de les cendres. Això ja ho foties tu a casa teva.
2: Això sí,
3: també
2: però...
3: Recordes o no? Es comprou el punt de cocció de les diferents hortalisses, prement-les amb els dits, sense cremar-se, però amb els dits, és la millor manera. Un cop cuits, els pebrots i les albergínies es posen en un plat tapat i així mantindran la humitat i seran més fàcils per després pelar-los. Es pelen bé els ingredients, posant-los en una safata, amanits amb oli, sal i pebre. Com a variacions hi podem posar tomàquet, també escalivat, s'hi poden afegir olives negres, s'hi pot afegir all i julivert i es pot coure al forn en comptes del foc de llenya. Complicat,
2: però per
3: el
2: tant,
3: foc de llenya, doncs,
2: entenc que la patata al caliu és per acompanyar el plat.
3: És un element més.
2: Correcte.
3: Altres noms. Rostifaci. Vale?
1: Rostifaci.
3: Quan et diuen algun cop pel carrer que ho he sentit, que t'han dit, tu, rostifaci, t'estan dient escalivada.
1: Escalivat.
2: Constantment m'ho diuen.
3: Molt bé.
2: De fet. Bueno.
1: Va, doncs això és el primer. Avui fem segon i postre. Aquí t'he buscat el llibre, ja pots anar buscant
2: plat. Postres dic Can Rovira, però aquí és Can Rovira, Can Bosch i sí. Can...
3: No, Can Rovira no. Antiga Casa Rovira, casa però no Rovira, és Can sí. Rovira. És pastisseria Josep Bosch.
1: De segon fem correcte. Arròs sense feina, que és l'arròs parellada, és la recepta 149. Vale?
2: Amén.
1: Aquest arròs, aquí parlarem pues, una mica en Ferran i jo, perquè els arrossos del Moreno avui ha de fer una participació. Has de buscar el flan aquí. Per fer un arròs parellada, 360 grams d'arròs, 150 grams de carn de pollastre tallada d'aus, 150 grams de carn magra tallada d'aus, 150 grams de salxitxes, 100 grams de pèsols, 12 musclos, 8 gambes, 2 tomàquets madurs, un calamar tallat, una cipianeta i tallada, una ceba, un pebrot vermell, un pebrot verd, un litre d'aigua i sal. I per fer la picada necessitem un brins de safrà i un gra d'all i julivert. Per l'elaboració, tu ja la tens, ja l'has trobat. Va, Ferran.
3: En una paella, amb oli, saltem tota la carn fins que quedi ben rossa i es reserva.
1: Això ho sap fer aquest home, perquè es va estar una bona estona allà rossejant el pollastre.
2: Correcte. Però podríeu dir? Podríeu dir?
3: Nosaltres la vam fer a la valenciana, però, Joan.
2: Els que sí, no en sabem...
3: Aquí t'ho fan treure.
2: Quin tipus de carn s'ha de posar primer i després?
3: Perquè de les que costa més, clar, al principi.
2: Més. Quines són les que costen més?
3: La costella, el pollastre, el conill... Tot el que són salsitxes, coses d'aquestes, es fan més ràpid. En el mateix oli es fa un sofregit amb la ceba, els alls, els pebrots i els tomàquets. Un cop ben cuit el sofregit, afegim-hi el calamar i la sípia. A banda, netegem i obrim els musclos i en traiem les cloves. Quan s'hagi evaporat l'aigua del calamar i la sípia, s'hi afegeix la carn, l'arròs, els pèsols i es remena. Important, a l'hora de fer la sípia, de no posar-hi sal.
1: La sal no li posem.
3: És una manera que queda una miqueta més dura, potser llavors trigaria més a tornar-se a estovar.
1: Aleshores ja hi afegim l'aigua bullint i la picada, i aleshores sí que ho podeu salar.
3: Es deixa un quart d'hora i repartim per sobre les gambes pelades, els musclos sense closca, i es deixa al foc 3 minutets més. Com a variacions, en comptes de pèsol s'hi poden posar carxofa, mongeta tendra, en lloc d'aigua s'hi pot posar brou de carn o de peix. Mi mare el feia amb aigua, al principi.
1: Mm, bueno, jo sí que aquest el faig amb brou. Aquest faig brou de carn i de peix. Hi ha altres noms que té, és arròs a la gandula, arròs de sec, arròs de senyoret, arròs sense entrebancs i arròs sense feina. Donem a entendre que aquest arròs molta gent el coneix i es pensa que és perquè ve la gamba pelada i tot això, i com podem veure, hi ha una mica de tot. Aquí hi ha salxitxa, hi ha tots els pollastres de daus, o sigui que és un mar i muntanya de tota la vida. Va, de l'Intens, aquest home no ha trobat la recepta del flan.
2: Ja, però aquí podríeu explicar les quantitats d'arròs per persona i brou. Bueno, això és molt important.
1: Això és segons com vulguis, però nosaltres ja ara ja...
2: O això és un secret que no direu mai.
1: No, és que vols que et quedi... Nosaltres ara ja l'arròs...
2: Per exemple, el típic arròs de quatre persones.
1: Amb què el fem? Amb arròs bomba.
3: Aquí en el, arròs bomba, aquí en el corpus...
2: Amén.
3: T'han dit 360 grams d'arròs.
2: Entre 4...
3: Són una mica més de 80 grams per persona. Per 4 serien 320, 360, doncs és una miqueta més de 80 grams.
2: I brou, amb aquesta equivalència, quina quantitat de brou hem de posar perquè ens quedi un bon arròs?
3: Depèn.
2: Si collons, fer, tot depèn.
3: No, aquests cuiners... Si el vols fer més, menys caldós, si el vols fer a la paella, si el vols fer a la cassola, hi ha moltes maneres.
2: Companys, jo us ho diré jo. No us ho volen dir.
1: Ves al flan, va, ves al flan.
3: Dispara.
1: Fes el postre.
2: Bueno, en el llibre del Corpus de la cuina catalana, amén, pàgina 234, tenim el flam.
1: Que és la recepta 571 del llibre modern.
2: Amén. Un litre de llet, 8 ous, 350 grams de sucre, una branca de canyella i una pell de llimona i aigua. Primer prepararem el foc amb un recipient de 150 grams de sucre amb una mica d'aigua fins que agafi un color torrat. Suposo que això és caramelitzat o no? O no arribem?
1: Què dius?
3: Què dius, capell? No hi era mai.
1: Oi que molesta.
2: Hem reduït el sucre amb aigua. Posem a bullir la llet amb 200 grams de sucre més, la branca de canyella i la pell de llimona. Batim els ous i els barregem amb la llet colada. Omplim els molles que tinguem i fem una barreja. Els posem a coure al bany-maria fins que quallin. Vall Maria, entenc que és una bandeja amb aigua i el forn, no?
1: Molt bé.
2: I la meva gran pregunta, i fins quan està fet això?
1: Fins que quallin. T'ho està dient.
2: Que has de fer així, que facin una mica de...
3: Si fots el dit, que no s'enfondi.
1: No saps quan les coses estan quallades.
2: I bona cuina. I quan...
1: Home, però posa les variacions, llegeix les variacions. Abans de servir-los, pots flamejar amb ron. Es pot fer amb molles individuals o en un gran. Vale? I a part, nosaltres hem dit que és flan amb nata, i la nata l'hem anat a comprar a l'antiga Casa Rovira, aquella nata tan bona que fan.
3: Pastisseria Josep...
1: Josep Bosch.
3: Josep Bosch, tio, parlant amb propietat, collons.
1: Ah, està aquí.
2: Bueno, ja que ho diem, i això de flamejar com es fa? Amb conyac?
1: Amb conyac o amb ron.
2: I què és de fotre?
1: Però ja vas veure que el conyac de l'altre dia era de baixa qualitat, eh?
2: No expliquis les interioritats.
1: En
2: canvi, no expliquis les interioritats.
3: Un conyac i un misto.
1: En canvi, amb el Dax vam anar allà a Caldes a fer aquella per l'esplai i, hòstia, li vaig fotre xives. Me cago en Déu com es va encendre, jo, eh? Hòstia. Bueno, doncs fins aquí.
2: Bueno, i en definitiva, ho tenim així
1: i a provar-ho. Ja teniu un menú complet. Vale, ja passarem preus a Rossos del Moreno.
0: Si voleu DJ aquí també per fer l'evento. Cap on voleu anar? Fast food? Agenda?
2: Jo potser posaria una cançó per amenitzar una mica, no?
1: No li hem preguntat cançó amb el Paco.
2: Fot la bola al drac, una d'aquestes xines.
1: Ara direm a gent de quin serà el que ve.
3: Quin desastre.
1: Veu una mica...
3: Demanem disculpes.
2: No, anem.
4: El fast food.
1: Capell, avui pilles tu en aquest fast food. Vinga, Capell.
3: Amb tots vostès, David Capell Martínez.
2: Bona nit. Bona Gràcies nit. Per convidar-me.
3: Estàs preparat per la bateria de preguntes inquietants i suculents?
2: Haig de dir que d'aquest programa he escoltat aquest nano, fa força bé. I...
1: Sí, t'agrada?
2: Sí, sí, té futur el xaval.
1: Doncs va, anem-hi. Què t'agrada més, el vi o la cervesa?
2: La cervesa abans del dinar i el vi dinant.
3: Tot, la qüestió, tot. O sigui, una cosa no, tot.
2: Per què triar quan es pot gaudir de tot?
3: Mar o muntanya?
2: Muntanya, però t'haig de dir que amb l'edat el mar em tira bastant.
3: Estem parlant de...
2: De peix, estem parlant de peix.
1: Sí, perquè et recordo que aquí amb en Pol la vas liar molt grossa i li vas dir, si és de muntanya, quina?
2: Bueno, això era...
1: Era el principi, oi?
2: Era el principi. Una experiència.
3: Dispara.
2: No, però referent a la teva pregunta, la carn m'agrada molt, però el peix últimament m'agrada més.
1: Molt bé. Dolç o salat?
2: Salat.
1: Sempre saladet, oi tu?
2: Tot salat.
3: Verd o vermell?
2: I sense pèl.
3: Verd o vermell?
2: Verd.
3: No me'n recordo de la pregunta, tio.
1: És igual, tu dirà.
3: Verd.
2: T'haig de dir que... No, un moment. Jo prefereixo estovalles.
1: Ah, això és
3: no
1: el que t'ho hem preguntat
3: encara. Espera, no ho diguis, ara t'ho pregunta.
1: Amb estovalles, una pregunta que a mi em té. Amb estovalles o sense estovalles?
2: Sempre amb estovalles.
1: Sempre.
0: Xavi, amb pèl o sense pèl?
2: Sempre, sense pèl.
1: Sense pèl.
3: És delicat.
1: La carbassa, doncs ara ja estan una mica florides.
3: Un restaurant que has estat últimament que t'hagi encantat?
2: Ribes de Freser.
1: Els caçadors.
2: Els caçadors.
0: Anava a dir això, és un poble, no?
1: Els caçadors.
2: No, correcte.
1: Sí, correcte. Més que Cap Fortuny.
3: Sí, estic segur que sí. El David, sí.
2: Ja, Cap Fortuny va estar molt bé, però no és el meu estil.
3: Et queda clar, no, noi?
1: Sí, sí.
3: Va bé.
2: Soc més de guerra.
1: Doncs va, fins aquí, com fa ell. Va, fins aquí. Gràcies.
2: Bona nit i seguiu endavant.
1: On hem anat? Ah, has posat música només, ja?
0: Sí, perquè...
1: Bueno, fem una mica...
0: Bueno, perquè ens queda un minut i mig.
1: Recomanacions top no podem, perquè el nostre partner ens ha fallat.
0: I una agenda ràpida.
1: I l'agenda ràpida és que, nois, ve Festa Major, ja ho sabeu tots. Ai, dic Festa Major.
3: Què dius,
2: tio?
1: Ve Sant Joan, vull dir, ve Sant Joan. Que...
2: Felicitats, amor.
1: Gràcies. Bueno, encara no és, però ve Sant Joan, que ve la festa de... Bueno, d'aquí a poc un dinar del col·lectiu, abans de Sant Joan.
0: Aquest dissabte.
1: Que això ja serà bestial. I recordeu que fan... Hi ha un arròs, bueno, per la gent del col·lectiu. Arròs
3: dinar,
1: del Moreno.
3: Dinar dels Arribes.
1: Arribes, tota la penya de tota la
3: vida. Col·lectius, etc.
2: No podem... I els que no som d'aquí on hem estat, després estem convidats a partir de les 6 de la tarda.
0: Sí, era 5 o 6 de la tarda a la festa.
1: Després...
0: Tu apareix i ja està.
1: Després...
0: No hi ha cap assegurat a la porta mirant quina hora és.
1: Després
0: no
1: ve...
2: Jo penso que agafaré el micro i diré que vinc a fer una entrevista.
0: Cap problema. Bueno, mira com vulguis, Capell.
1: El dia de Sant Joan ja hi ha la revetlla, que no? És... està feta pel Macalo, també, més 16, o sigui, ja hi pot anar tothom.
2: On és allà?
1: El parc. Això és
0: el Xifreda.
2: El Xifreda.
3: Però
2: és entrada anticipada,
3: no
2: eh?
3: A la plaça?
1: A la plaça fan l'altra festa, crec.
0: A la plaça fan festa de més edat. I jo crec que ens hem de saltar tot l'estiu i anar a Festa Major i primer episodi de la segona temporada. Perquè ens queden 20 segons.
1: Molt bé, doncs va, moltes gràcies
3: per aguantar.
1: Perdoneu avui el show, però era el que volíem fer. Vinga, que tingueu tots bones vacances i fins la temporada que ve.
3: Salut.
1: Salut i bona cuina. Vinga,
2: a
1: disfrutar.
2: Adéu.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'Enclau de Música. En el programa d'avui comptarem, com sempre, amb el meu company Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control, també, com sempre, en Pau Ibars.
2: Bona tarda, última tarda de la temporada.
1: I tant, i tant.
0: I el micro, també, com sempre, la Mercè Serratacó.
1: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. Abans de començar el programa, avui, Mercè, volia dir a vosaltres i als nostres oïdors que m'he permès una llicència.
0: Ah.
1: Aquesta llicència és, ja que és l'últim programa de la temporada,
0: sí,
1: he fet una música que m'agrada molt a mi. Aviam. No pateixis perquè no es mora ningú. No és òpera.
0: Ah, ah, ah.
1: No és òpera.
0: Ja anem bé.
1: O sigui, per dues coses molt significatives que la meva dona sempre m'ho diu. El tanto amb l'òpera, que Sant Feliu, i deu haver-hi gent que li agrada, però comptats. En canvi, la sarsuela n'hi ha molta. Per tant, no vull despedir-me, o vull que ens despedim, amb una música que ens agrada molt i a la vegada no és tan elitista o com li vulguin dir. M'agrada a molta gent, que és la sarsuela.
0: Molt bé, doncs m'encanta.
1: Dit això, el programa d'avui, últim de la temporada, com he dit, el dediquem a una música que agrada molt a tothom. Preludis i intermedis de sarsuela. Esperem de veritat que en gaudiu, que segur que sí.
0: Jo crec que ho gaudirem del tot, perquè primer perquè ja saps que sóc una fan absoluta de la sarsuela, però que a més la tria que ha fet el nostre company és una passada. Ja ho veureu com us agrada. Mireu, la primera cosa que escoltarem serà El anillo de hierro de Miguel Marqués. Ja ho veureu com us agrada.

0: Abans de donar-vos el segon preludi, això també era un preludi, us voldria dir de que no amb tots, però amb una gran majoria, diria jo, com un 60, un 70%, el preludi, a través de la música, determina una miqueta la història per on anirà.
1: Sí.
0: Saps com vull dir?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, la gent que entén, llegeixen entre línies la música i diuen més o menys la cosa anirà per aquí. Pues, vull dir, aquí no es mora la gent.
1: És com una pseudopresentació del que serà l'obra.
0: Això mateix. I és veritat, és veritat. Mira, a continuació posarem el preludi del Cabo Primero de Fernández Caballero.

0: te n'adones que té un aire militar.
1: Sí,
0: eh?
1: I tant.
0: Doncs vull dir, d'alguna manera et predisposo, et prepara per que entenguis el que vindrà després.
1: I tant. Eh? Ara la que ve a continuació
0: sí.
1: és el preludi de, ni més ni menys, La canción del olvido, del mestre José Serrano.

0: Aquesta, aquest preludi, vaja, o aquesta sarsuela, és una de les més logrades, tant estèticament com musicalment. És una preciositat, una preciositat.
1: També hem de dir que és de les més famoses.
0: Sí, també.
1: També, també bueno, ha tingut clar, més èxit que d'altres.
0: També, també.

0: Mira, la que ve ara,
1: Sí.
0: ja ho he explicat moltes vegades, em recorda els meus pares, perquè la meva mare li encantava i el meu pare també, i bueno, quan per circumstàncies no es van poder anar de viatge de noces quan es van casar, perquè era la plena guerra, i al cap de dos anys, jo tenia uns dos anys, sí, ja estava al món, jo tenia uns dos anys, o potser faltava poc, se'n van anar a Mallorca, com una cosa, bueno, com la bomba.
1: El gran viatge.
0: Exacte, sí. El gran viatge. I allà es van hospedar en una fonda que hi havia la companyia del Marco Redondo.
1: Ah, molt bé.
0: I inclús van estar parlant, i per què no ens vienen a veure? I la meva mare, sí, és que són molt aficionats a la sassuola. I van anar i feien aquesta, la de Manojo de Rosa. I aquesta he tingut sempre un record entranyable.
1: Home, clar, com no.
0: O sigui que el preludi de la del Manojo de Rosa és del mestre Pablo Sorozábal.

0: Veus això que dèiem del preludi, dona un aire festiu que ja t'orienta més o menys per on aniran els trets en la sarsuela en si.
1: I què m'expliques de l'intermedi?
0: L'intermedi, perfecte, preciós.
1: Els intermedis són la mitja part de l'obra.
0: Sí.
1: Vale? I és una miqueta allò, dir, parem una mica, respirem,
0: exacte,
1: i continuem.
0: Exacte.
1: Doncs vinga.
0: O sigui, és que una cosa és el preludi, que és abans de començar la sessió,
1: la
0: i l'altra és la mitja part, diguem-ho així, per presentar el que vindrà a la segona part.
1: Doncs ara tenim preparat...
0: O sigui, una aclaració molt puntual i molt bona de part teva, eh?
1: Tenim ara preparat un intermedi d'una de les més famoses, de les sarsueles més famoses, que és la del Sota del Parral, del mestre Soutillo Ibert. Ja ho veureu com també ho coneixeu.
0: I que tot ha fet sempre aquest títol, molta gràcia.
1: Sempre.
0: Per una amiga que tenies que li agradava molt, no sé què em vas explicar una vegada, oi?
1: Sí.

0: Jo recordo que aquesta la vam fer aquí als dels Saulons, amb alguns del poble, en un teatre a l'Ajuntament.
1: Sí, que era el casino.
0: El casino que hi havia al bar del Pedro i el casino al costat. Sí, o sigui, fins i tot t'estic parlant i pegant molts tiros ja, jo, eh?
1: Bueno, alguns també n'hem pagat molts.
0: Total, que la vam fer i va quedar molt bé, la gent va disfrutar. I quan fèiem sarsuela, omplíem sempre,
1: Perquè és el que diem,
0: omplíem.
1: És una música popular que arriba a tothom.
0: I vam fer aquesta, la del Sota del Parral, que sortien moltes dones que estaven allà pues, fent omplint, saps com vull dir?
1: Sí.
0: I bueno, va quedar molt mac i molt bé. La gent almenys va disfrutar molt. Mira, ara a continuació de la Dolores, el preludi de la Dolores, de Tomàs Bretón, que també és molt maco. Endavant.

0: Aquí, en aquest cas, hem fet el preludi, però aquesta peça cantada, que és molt llarga, dura... un quart d'hora no, però 10-11 minuts dura. És la peça que tancava l'espectacle que fèiem cada any pels avis, perquè hi surt molta gent, i tots cantaven, i els cors, i tots cantaven. Cada un té un tros, i tots cantaven, tots. I la fèiem sempre, i, bueno, vam fer-la molts anys, i també sempre va tenir molt èxit.
1: El que passa que hi ha una història aquí. Aquí s'ha de ballar una jota.
0: Sí, no,
1: qui sabia ballar la jota?
0: No, portàvem un parell que en sabien. I...
1: perquè Déu-n'hi-do.
0: No, però hi havia un parell que ballava la jota i ho ballava molt bé. I agradava molt, perquè la jota enganxa, agrada molt,
1: oh,
0: saps?
1: Tant, perquè agrada és molt festiva.
0: I... Sí, i quedava, va quedar molt, molt, molt bé. I és la peça que tancava cada any el festival. Cada any, sí.
1: Doncs vinga, ara tenim un altre intermedi preparat, que és de l'obra La pícara molinera, de Pablo Luna, que ja veureu que també us agradarà.

0: En aquest cas, és una música impressionant de maca, molt bonica, però té un aire simfònic que no té res a veure amb la història que després vindrà, perquè n'hi ha que també és així.
1: Sí, sí, clar.
0: Saps com vull dir? Així és com altres, quan surt la melodia, dius, mira, això sembla que retrata el que vindrà, i aquesta sí. No. Aquesta només s'ha limitat a l'autor a posar pues, una peça maca de música i ja està.
1: De relax.
0: Exacte.
1: Una
0: exacte.
1: Mica de relax, entre exacte. La primera part i la segona part.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Ara, a continuació, ve el preludi de la Picarona de Francisco Alonso. Crec que també us agradarà. Endavant.

0: Aquesta sí, aquesta ja es veu que té un aire festiu, que és el que després passarà amb l'obra. Eh?
1: Aquesta explica una mica què vindrà.
0: Aquesta
1: sí,
0: aquesta orienta una miqueta. Sí.
1: Molt bé, doncs vinga, ara a continuació del mestre Francisco Guerrero.
0: Sí.
1: Posarem el preludi d'una de les obres més famoses d'aquest senyor, que es diu, ni més ni menys, que La rosa de l'azafrán.

També és molt alegre, o sigui, el preludi, molt simpàtic i tal, i queda molt bé en l'obra, queda molt bé. Bueno, mira, ara, a continuació, la que em deies abans que no la coneixies, és l'intermedi de La Torre del Oro de Jerónimo Jiménez. És una obra clàssica, bona, que jo crec que t'encantarà. Dius que no la coneixes, jo crec que sí que la coneixeràs. Ja veràs, endavant.

0: Aquesta música, com a bon andalús que és Jerónimo Jiménez, li ha volgut donar un aire clàssic, que no té res a veure amb el que després es veurà a la... Saps com vull dir?
1: Però és o sigui, molt orquestal, molt
0: sí,
1: molt
0: bueno,
1: maco.
0: Perquè ell com a músic de formació li agradava molt la música clàssica i aleshores en les seves obres sempre introduïa una peça o altra.
1: Perquè a més de donar la sensació de que omple de música.
0: Exacte.
1: És la sensació clar, és preciosa, és molt maca.
0: És això, sí.
1: Doncs m'ha agradat molt. La veritat que sí, ho coneixia poc, però m'ha agradat molt.
0: I si l'escoltes un parell o tres de vegades t'entrarà, ja ho veuràs.
1: Segur. Ja i ara tenim ja, arribem al final del programa, farem l'última, i l'última és ni més ni menys que del mestre Ruperto Chapí. Qui no coneix aquest senyor? Evidentment, és el senyor guai de totes les sarsueles. I en posarem un preludi de música clàssica. Ja ho veureu com sí que us agrada molt.

0: amb aquesta peça, el músic, és el que dèiem abans amb l'altre, el ser gent de formació, aleshores volen donar un toc de, no diré de qualitat, sinó de música clàssica, com diu el nom de la sarsuela, que té a veure i no té a veure, vull dir, més aviat no té a veure. És música més, com te diria jo, més seriosa, i aquí es va voler lluir amb aquest preludi, que és molt maco. I dintre de la pròpia sarsuela també hi ha dos temes que són molt interessants, molt interessants.
1: Home, potser el tema seria que la gent que ens escolta i que es quedin amb algun dubte, que busquin aquest tipus de música, que l'escoltin sencera, perquè realment... Potser a mi una de les coses que més m'agrada de la sarsuela és de que, com que és una cosa, des del meu punt de vista, dirigit molt a la gent del poble,
0: tant,
1: la gent del carrer,
0: total, és una música popular. Popular, clar.
1: D'alguna manera sempre retraten molt el lloc on se suposa que representa la sarsuela.
0: I és el dia a dia dels pobles.
1: Clar, llavors surten tant els deixos populars, com els ritmes populars.
0: Com els personatges.
1: Com els personatges. I a mi una de les coses, per mi és el millor que té la sarsuela, que arriba perquè realment et poses a dins de l'actuació que està.
0: A vegades amb la meva dona en parlàvem d'això, en parlem, que la seva àvia sempre cantava. És que la gent abans cantava.
1: Perquè
0: I cantava sarsuela. No, però era per no sé, perquè mira que les havien passat canutes i no tenien gaires coses de que les il·lusionés, però...
1: És veritat que la gent cantava.
0: Però vull dir que, escolta, la gent cantava molt.
1: La gent
0: jo encara me'n recordo dels famosos cancioneros. Te'n recordes?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: El compraves al quiosc i cantaves la cançó de moda.
1: I tant
0: home,
1: que sí.
0: Això era...
1: No, però inclús la gent tenia el costum de, mentre feia les feines de casa, jo recordo les senyores cantaven, i anaven fregant el terra, que devien estar ja pobres amb els genolls desfets,
0: sí.
1: I continuaven cantant.
0: I cantant.
1: O rentant la roba i cantant.
0: I cantant.
1: Sí, a veure, la gent que li agradava la música realment ho feien, que cantaven. Cantaven molt, i suposo que també era una manera d'omplir, no?
0: el temps, clar.
1: I de, no sé, de
0: disfrutar. Mercè, és l'últim programa de la temporada, però m'agradaria que ens fessis una valoració de la temporada. Què t'ha semblat?
1: Home, a mi m'ha agradat molt, la veritat que sí. Sí.
0: Hem fet el que hem pogut.
1: I tant.
0: A vegades ens ho hem passat molt bé, a vegades no ens ho hem passat tan bé, però vull dir... sempre hem fet, hem posat tota la intenció perquè la gent s'ho passés bé, oi?
1: La veritat és que ha sigut un any molt intens, com sempre, que jo crec que hem disfrutat nosaltres tot el que hem pogut amb la música i crec que hem intentat transmetre a tota la gent que ens escolta l'interès per la música.
0: Que és l'important.
1: La música és vida.
0: I tant.
1: La música omple l'esperit, la música t'acompanya.
0: I tant.
1: I val la pena que tots ho tinguem clar, perquè de coses dolentes ja en passen moltes, però de coses bones com la música...
0: Ja ho pots dir.
1: Hem d'aprofitar-la tant com puguem, perquè ens eixample l'esperit.
0: Pau, ara fins passat la Festa Major?
2: Sí, per la Festa Major tornem a començar la nova temporada.
0: Llavors ja quedarem d'acord.
2: Espero que per anar... si tot va bé, tingueu ja el tècnic titular del programa.
1: Esperem que en Jordi estigui en condicions.
0: Si el Jordi ja està refet del tot.
2: A mitja recuperació i ja pot començar. Però bueno, si no, aquí estaré jo.
1: Molt bé. Doncs vinga, que tothom passi l'estiu també com pugui.
2: Bones vacances, bon estiu.
1: Igualment. I de veritat, continueu escoltant molta música, perquè com us dic sempre, la música és vida.
0: Bones vacances per tothom i fins passat la Festa Major. Aquí estarem.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Hola, hola, hola, salutacions i benvinguts, benvingudes un dilluns més a Xoc d'Estics, el programa d'hoquei de la nova ràdio de Reus i que també emeten les emissores germanes de UAU, Lleida Ràdio, Ràdio El Picat, Ràdio d'Esvern, Voltregà Ràdio, Ona Codinenca i Ona Esports Emportà. Estem ja a finals de temporada i, com us dèiem en el nostre anterior programa, les competicions estan arribant a la seva finalització. La majoria d'equips i jugadors, jugadores, ja estan de vacances, només queden competint aquells equips que han arribat a les darreres eliminatòries de play-off. En masculí, dilluns passat, us anunciàvem el primer finalista de la Lliga, el Liceu, campió de la Lliga regular, que eliminava semifinals al Calafell. I també us comentàvem que Barça i Igualada necessitaven d'un cinquè i definitiu partit a jugar a pista blaugrana. Aquest decisiu partit, finalment, no es disputava al Palau Blaugrana, sinó a Blanes. Allí els igualadins donaven la campanada, guanyant per tercera vegada en cinc partits al totpoderós Barça, a qui deixaven fora d'una final molts anys després. Concretament, la darrera edició en què els culers no van estar presents en una final era la temporada 2021-2022, que van jugar-la Liceu i Reus. La transcendència d'aquesta heroïcitat dels igualadins la podeu veure en aquesta dada que us direm. De totes les lligues del segle XXI, només tres no les havia guanyat fins ara el Futbol Club Barcelona. La del 2011, que se l'enduia el Reus, la del 2013, que se l'emportava el Liceu, i la del 2022, que tornava a tenir color verd liceista. I sense temps per pair la victòria, els igualadins viatjaven a Corunya per disputar la gran final davant el Liceu. Divendres es disputava el primer partit amb golejada liceista 8-2 i diumenge, en el mateix escenari, es repetia curiosament el mateix resultat. 8-2 per un Liceu que té a tocar un nou títol de Lliga, que seria el novè per l'entitat que presideix Daniel Echevarria. I si la Lliga masculina encara matemàticament no té guanyador, sí que la té a l'Hockey Lliga femenina. El Vilassana escrivia ahir, diumenge 14 de juny, una nova pàgina gloriosa a la seva jove història, proclamant-se campió de Lliga per primera vegada. Felicitarem i parlarem amb el seu president, Ramon Porta. Aquí als estudis de la nova ràdio estem a punt en David Fernández a control tècnic, Nan Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Jordi, aquestes dues cares de l'Igualada davant Barça i Liceu, esperem que ens les expliqui el company Jordi Quintana des de la capital de l'Anoia, veritat?
3: Doncs sí, perquè he pogut seguir les evolucions tant de la semifinal com de tota la temporada a través de Ràdio Igualada i doncs ens aproparà les impressions de tots els protagonistes en aquests partits.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: Després dels dos primers partits de la final del play-off de l'Hockey Lliga, el Liceu acarona la que podria ser la seva novena corona de la competició domèstica. Després de quedar en el primer lloc a la Lliga regular, el conjunt que entrena Juan Copa continua amb el pas ferm cap al que seria el seu tercer títol de Lliga d'aquest segle. I és que després dels dos primers partits del play-off final que s'han jugat a Riazor, el Liceu domina la sèrie per 2-0 contra un Igualada que eliminava el Barça en un 5è partit que es va haver de jugar a Blanes. L'última vegada que els gallecs van aixecar una lliga va ser la temporada 2021-2022, quan van derrotar en 3 partits a un Reus Deportiu que també deixava pel camí a un Barça que perdia en 5 partits a la semifinal contra els roiginegres. Anem, però, a poc, perquè el 5è i definitiu partit que havien de jugar el passat dimarts els barcelonistes i els igualadins va portar molta polèmica, ja que la impossibilitat de jugar-se al lloc on s'havia de jugar, al Palau Blaugrana, per la coincidència amb el primer partit del play-off del bàsquet, va obligar el club culer a buscar una pista alternativa. La solució de la directiva del Barça, que és qui tenia el factor pista favorable, va ser portar aquest últim enfrontament de desempat de la semifinal de l'Hockey Lliga a la comarca de la Selva, a Blanes, i jugar-lo a les 7 de la tarda, una alternativa que no va agradar gens a l'afició de l'Igualada. Tot i això, l'ambient de la pista blava del pavelló blavenc semblava les comes, ja que l'afició igualadina era en majoria a les grades i van empènyer els de Marc Montaner cap a la victòria, i un fet que el mateix tècnic arlequinat va voler destacar.
2: I agrair a tothom que ha vingut. Tenia molta por, tots sabem el que ha passat a les últimes hores. Els socis els deien que no els deixarien entrar. Estaven regalant entrades a tots els clubs propers perquè no hi capiguessin els nostres socis. I tot i així, jo m'atreviria a dir que un 60% del pavelló era nostre. Ens hem sentit com a casa, ens han ajudat molt en els moments crítics. I va per ells que ens han ajudat moltíssim, que Blanes està a 1:40 d'Igualada, no està al costat, i un dimarts a les 7 de la tarda, que tothom treballa i els nens van al col·le, i agrair a tothom que ha vingut, que ens han, que aquest pas és seu.
1: I és que el partit, a banda d'aquesta polèmica decisió de la pista on s'havia de jugar, ho va tenir tot, ambient a les grades, gols, emoció a la pista, no va faltar de res. Des del xiulet inicial, l'Igualada va demostrar que no posaria facilitats si el Barça volia estar a la final i s'havia de guanyar a la pista. La tensió va fer que els dos equips s'anessin encarregant de faltes i quan faltaven 6 minuts per al descans, el Barça va fer la seva 10a falta i on Biel Llanes no va aprofitar la directa davant d'un Sergi Fernández que jugava el seu últim partit amb el club culer. I és que tant el veterà porter del Barça com Arnau Martínez, per part igualadina, van ser els protagonistes del partit, sobretot en els primers 25 minuts. Però quan semblava que s'arribaria al descans amb l'empat a 0 inicial, Àlex Cardil va aprofitar una passada al segon pal de Miguel Canyadillas per inaugurar el marcador del pavelló de Blanes i fer el 0-1. Només començar la segona part, el Barça va tenir l'oportunitat per empatar, quan l'Igualada va fer els 30 segons de la represa la seva 10a falta. Marc Montaner va fer un canvi a la porteria i Jaume Arnau Marquès va entrar per defensar la porteria en la falta directa. Aquesta jugada li va sortir bé al tècnic igualadí, ja que Ignacio Labar no va encertar amb la bola aturada. Els nervis van anar apareixent i al minut 43 una topada entre Àlex Cardil i Ferran Font va significar la targeta blava per al jugador blaugrana, que va deixar el seu equip amb un jugador menys després de veure la targeta blava. L'Igualada aprofitarien ràpidament aquest power play i amb només 8 segons de superioritat, un fort xut exterior del Biel Llanes va fer esclatar la parròquia de la capital de l'Anoia i va posar el 0-2 al marcador. Els jugadors de Marc Muntaner van defensar aquest marcador que posava a l'Igualada a una final de Lliga 22 anys després, malgrat que a 3 minuts del final van fer la seva 15a falta. L'entrenador igualadí va tornar a fer el canvi a la porteria, però aquesta vegada Ignasi Alabart aprofitaria la falta directa per posar emoció als últims instants amb un ajustat marcador d'1-2. Tot i això, l'Electrònic ja no va tenir cap més variació i l'Igualada eliminava el Barça en una èpica sèrie de semifinals on, segons Marc Muntaner, els seus homes van aprofitar els moments claus del partit.
2: Honestament, ens han passat per sobre. Crec que el Barça ha sigut superior, si vull ser honest d'això. Així com crec que els tres partits anteriors havíem escut guanyar i un, dos els havíem guanyat i un no, crec que avui han sigut superiors, a la pista no ens anava bé, als últims

0: però bueno, al final amb un partit juga tothom, el dia que vam perdre el seu porter va parar absolutament tot, així que el porter també juga i per res, no, enhorabona a tot l'equip que crec que s'ha deixat la pell, el porter, que no oblidem tampoc que estem rotant amb 7, que tenim un dels jugadors més importants lesionat, vale? I que al final pues aquest cansament extra ens està condicionant per moments.
1: Aquesta victòria trencava amb més de dues dècades amb l'Igualada allunyat d'una final de l'Hockey Lliga i portava l'eufòria als jugadors i als aficionats, a com demostrava l'entrevista que li van fer els companys de Ràdio Igualada al jugador arlequinat Joan Ruano sobre el parquet blau de la pista de Blanes.
2: Què tal, Joan? Hola. Ja sé com estàs, eh?
3: Estoy de puta madre.
2: Però què heu fet, amics? Què heu fet? Heu guanyat... Tu has estat al Camp Barça 5 anys. Saps que el Barça és el més gran que hi ha a nivell de hockey. I li heu passat la mà per la cara, amb un 3-2 increïble.
3: Bueno, no creo que tampoco le hemos pasado la mano por la cara, pero yo creo que ha sido todo en base al esfuerzo, al corazón, al equipo. O sea, al fin y al cabo somos un equipo muy unido y eso se nota dentro y fuera de la pista. Yo creo que eso es, creo que cuando tienes un grupo y es un deporte de equipo, creo que es lo más importante, tener un grupo unido, que todos se viven bien, que no haya egos, que... Y eso es espectacular, tío. Mira lo que hay ahí, o sea... Parecía que otra vez que jugamos en casa es un orgullo tremendo. Creo que fue la mejor decisión de mi vida venir aquí, te lo juro. O sea, creo que no he hecho nada mejor. Empecé con un título, ahora estoy en una final. Ya he perdido una final este año, espero ganar esta. Que estoy viviendo un sueño de niño pequeño y ojalá seguir así.
2: Es que es lo que dius, tú es la ilusió davant de l'establishment. El Barça té color, ja ho vas veure quan estaves allà. Nosaltres tenim il·lusió.
3: Sí, sí, no, ya como te he dicho, es el trabajo, la ilusión, el querer más que nadie, el luchar la bola del minuto uno como la del minuto, la del último minuto, es unión, es equipo, es espectacular, no sé, yo estoy súper feliz y con ganas de jugar la final. Aún no hemos ganado nada, así que es verdad que hemos pasado una eliminatoria muy dura y muy difícil, donde hay que ser sinceros, ellos partían como favoritos, pero bueno, con la ayuda del público y como ya te he dicho, el grupo y la unión, hemos conseguido pasar a la final.
2: Es que la Copa del Rey no es fácil, pero es más fácil porque es un partido único, el día de mal de vento del rival, sí. Eso es a miro de 5, es que lo que he hecho es una proeza.
3: No, es espectacular, encima hoy yo estaba muy cansado, una pista donde yo no he jugado nunca particularmente, una pista muy dura, de parquet, un poco lenta para mí, han venido a presionar a nivel táctico, la verdad que ha sido bastante difícil, pero bueno, hemos conseguido apretar los dientes y el Arnau espectacular otra vez, el cabrón, no sé, la unión que tenemos es espectacular y ojalá siga así.
2: No, era de celebraciones, está muy bien eso, pero que divendres teniu partit a la Coruña, ¿eh?
3: No,
2: es una locura, Juan, es una locura eso.
3: Ahora nos dirán el planning y a ver si así tenemos un poco para descansar y tomar mucha agua, sales minerales y lo que nos digan.
1: Si a la part igualadina tot era alegria i eufòria, a l'altre costat l'estampa era tot el contrari. Un dels jugadors del Barça, que amb aquest partit s'acomiadava de l'entitat blaugrana, era, com dèiem abans, el porter Sergi Fernández, qui no podia amagar la seva decepció.
4: Bé, una decepció molt gran. Realment no és l'objectiu que buscàvem. Crec que l'equip ho ha deixat tot des del primer minut, s'ha vist a pista. Avui crec que estadísticament ens mereixem emportar-nos el partit. Al final l'esport té aquestes coses, no? Ells, felicitar l'Igualada, han fet un partit també molt, molt seriós, molt, molt maco, jo crec que per l'espectador, potser aguantant una mica més a darrere, intentant fer mal als contraatacs i al final el marcador és 1-2 per ells i nosaltres decepcionats. Però crec que amb el cap ben alt, perquè ho hem intentat tot, ho hem deixat tot, i els he dit als companys, orgullós d'haver compartit tants anys amb ells i que continuïn treballant, que l'any que ve estic convençut de que tindran moltes alegries. Sí, bueno, és ara mateix una mica emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última

0: temporada aquí i poder brindar un últim títol o, si més no, una última batalla al Palau, no? Contrast d'emocions. Ara passarem uns dies fotuts, segurament, però ja et dic, orgullós de la feina de tot l'equip i del club. Crec que, tot i les traves que hem tingut, s'ha organitzat de la millor manera. Hem pogut omplir un pavelló que no era nostre. Agrair des d'aquí a tota la Junta la feina i que continuaran treballant, que continuïn apoyant l'hoquei, que continuaran treballant i portaran moltes il·lusions a aquesta secció.
1: Si Sergi Fernández demostrava la seva decepció per l'entrenador culer, aquest era un dels moments més durs de la seva carrera, com reconeixia el mateix Ricard Ares.
2: En primer lloc, agrair al club, als treballadors del club, tot el que ha generat l'haver de jugar fora de casa, organitzar-ho tot, que ha estat organitzat de forma impecable. I felicitar a tots els treballadors del club per com han gestionat aquest moment i després decepcionat, trist, probablement el pitjor moment de la meva carrera com a entrenador, clarament, però bé, durant la meva vida, tant en la vida real com a entrenador, el que he fet sempre és treballar moltíssim i és el que faré per revertir i aconseguir que amb aquest equip i en el club doni el nivell que es mereix representar-lo. I res més, ara és un moment molt dur, cal analitzar moltíssimes coses, cal afrontar i veure cap a on hem d'anar i tenir un sentit i una línia per aconseguir que el Barça torni a ser campió de les competicions i res més, ara poc a dir. Avui crec que l'actitud dels jugadors ha estat molt bona. No hem tingut encert, un altre partit que ens ha costat marcar ni de transició ni del 4x4, com ja s'ha vist, però crec que l'equip ho ha intentat. Haurem d'analitzar, com he dit, per què ens ha passat tot això en aquesta temporada i seguir treballant. No esperàvem aquests resultats en aquest inici de projecte, però d'això va la vida, de lluitar, treballar, aixecar el cap, seguir treballant i aconseguir els èxits que he aconseguit al llarg dels anys amb molt de treball diari.
1: Així doncs, el Barça tanca sense cap dels títols importants, tot i la Supercopa, aquesta temporada. Com dèiem, aquesta victòria situava l'Igualada a l'últim esgraó de la lluita per al títol 22 anys després. Sense temps per recuperar, l'expedició de l'Anoia havia de viatjar 3 dies després cap a la Corunya, on un descansat Liceu esperava un equip que, segons l'entrenador igualadí, arribava amb tota la il·lusió i amb ganes de lluitar fins al final. Marc Muntaner.
3: Sí, tant de bo. El que està clar és que l'equip es deixarà la pell. Repeteixo que farem el que puguem amb l'estat físic que tenim, però crec que l'equip té una capacitat de competir increïble. Intentarem mantenir-la amb aquesta final. Som molt conscients que el Liceu també és un equip molt similar al nostre, molt físic, molt guerrer, amb molta força en els duels, i intentarem doncs igualar tot això i buscar algun punt feble que ens permeti guanyar el partit o, si més no, competir de la millor manera. A veure, jo, si et soc sincer, jo crec que el rival que tots volem evitar sempre a tot arreu és el Barça. Vull dir, qui digui el contrari, crec que a vegades menteix, no? La Lliga han quedat empatats a punts, no és que el Liceu hagi tret 10 punts, han quedat empatats a punts, van guanyar pel gol a Baraj. Jo crec que el Barça té una plantilla i uns porters, anem a dir-ho així, una plantilla que és millor que qualsevol dels equips de la Lliga, no? Independentment d'això, el Liceu crec que aquest any té una plantilla supercompleta, nous jugadors, molts internacionals, el canvi de la porteria crec que els ha donat un punt de caràcter superior. Però bueno, hem de buscar, nosaltres també tenim coses bones, hem de buscar els seus punts febles i intentar preparar el partit de la millor manera perquè competim molt bé. Està molt igualat, l'any passat vam guanyar a casa, vam perdre allà, si agafem els dos últims anys crec que està bastant igualat, però bueno, al final això és una competició nova, diferent, ells tenen els dos primers partits a casa, porten uns dies ja descansant, i crec que parteixen amb una lleugera avantatge, sobretot en el primer partit. Però ja et dic, repeteixo, crec que tenim una capacitat de competir molt bona i hem de treure aquest punt fins al final perquè aquí on estem és algo històric. Jo intento sempre, i soc molt ambiciós, i sí que és veritat que sempre intento posar els peus a terra perquè és la meva feina, però jo abans de començar una copa, una lliga, el que sigui, jo abans de començar alguna cosa sempre vaig a guanyar. Això a vegades, amb els meus amics, a vegades ho discutim, que quan juguem amb alguna lliga d'aquestes fantasy, sempre hi ha els típics que quedem a dalt i els típics que queden a baix, no? I jo sempre els dic, amb els que ja hem perdut abans de començar, sempre els dic, però com pot ser que heu perdut abans de... Jo tinc aquest gen, no? Aquest de... Jo abans de començar, m'és igual, a mi per enfonsar-me m'han d'enfonsar sota terra, no? I intento transmetre al meu equip el mateix i en això estem.
1: Ja tenien finalíssima. Liceu i Igualada es tornaven a veure les cares a l'Hockey Lliga, on aquesta temporada els de Marc Montaner no havien perdut en la competició de la regularitat, on un empat a 3 a Riazor i un 4-0 a Les Comes eren els marcadors que feia ser optimistes els igualadins. Però un playoff és una altra història i això s'ha demostrat en els 12 partits que s'han jugat a la Corunya i que ens ha deixat aquests marcadors.
4: Liceo, 8, Igualada 2.
1: L'Igualada acusa el cansament de la semifinal i surt golejat de Riazor al primer partit de la final.
4: I Liceo, 8, Igualada 2.
1: El Liceo torna a aplicar un dur correctiu a l'Igualada i té el títol a tocar. Sense temps per recuperar, l'Igualada, després de l'exigència d'haver de jugar 5 partits intensos de semifinals, viatjava cap a terres gallegues, on el campió de la Lliga regular, el Liceu, l'esperava. Un dels principals problemes amb els quals es trobava Marc Montaner era el cansament acumulat d'una plantilla curta que, amb un dels jugadors claus, com és en Roger Barça, arrossegant problemes físics, tenia la difícil missió de plantar cara a un Liceu en forma que disposava del factor pista favorable i que a casa no ha perdut cap partit de Lliga. L'afició gallega va respondre a la crida que es va fer des del club i es va poder veure una molt bona imatge de les grades d'un Riazor on els jugadors adverts no tenien cap mirament davant d'una Igualada que sortia escaldat del primer duel d'aquesta sèrie prevista al millor de 5 partits. 90 segons només van necessitar els jugadors de Liceu per inaugurar el marcador d'un partit que ens explica el Leo Imami.
5: Aquest passat divendres, l'Igualada va caure golejada en el primer partit de les finals de l'Hockey Lliga davant el Liceu en una primera part per l'oblit. Els jugadors liderats per Marc Montaner van començar pel mal camí des de l'inici del partit, assumint les conseqüències de la intensitat de l'anterior eliminatòria. Els gallecs només van necessitar 2 minuts i mig per posar 2 gols de distància al marcador i encarrilar el primer punt dels 3 necessaris per aconseguir el títol. Primer Miguel Solares i després David Torres van ser els golejadors en aquest inici completament ofensiu dels locals. Després d'un temps mort demanat pels catalans per aturar el vendaval gallec, el matx es va estabilitzar una mica amb diverses faltes per part dels dos equips fins a la mitja part. Tot i això, els de Joan Copa van sentenciar completament el matx en un altre vendaval ofensiu en els últims 12 minuts, on van haver-hi 4 gols, gràcies al doblet de Saavedra i als altres de Miguel Soares i l'exreusenc César Carballeira. Amb el matx ja sentenciat, la segona part va ser un tràmit pel Liceu i una eternitat per Riualada, que no havia tingut opcions en cap moment en tot el matx. Els gallecs van treure el peu de l'accelerador per reservar forces pel següent partit del diumenge. Després del pas pels vestidors, un dels cracs dels igualadins, Villalán, es va fer el gol en honor pels visitants. Just després, Arnau Xaus furgava encara més a una Igualada completament ferit i ja als últims 6 minuts, David Torres i Villalán, de nou, culminaven el 8-2 final.
1: Amb aquesta victòria, gràcies als gols, com sentíem, de Dava Torres, Bruno Saavedra, Miguel Suárez, conegut com a Nuno Paiva, i César Carballeira, el Liceu s'avançava en la sèrie final per una victòria a 0 i l'entrenador gallec volia agrair als aficionats el fet d'omplir les grades de Riazor i empènyer el seu equip a sumar aquest primer punt. Juan Copa.
6: Bueno, pues muy contentos por el partido. Primero dar las gracias a a toda la gente que vino hoy, que ha sido impresionante. Ya los citamos para el domingo, que nos vengan a ayudar, que es un partido, va a ser un partido seguramente muy distinto al de hoy, y es muy importante irse con 2-0 para allá, para la siguiente serie, que va igualada. Y en cuanto al partido, pues felicitar a los jugadores porque han hecho un partidazo. La primera parte ha sido una intensidad, una concentración, una contundencia en área rival tremenda. Y bueno, cuando pasan estos partidos así, pues bueno, felicitarlos porque han estado todos a un nivel altísimo, como teníamos que tener en una final y en un partido como contra la Igualada, que sabíamos que iba a ser complicado. Pero claro, con esa actitud, con esa intensidad, este nivel de concentración y esta contundencia en el área rival, pues bueno, la primera parte prácticamente dejamos muy encarrilada el partido, y la segunda parte fuimos listos en el sentido de que pudimos rotar más al equipo ya de cara al partido ese del domingo, y bueno, posesiones largas de bola, bueno, hicimos lo que tocaba, ¿no? Pero bueno, me quedo con el partido en general y bueno, somos conscientes de que solo es un punto en la eliminatoria y que el domingo va a ser otra batalla, pero bueno, con toda la gente que vino hoy y que va a venir el domingo, vamos a intentar a poner el 2-0 a la eliminatoria.
1: Per la seva banda, l'entrenador de l'Igualada, Marc Muntaner, parlava després d'aquesta desfeta amb el company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana, on li reconeixia la superioritat de Liceu i la falta d'intensitat del seu equip.
7: Bona tarda, Marc.
8: Bona tarda.
7: Què ha passat avui?
8: Doncs que hem afrontat el partit de la pitjor manera possible, crec. Amb una actitud nefasta per estar al partit que ens estem jugant. I ens han passat per sobre, és que no hi ha res més a dir. Ens han passat molt per sobre i no... Sí que és veritat que tot el que ens xutaven anava dins, aquesta és una realitat. I crec que la mitja part ens havien xutat 10 cops i anàvem 6-0. Però... No, l'actitud de l'equip crec que no ha sigut bona des del minut fins al final. No ens hem cregut en tot el partit que podíem guanyar-lo. I ens som molt millors, no hi ha res més a dir.
7: És que, esclar, és que venim del dimecres de fer un festival, d'eliminar el Barça, i semblava que això, amb el cansament també, però he vist un Igualada desconegut, molt desconegut.
8: Bueno, molts elogis a tothom, com sempre ens passa quan quedarem dos o tres partits i tothom ens diu que som molt bons, a tots, els jugadors i l'estaf, a tots, som molt bons tots, i llavors ens passen aquestes hòsties com ens va passar a Reus, ens va passar a Calafell, que l'equip no està des del minut 1 fins al 50. S'ha dit, jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici no som res. No tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no en sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre totalment.
7: Hi ha moltes errades també, moltes errades, jugades que, en fi, que no semblaven aquella Igualada tan ficat dintre del partit.
8: No, realment l'Igualada no ha semblat en cap moment el d'Igualada que era, ni davant ni a darrere, ja et dic, no, sí que arribàvem però sense convenciment, o sigui, arribàvem per i fèiem, bueno, ja marcarem algun dia, sense estar convençuts que la faríem. I per mi el més greu és que l'Igualada no transmet res avui, no transmet actitud, no transmet sacrifici, no transmet ganes de guanyar, no transmet il·lusió. I ho dèiem abans del partit, no?, que l'única cosa que possiblement els guanyaríem era il·lusió, no? I si ja no tenim aquesta il·lusió, doncs apaga i vamonos, no? I ara és que no hi ha massa més a dir, ens han superat amb tot, han posat més il·lusió, han posat més actitud, han posat més sacrifici, han posat tot, molt més que nosaltres, i ja està, no hi ha massa més a dir.
7: Aquí no hi ha labanaixos, aquí no hi ha res, aquí és un punt a zero, el primer que arribi a tres punts guanya, i demà passat torna a haver un altre partit. I els play-offs demostren que a vegades són diferents els partits, però no sé com ho veus tu, perquè clar, avui ha sigut una cosa que no havia vist en tota la temporada.
8: Sí, esperem que sí, esperem que sí sigui. També s'ha de dir que en 6 dies haurem jugat 3 partits del nivell, vale? Quan el calendari massa ben fet no està, però bueno, no és excusa, perquè ja sabíem que era així i que ens hauríem d'adaptar amb això. Tampoc crec que hagi sigut un tema de cansament físic, perquè no he vist que ells físicament estiguessin molt millor que nosaltres. Jo no estic segur que és totalment mental, que pot ser que el cansament també sigui mental, eh? En 6 dies haver-me de posar 3 dies a focus poder no és fàcil. Em sorprèn que en un escenari com aquest, en una final de la Lliga, no, no estiguem. Em sorprèn, jo no sé si ells jugaran moltes més finals de Lliga, jo no ho sé. Llavors, una que tenim tants anys després i que no sabem mai si tornarem a arribar, em sorprèn que l'actitud o la il·lusió d'avui hagués sigut aquesta.
7: Sí, a més, estava gairebé ple al camp de Riazor, que això costava molt de fer-ho, i això ha fet trempar amb un jugador, siguis el que camini o siguis el que estàs allà a l'altre cantó, i diu, coi, que em venen a veure.
8: No, ja et dic, ens han superat amb tot, amb actitud, amb transmetre, amb celebracions, la nostra banqueta avui no s'aixecava amb tot el partit. No, ha anat tot al revés, tot al revés del que pensàvem i del que volíem, i ja està, vull dir, no podem tirar-ho enrere, ja està fet. Mirar-ho, fer molta autocrítica, perquè crec que avui tots hem de fer molta autocrítica, jo el primer, perquè crec que cap de nosaltres avui ha estat al nivell que tocava, i si ja és el que dèiem, no? Era un equip que tothom ens donava per estar molt més avall del que hem estat durant l'any. Si sobre arribem a aquestes cites i no estem, doncs és impossible.
7: Tens dos dies per mirar a redreçar-ho. Es pot fer això? Perquè aquí no deu ser només tàctic, deu haver-hi una altra cosa de gestió també d'emocions, etc.
8: Jo crec que és molt més mental, n'estic completament segur, si més no amb el partit d'avui. Ja des del principi, des dels 5 primers minuts que ens han superat amb tot, els dos primers gols, el primer gol és una cosa que hem vist al vídeo 30 vegades i ens passa un minut i mig, comprensible. El segon gol ve d'accions que també havíem dit que ens podien passar, diversos gols de coses que també havíem avisat. No m'ha estat, jo tampoc, segurament hagués hagut de, en fi, el segon màxim responsable, hagués hagut de treure un altre quota titular, hagués hagut de fer un altre convocatori, hagués hagut de fer moltes coses diferents. Però bueno, és molt fàcil també parlar després del partit, però el que està claríssim avui és que l'Igualada no està gens bé, no transmès, i a mi em sap molt de greu, per sí que no hi havia gaire gent, no ens enganyem, hi havia poca gent d'Igualada, a més els han posat al racó més apartat de tot el pavelló, que no veien ni la pista quasi bé, però em sap greu per ells que hagin fet tants quilòmetres, que hagin pagat tants diners per estar aquí, perquè els vols eren caríssims, i que l'actitud de l'equip hagi sigut aquesta i el que hem transmès hagi sigut això.
7: He quedat que el partit del Barça, el primer partit, tampoc no va ser gaire bo, i es va acabar bueno, amb l'eliminatòria.
8: El primer partit no es va competir malament, i allà ens fan dos o tres gols de fallos greus, al final, que se'ns en van, però el partit s'estava competint bé, avui jo crec que no s'ha competit bé des del primer minut, i hem començat molt malament, i ho hem anat arrossegant, no? A vegades sí que hi ha hagut algun partit que comences malament, 1-2-0 perdent, però després et despertes, et vas aixecant. Crec que avui no ens hem aixecat en cap moment. Ja et dic, les cares dels jugadors eren de mirar a terra contínuament, zero personalitat, zero caràcter, i ja està, vull dir, el partit ja ha passat. No podem canviar el que hem fet, i ara el que hem d'intentar és que diumenge no torni a passar el mateix, i almenys torna a ser l'Igualada que hem sigut durant l'any, i no la còpia que s'ha vist avui, que ha sigut, és que no sé ni què, no sé si dir horrible, si dir desastrós o si dir, no sé què dir.
7: Doncs mira, tens 48 hores perquè això es pugui rebatre, que sempre va bé que després d'una derrota i una patacada com aquesta tinguis una oportunitat d'aquí dos dies justos, encara a la mateixa hora, per mirar de remuntar-ho. Gràcies, Marc.
8: Gràcies a tu.
1: Doncs, com deia en Jordi Quintana, 48 hores després arribava una segona oportunitat. Mateix equip, mateix escenari i, malauradament, el mateix resultat. Els igualadins tornaven a caure per un contundent 8-2 en el segon duel, deixant el Liceu a tocar del títol de Lliga. Ens ho explica precisament en Jordi Quintana.
7: Igualada-Rigat va tornar a caure estrepitosament en la pista del Liceu, i una altra mala primera part. I és que al descans l'equip coruñés guanyava per 4-0. A la segona meitat, només començar, una jugada clau. Biel Llanes saca una falta directa, la bola va al pal i a la jugada següent el Liceu fa el 5-0. Posteriorment es convertiria en el 6-0, on deixava el partit el conjunt del Liceu completament sentenciat. Joel Roma va maquillar el marcador als 12 minuts de la represa, però el Liceu va tornar a marcar dos gols més. Era el 8-1. Quan faltaven 30 segons per acabar, Marc González, aprofitant el refús d'una falta directa, va marcar el 8-2 definitiu.
1: Com dèiem, nou partit, mateixa història, mateix resultat i una situació delicada que deixava l'expedició arlequinada enfadada i ferida, com comentava el segon entrenador igualadí, Joan Traver, davant els micròfons de Jordi Quintana.
9: Joan Traver, bona tarda.
10: Bona tarda, per dir algú, sí. Bon dia. Sí.
9: Va, hem repetit el partit.
10: Hem repetit el resultat. Nosaltres havíem intentat plantejar el partit d'una altra manera per tornar a ser nosaltres, perquè divendres no ho vam ser-ho, i sí que és veritat que hem sortit d'una altra manera, però pel que sigui, doncs pels gols que hem rebut, i com que ens hem tornat a trobar en la mateixa situació i no hem sabut sortir-ne una altra vegada i ens hem tornat a passar per sobre.
9: Només començat tres penals de seguida, pim pam pum, i això també, un gol només perquè n'ha parat dos l'Arnau.
10: Sí, però això és una cosa que tu aquí, doncs, quan vens aquí passa això, ja has d'intentar superar-ho, i nosaltres això ja ho sabíem, això ja ho havíem dit, i per molt que et pitin aquests penals, alguns d'ells dubtosos i que et poden condicionar el partit, has d'intentar que això no et passi. I nosaltres això ja ens ha passat a altres partits i hem sabut capgirar-ho, hem sabut jugar amb això, lluitar amb això. Vull dir que, però clar, és, no ho sé, és el, hi ha un cansament mental, hi ha un cansament físic i no ho sé, no, és que no puc explicar el que ha passat perquè és que tampoc ho sé.
9: No semblava que hi hagués una por escènica. No semblava.
10: No, perquè ja hem jugat en pistes molt plenes, inclús que té l'afició més a sobre, però no, por escènica estic segur que no, perquè els jugadors ja han demostrat en altres escenaris que això no els hi pesa. Que no havíem jugat mai amb aquest escenari i que no havíem estat mai al final del play-off, doncs també és veritat, doncs és una pantalla que hem desbloquejat i que no teníem, això no ho teníem preparat, vull dir, perquè no hem jugat mai amb aquest escenari. L'únic jugador que tenim que ha jugat aquest escenari és el Mati, però la resta, doncs segurament no ho sé, o no estàvem preparats o no hem fet el que teníem que fer, no ho sé.
9: Estàvem enfadats al final del partit.
10: Que si estàvem enfadats.
9: Estàvem enfadats, ja us ho dic jo.
10: Sí.
9: Què ha passat?
10: Bé, estem enfadats... Jo crec que estem enfadats amb nosaltres, també. Vull dir, que cadascú, si ara entres al vestuari, doncs cadascú està enfadat amb ell perquè segurament creu que no ha fet el que havia de fer o no ha passat aquell bloc que havia de passar, el porter no ha parat aquella bola que creia que podia haver parat, l'entrenador que potser tenia que haver posat aquell jugador abans, o el que sigui. Vull dir que tots tenim la nostra part de culpa, ara som un equip, més que mai ara hem de ser un equip i assumim la nostra culpa. També estem enfadats per l'actitud del Liceo, no? Perquè vull dir, una cosa és que et guanyin, molt bé, doncs, et guanyen, si són superiors a tu, el que sigui, doncs aplaudeixes, però vull dir, tothom ho ha vist, no? Hi ha sempre unes faltes de respecte constants, al final del partit també, doncs, crec que ha sigut el Carballera, ha anat cap al Ruano, li ha donat una bufetada, hi ha una sèrie de coses que no es poden tolerar, no? També l'afició de l'Igualada, no sé si clar, potser la gent de casa això no ho sap, però les famílies que han vingut de l'Igualada, perquè han vingut famílies amb nens petits, els han posat en una cantonada d'aquí del pavelló super arraconats, tractant-los força malament, i no podien veure bé el partit, i bé, doncs, per un seguit de coses, doncs, clar, que vinguin familiars, que vinguin amics nostres i que no puguin veure el partit, doncs clar, això t'emprenya i l'actitud que han tingut és, vull dir, que sabem que dintre la pista doncs, es vas agressiu, el que tu vulguis, però quan s'acaba el partit aquestes bufetades, aquestes històries no poden ser.
9: Ostres, això, clar, això és una cosa que és complicada també de gestionar, perquè tampoc tu vols venir aquí a jugar un partit d'hoquei patins, no anar a una batalla.
10: Sí, però bé, nosaltres ho havíem plantejat com una batalla, ja ho sabíem que seria una batalla. Qui es pensés que això aquí seria de rositas, però estava molt equivocat.
9: A veure, no s'ha acabat l'eliminatòria, eh? Anem en aquests moments de 2-0 i ara s'ha de forçar el desempat, que és guanyar els dos partits de divendres i diumenge i anar-te'n a jugar el tercer partit per la Revetlla. És el que toca. Sí. Però no s'ha acabat això encara.
10: No s'ha acabat, el que passa que ara mateix és molt difícil ser superoptimista i dir, ara mateix tinc pocs arguments per dir-te que ho capgirarem ara mateix. Ara mateix. Que passin les hores, doncs nosaltres ja ens posarem al menú de treball una altra vegada i ja està clar que només per la gent i per aquests colors ho hem de fer-ho, o ho hem de preparar el màxim de bé possible, però és un cop dur i sí, l'eliminatòria no s'ha acabat i això continua.
9: Però a casa l'equip ha demostrat que és capaç de superar-se davant de qualsevol cosa i, per tant, ara s'ha d'anar a deixar-se la pell per mirar d'empatar de moment i després anar a mirar de guanyar la finalíssima.
10: Sí, sí, això vol dir... L'equip ho farà, espero que ho faci. A casa nosaltres som forts i l'hem de demostrar.
9: Però com es veus els jugadors? No parlo d'ànims, parlo del moment actual, cansats, molts partits que no hi comptaven. Com ho veus?
10: Bé, doncs ja tot això pesa, no? Tot això pesa, són molts partits, molts viatges... Hi ha una càrrega, no? Hi ha una càrrega i per això ens passa també als jugadors. Estan molt carregats per tot arreu, no? Vull dir, per tot arreu. A més, falta el Roger, que no és el capità i que avui tampoc no hem pogut comptar amb ell i que és una figura important per nosaltres, no? Vull dir, el Liceu ha recuperat tots els jugadors, ha arribat més sencer amb aquests dos primers partits i això també s'ha reflectit una mica a la pista.
9: Joan, ànims, ara no, l'únic que, o sigui, ja no es pot tirar a terra ningú perquè s'ha d'aixecar tothom per mirar d'aconseguir guanyar el primer partit del divendres.
10: Sí, és difícil, perquè
9: no, molt, eh?
10: M'ha tocat vindre a parlar a mi també, que jo, vull dir, soc superrealista, vull dir que tampoc no puc dir una cosa que no hi hagués aquí, vull dir, després d'aquests dos resultats, doncs, ja et dic, ens hem d'aixecar tots, i jo el primer,
9: Vull dir... T'agraeixo que siguis tan sincer, de veritat, Joan.
10: Sí, sí, però és que no et puc dir una altra cosa, perquè t'estaria enganyant a tu i estaria enganyant a la gent, i jo sé que la gent a casa està molt decepcionats, igual que ho estem nosaltres amb nosaltres mateixos. Demanar perdó, disculpes, amb tota la gent que ha vist el partit des de casa, perquè aquest equip és més que això.
9: Doncs a veure què passa d'aquí cinc dies, justament, que serà divendres, i el primer és el primer i el segon, i a veure com va tot plegat.
10: Sí, sí, allà estarem, intentarem arribar al màxim de bé possible i afrontar-lo.
9: Gràcies, Joan.
10: Vinga, a vosaltres.
1: Els gallecs, amb aquesta segona victòria, s'asseguraven el factor pista a un hipotètica cinquè partit, que es tornaria a jugar a Riazor. A més, disposaran de tres oportunitats per sumar un triomf que els doni el tercer punt i el novè títol de Lliga de la seva història, després dels sis aconseguits en la dècada dels 80 i 90 i dels de l'any 2013 i el 2022. Ara, la sèrie canvia d'escenari i viatja cap a les Comes, on l'Igualada intentarà que això no succeeixi i, per tant, intentaran allargar al màxim possible aquesta Hoquei Lliga. El tercer partit a les Comes, Nani, es jugarà divendres.
4: A les 7 de la tarda.
1: A casa de Victòria de l'Igualada, el diumenge s'hauria de jugar un quart partit també a les Comes.
4: A 8:45 del vespre.
1: En cas de que els de Marc Muntaner guanyessin els dos partits i empatessin la sèrie, el cinquè partit es tornaria a jugar a Riazor la pròxima setmana, el dimarts 23, vigília de Sant Joan, quan es posaria també el punt final a la temporada 2025-2026 de l'Hoquei Patins.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: El Vila-sana guanyava diumenge migdia al Ciutat de Fraga i feia novament història proclamant-se per primera vegada campió de Lliga. A més, en una temporada on ha aconseguit fer el doblet domèstic, sumant Lliga i Copa de la Reina. L'equip del Pla d'Urgell ha imposat des d'inicis de temporada la seva superioritat i tot i que se li escapava la primera de les competicions, la Supercopa d'Espanya, les lleidatanes demostraven ja el seu potencial, eliminant a semis al Palau i caient a la final davant el Gijón, però des del punt de penals. A la Lliga, les vilassanenques demostraven ja en els primers partits el seu gran potencial ofensiu i tot i que la golejada a pista del Vigues a la primera jornada es convertia en un 10-0 en contra per una errada a l'hora de posar una fitxa menys a l'acte, les deixebles de Lluís Rodero aconseguien passar els següents 4 partits de Lliga sense encaixar i golejant a equips potents com Sarda, Palau o Gijón. Els primers partits a casa, amb golejades de 5-0, 5-0 i 3-0, eren ja un preludi de que arrencar algun punt de Vila-sana seria quasi missió impossible. De fet, un cop finalitzada la Lliga i els dos partits de play-off jugats a casa, les vilassanenques poden dir amb el cap ben alt que han guanyat tots els punts disputats al seu pavelló. El gran inici de temporada de les vilassanenques tenia continuïtat durant tota una temporada on les de Rodero només perdien un partit en pista. Era a la jornada 8, quan les lleidatanes queien per 4-0 a Fraga, un Fraga que posteriorment tornava a convertir-se en bèstia negra de les urgelleses quan el 10 de maig les fragatines derrotaven per 4-1 al Vila-sana en la final de la Champions. Les lleidatanes, però, s'han pres la revanxa en les dues darreres competicions, Copa Primer i Lliga Després, i han deixat el Fraga sense cap títol domèstic emportant-se el doblet. El darrer dels títols, el de Lliga, el certificaven les vilassanenques ahir diumenge, vencent 1-3 al Fraga, en un partit que començava accidentat, ja que a la primera jugada xocaven Carla Fontaglori i Bea Gaete, sortint com a més perjudicada la jugadora visitant que tenia que ser substituïda. Els següents minuts van ser d'imprecisions i amb un Fraga que va inquietar primer la porteria d'Anna Salvat a rematades d'Aina Arché i Maria Sanjurjo. Salvat salvava el seu equip del 1-0, mentre que les del Pla d'Urgell no van perdonar en la primera de les seves ocasions. Minut 2.5, Elsa Salvanyà es plantava sola davant Anna Ferrer i la batia per primera vegada. Amb el marcador a favor, les visitants van aplicar-se més en defensa i creaven perill amb sortides ràpides d'Aina Florenza i Lucia Agudo. Tot i el temps mort demanat per Jordi Capdevila, el Vila-sana va continuar dominant i quan el partit transcorria pel primer quart d'hora, Jimé Gómez posava el 0-2 a l'electrònic. No obstant, només un minut després, Adri Soto aprofitava un rebuig per tornar a deixar només una mínima avantatge visitant. L'alegria tampoc va durar gaire per l'afició local, donat que Vicky Porta culminava un bon contracop, batint per tercera vegada a Anna Ferrer. Era l'1-3 que ja no es mouria en tota la segona part. Una segona part que començava amb un Fraga molt activat, disposat a anotar el gol que la retornés al partit, però que, una vegada passats els primers minuts, serien les vilassanenques qui es tornaven a fer amb el domini i tornaven a portar perill sobre la porteria local. L'ocasió més clara arribava a l'equador de la part quan Aina Florenza no podia materialitzar la directa corresponent a la desena d'equip local. A la primera meitat, Lucia Agudo tampoc havia pogut aprofitar un penal, ja amb el resultat 2-3. Quedava encara tot un terç de segona meitat per disputar i l'equip de Capdevila i la seva afició s'aferraven a aquella dita de que qui perdona ho acaba pagant. I podia haver passat perfectament si hagués entrat una rematada al pal de Carla Fontaglori a manca de 7 minuts o alguna de les rematades que va aturar Salvat. No va ser així, cap dels equips va aprofitar tampoc els 2 minuts de superioritat per blava de que va disposar i els minuts van anar caient, alhora que el Vila-sana cada vegada estava més a prop de la seva primera lliga. Fins que amb el xiulet final es feia realitat un dels somnis del president Ramon Porta. Felicitats, president.
2: Moltes gràcies.
3: Entrevista.
1: Bé, Ramon, doncs per fi una lliga.
2: Sí, tocava, doncs mira, l'hem jugat i hem tingut la sort de poder guanyar, tot i que sí que he de dir que vam fer un gran partit i el vam controlar en tot moment.
1: M'han dit que, bueno, pel que he llegit, doncs que hi va haver bastant ambient, que també Valtos vau portar força afició, un ambient doncs caldejat, però tot això doncs és el que agrada, no? I patint fins al final, doncs al final suposo que devia explotar doncs l'eufòria aquesta, no? Tot i que ara ja les teves noies doncs ja una mica ja estan, entre cometes, acostumades, però vaja, una lliga encara no la teníeu.
2: No, aquest títol no el teníem. I també ens falta la Copa Europa, que bueno, espero i desitjo que l'any que ve la puguem guanyar.
1: Bueno, clar, és que l'any que ve, ja m'ho vas dir un dia tu així parlant cara a cara, que ja et vaig dir, ostres, quina temporada i tal. Diu, bueno, i el que vindrà? Tu em vas dir una expressió així, perquè clar, i han acabat, doncs, dies després, llegíem que ja tens fitxada, doncs, a la Sara Rofes i a la Noa González.
2: Sí, clar, dius, nosaltres ara dius, tenim un impàs aquí al club i un canvi de gent generacional que hem de continuar el projecte, i ara ja hi ha 5 o 6 noies joves, molt joves, que totes aquestes millors jugadores del món, perquè són a Vilassana, us mos ensenyaran aquestes noies joves que cada setmana entrenaran amb elles.
1: Sí, sí, ara fèiem una mica de repàs de l'any que vas fundar el club i hem vist que era el 2003, i clar, ostres, ha plogut molt des de llavors, però clar, ara tothom doncs diu, oh, el Ramó, el Vilassana, clar, bueno, clar, fitxa totes les bones, no sé què, però clar, la gent no sap tot el que has hagut de patir tu i totes les portes que has hagut de trucar per arribar aquí, Ramon.
2: Evidentment, vull dir, però l'esport, jo crec que l'esport és això, l'esport és lluitar cada dia, picar pedra, continuar, i només pots aprendre dels errors que tinguis. I clar, evidentment, només s'aprèn quan perds, perquè si sempre guanyes, doncs no aprendràs res. No? I pues clar, pues hi ha molta feina al darrere, i el que t'he dit ara empecem, no comencem, vull dir, el projecte que hi ha és que dius, aquestes noies joves que mos tenen 15 i 16 anys, l'any que ve entrenaran amb les millors jugadores del món.
1: Sí, sí,
2: vol dir que alguna cosa els ensenyarem i alguna cosa aprendran, no?
1: I bé, també una altra cosa que hem destacat, Ramon, és que no heu perdut cap punt, ni un empat a casa en tota la temporada, clar, la gent s'acostumarà malament, eh?
2: Sí, això pot ser un gran mal, perquè dius, és que aquest any tens raó tu, dius, és que només han perdut un partit que va ser contra el Fraga, precisament, a casa seva, que per mi aquell dia no hi vam anar a jugar, però bueno, jo crec que és bo que et passin aquestes coses, perquè t'han de despertar del moment que estàs, no? I no t'ho has de creure, has de lluitar cada dia i has de treballar cada dia, perquè si no treballes es vol dir que no fas bé la feina.
1: També hem destacat, Ramon, que també ja t'ho vaig comentar un dia també així parlant, també cara a cara, que, clar, el Vilassana dius, ostres, si és el minut, a la millor, m'ho invento, però el minut 5 i ja està fent canvis, però clar, és que les que surten són igual de bones.
2: D'això es tracta, que el nivell no baixi, no? I crec que ho estem aconseguint, crec que les coses estan funcionant bé, i espero i desitjo que pugui continuar bastants anys així.
1: Ramon, ja acabem també, que segur que has de preparar les celebracions aquesta tarda i avui te deu trucar tothom. Ara el tema de les noies, on se queden, on resideixen i tot això que tu algun dia m'havies explicat, que doncs era una espècie, no sé, que tenies o el projecte, o no sé si ja ho havies fet, entre cometes una espècie de masia i això com ho tens, el tema aquest?
2: No, nosaltres tenim una masia aquí a Vilassana, que actualment hi viuen i viuen 12 nenes, i nosaltres això continua igual, i estem encantats de la vida, que facilitar la vida a aquestes noies perquè puguin fer l'esport que els agrada i puguin conviure aquí al poble, que és important.
1: Clar, veus, no? Això és una cosa que a mi també ja feia temps que no t'ho preguntava i ja m'havia perdut, i segurament també molta gent tampoc no ho sap. Bueno, ara ja ha quedat clar, Ramon, i et dic, no sabem ja quines floretes més dir de quins titulars més dir del Vilassana, perquè és que ho ha estat...
2: Bueno, un molt bon titular serà que dimecres, a la Maria Porta, ja que retire, l'Ajuntament de Vilassana la fa filla predilecta del poble.
1: Ostres, veus? Sí, doncs mira...
2: Serà un gran colofón que pues, tindrà la Maria a la seva retirada, que dius, ostres... Senyal que has fet bona feina durant molts anys, i això és important.
1: Home, és que clar, va ser també una de les noies que va començar de zero i que ha anat pujant fins a aconseguir doncs, aquests títols, que segurament quan va començar, si li arribes a dir, hagués dit, va, deixa'm estar, que demà tenim partit, hagués dit.
2: Això ens ho expliquen fa 10 anys enrere i no s'ho creu ningú. I ara potser tindràs raó tu, que sí que la gent se mal acostumaran a guanyar i ens exigiran coses que crec que no toquen amb esport, però, escolta, és esport, i sí. L'esport dona peu a somiar i havia pensat moltes coses.
1: No, però tu també sempre, a veure, si tens una persona al davant com tu, que sempre ha sigut prudent, no? Perquè fins i tot els dies que has partit no t'hi havies mai enfadat, sempre has dit, bueno, doncs a l'esport se guanya i es perds. També això també hi fa, vull dir, si la gent que tens al teu entorn veu que tu ets una persona capdal i que ostres, saps guanyar, saps perdre, també els inculques això a la teva afició i a tothom.
2: jo sempre dic a la meva afició i a tota la base que tinc que és més important perdre que guanyar, perquè és de l'única manera que podrem rectificar i podrem aprendre. Però la gent, som una societat que només tenim el cap guanyar. Veurem, no?
1: Doncs bueno, Ramon, res més que felicitats de nou, felicitats doncs, a tot l'equip i endavant.
2: Moltíssimes gràcies i a continuar.
1: Molt bé, Ramon. I amb les felicitacions al president Ramon Porta, el president del Vila-sana, per l'assoliment d'aquesta primera lliga domèstica, acabem aquí aquesta primera hora de programa, on també hem repassat les finals entre l'Igualada i el Liceu, les finals de l'Hockey Lliga masculina, a la que també us informarem dilluns vinent aquí a Joc d'Estics. Bona setmana a tothom.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: entre la música electrònica
1: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop més menja...
1: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat